0: Escolta, Zicat.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro.

0: el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a sentir.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

live here? Beat Zucchini. Beat Zucchini.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, tio. No sé.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa.

Estem escoltant la sardana que es diu El Castell de Peralada i és del músic i compositor de Peralada, Joan Escapa i Serra, i és una sardana interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Es diu El Castell de Peralada.

Acabem d'escoltar una sardana en versió completa que es diu El castell de Peralada, que és del compositor Joan Escapa, i ha sigut interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor amb aquesta cobla, la Ciutat de Girona. La primera es diu Cantem la Pasqua i la segona es diu Com ocells.

Acabem d'escoltar a la COP la ciutat de Girona, que ens ha ofert dues sardanes de Joan Escapa i Serra, compositor, músic de Peralada. Es diuen Cantem la Pasqua i Com ocells. Bé, i ara canviarem i escoltarem una sardana preciosa, una sardana d'aquelles que val la pena escoltar. Es diu Pregària, és del mestre Ramon Serrat, i l'escoltarem interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, tenint com a primer tenor solista en Ramon Saladrigues, un jove músic lleidatà. Escoltem, doncs, Pregària, sardana de Ramon Serrat.

Hem escoltat a la Cobla de Cambra de Catalunya amb aquesta bonica sardana de Ramon Serrat que es diu Pregària. Bé, i ara una petita pausa i es continuem de seguida i escoltarem una sardana molt antiga de Pep Ventura, es diu la sardana del Bailet, i després una de tradicional molt coneguda, el Cavaller enamorat de Joan Manent, les dues interpretades també per la Cobla de Cambra de Catalunya.

Hem escoltat a Ramon Calduc, que ens ha interpretat el Saltiró de la Cardina i després Maria de les Trenes. Bé, i ara continuarem amb una sardana força coneguda, excel·lent. Es diu Rosa de Sant Jordi i és del mestre Fèlix Martínez i Comín. I després escoltarem La nostra pubilla, de Josep Maria Tarrides. Les dues cantades i interpretades per Ramon Calduc.

Acabem d'escoltar les sardanes Rosa de Sant Jordi i la nostra pobilla, sardanes interpretades i cantades per Ramon Calduc. Bé, i avui ja per acabar, dues sardanes més amb aquest cantant, i dues sardanes força conegudes. La primera, Sota el mas ventós, de Jaume Bonaterra, i després Tosa bonica, de Francesc Mas Ros. Bé, amigues i amics, així ens despedim fins demà, i demà, si volen més sardanes, i ara escoltem i els deixo amb Ramon Calduc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb els líders d'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrein, qui, segons ell, també han de contribuir a tancar l'acord juntament amb l'Iran i Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim boires una altra vegada a moltes viles de la Costa Brava i també en algunes de la Costa Daurada. Però de cara a les properes hores, aquestes boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gota iada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre, i han confirmat Mossos d'Esquadra, l'ACN, la policia catalana, va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

0: Serenois, aquest programa que, com sempre, i ho sabeu molt bé, comença precisament a partir de les 6, aproximadament a les 7 de la tarda, i avui doncs tenim a la nostra taula, oi? Tenim a l'Alícia, com sempre, no vindran la Susana i
1: la Gemma
0: i el Mario, tampoc tenien feina, però sí que tenim el vicepresident de l'associació, que és el que mana més que el president. No?
2: No.
0: No, home.
1: Ja t'ha donat la volta, eh? T'has rebenat.
2: Sí, no.
0: Bueno, ell ha portat aquí, doncs, tot un programa magníficament ben fet.
1: El que sí que estem supercontents.
0: Sí, de que
1: estiguis
0: aquí.
1: Això sí que és
0: veritat,
1: sí. Des de que estàs aquí ha donat tot una esbrancida impressionant i estem hipercontents. I a més ho comentem moltes vegades, la veritat.
0: Cada vegada que vens...
2: Pues bueno, moltes gràcies.
0: L'altre dia ja...
1: No, gràcies a tu per ser-hi.
0: I
1: per la bona feina que fas.
0: I tant.
1: En tots els sentits.
0: Però molt bona feina. Ho dius tu o ja parlo jo? El divendres d'aquesta setmana que ve, a les 7 de la tarda, farem una festa a la Federació Obrera.
2: A la Federació Obrera.
0: Sí. I ara comença tu.
1: Ara ja t'adona la pilota pel vice. Preci.
2: Clar, primer podríem començar que es dona circumstància que aquest any la nostra Associació de Salut Mental Baix Llobregat fa 30 anys des de la seva fundació, que es va fundar a la ciutat de Sant Just d'Esvern, aunque ara té la seu central a Cornellà de Llobregat, però en el seu principi va néixer a Sant Just d'Esvern, en què l'actualitat té presència en 15 municipis del Baix Llobregat.
0: En aquests moments.
2: I entre aquests, un dels més importants és el de Molins de Rei.
0: Per això fem la festa.
2: Sí, perquè a més coincideix també aquest any que fa 10 anys que som presents treballant en la temàtica de la salut mental a la ciutat de Molins de Rei. Així que es doble aniversari. 30-10.
1: 30-10. Ostres, semblem una emissora, eh? 30-10. L'emissora del Baix.
0: 91.2 de
1: l'FM. No, aquesta ens la farem nostra. Aquesta. Però bueno, molt bé, molts anys, eh? La veritat
0: és que... Nostra no té per què ser-ho, mentre ens hi deixin estar, no? Qui és el que porta el tema? En aquest cas, el David.
1: El David, sí, tant.
0: Bona tarda, David. No, diu que no. No, a veure si no estàs aquí, tu. Bé, doncs comencem amb lloances de tota mena, perquè penso que s'ho mereix, i sobretot des de 2 anys cap aquí estàs amb nosaltres, eh?
2: Sí, del 24, del gener o febrer del 24.
0: Val. I llavors doncs vam començar a anar amples.
1: I esperem que per més de 30 anys. Que jo ja per més de 30 ja no sé on estaré, però bueno.
2: Jo tampoc.
1: Tu te quedes.
0: No, 80 anys estaràs bé.
1: No, ell sí estarà guapo, però jo ja no.
0: No, nosaltres no.
1: Jo ja estaré peladeta.
0: Comencem.
2: Sí, llavors per com vam pensar, per poder commemorar aquests 30-10, 30 d'aniversari de la nostra fundació i 10 dintre de la ciutat de Molins de Rei, vam pensar fer un acte així molt significatiu que tingués tota una part lúdica, però també tota una part més de reconeixement social. Perquè no oblidem al final que som una ONG, som una entitat, i sense els voluntaris, sense la gent, sense les persones que formen la nostra entitat, no existiríem. I n'hi ha moltes persones que durant molts anys han dedicat suor, esforços, il·lusions i feina, moltes hores de feina...
0: Sobretot il·lusions, eh?
2: Que aquesta associació es portés endavant. I aquí reivindica el Jaume Vidal. Jo sempre li he dit, sense ell, probablement aquesta entitat avui en dia no sé si estaria present o no.
1: Bé, igual que la mare de la Susana també hem de dir que s'ha sigut mare. Una de les,
2: clar,
1: hem tingut de les sort grans lluitadores que, de,
2: clar,
1: hem del
2: tingut
1: principi.
2: Sort de tindre unes persones que han dedicat molts esforços a estar present. I llavors vam dir, per què no fem un reconeixement amb ells? Però també a la pròpia ciutat de Molins de Rei, que ha sigut generosa amb nosaltres. Durant 10 anys hem pogut desenvolupar tota una sèrie de programes...
0: Sense cap problema, eh?
2: I un n'és d'aquest, el de la ràdio de Molins de Rei. Un programa que fa un fotimer d'anys que està funcionant, que ha passat molts voluntaris per aquest programa.
0: Molts, fins i tot algun que ja no hi és.
2: Sí, i hem tocat tots els temes possibles, crec, que de l'àmbit de la salut mental es podria tocar. I hem convidat a gent, jo crec, que de tots els àmbits administratius, polítics, d'entitats professionals de l'àmbit de la salut mental, altres entitats, jo què sé, aquí ha passat tot qui és qui.
0: I la nostra il·lusió és trobar-nos precisament aquest divendres de la setmana que ve, 29, a les 7 de la tarda allà a la Federació Obrera.
1: I com bé dius, també fa una funció per nosaltres, pels que fem la ràdio, també funciona com un grup. Nosaltres diem la Susana... jo diem un grup terapèutic dintre de la ràdio, perquè per nosaltres és una d'altres de les activitats que fem. I vull dir que és superimportant.
2: I a més pensa, Alicia, que som un dels pocs, per no dir quasi únic, no és l'únic, però un dels pocs, que està portat per primeres persones, que la veu, la posa i la dirigeix les primeres persones. Per si alguna persona no sap el que significa primeres persones, significa aquelles persones que tenen alguna problemàtica de salut mental. És a dir, que elles ho porten, decideixen i consensuen què es parlarà, com se treballarà, a qui es convidarà, i tota aquesta feina és sublime. Jo crec que ha citat molt bé. I m'ha agradat molt el que has dit de terapèutic, perquè no és l'únic programa que també tenim present a la ciutat de Molins de Rei.
0: No.
2: També tenim un grup d'ajuda, un grup terapèutic de salut mental dirigit a familiars, però també a primeres persones, que també es fa a la Federació Obrera i que ho porta una psicòloga que es diu Núria Prats i que també fa molts anys que està funcionant. I per aquell grup han passat també molts ciutadans de Molins de Rei que han tingut la necessitat d'un acompanyament.
0: És el primer que vam crear, eh? Sí.
2: Imagina't si fa anys que també està funcionant.
0: Déu.
1: Déu-n'hi-do.
2: Altres programes que també tenim, projectes, perdoneu, que també tenim aquí a la nostra ciutat de Molins de Rei, és el servei psicològic individualitzat. És a dir, quan hi ha una persona o un familiar que necessita una atenció, llavors tenim una psicòloga, com he dit abans, que és la Núria Prats, que fa els primers acompanyaments, les primeres sessions, per poder fer la contenció i poder derivar de forma adequada aquella persona a un altre espai quan se requereix.
0: I fins ara teníem també un grup que parlava de després del suïcidi, o sigui, quan el familiar després del suïcidi, i aquest grup ara tindrà una transformació, però que seguirà igualment.
2: Sí.
0: Ja està comprovat.
2: Està molt bé el que has dit en... Jaume, perquè un altre dels projectes és el grup d'ajuda al dol del suïcidi, que ho porta el psicòleg Antonio Chávez, que també està present aquí a la ciutat de Molins de Rei, que, si se'n recordeu, ho van fer a la biblioteca, a la presentació,
0: sí.
2: Va vindre molta gent.
1: Sí, van fer una presentació.
2: I van tindre l'Alícia a la taula, conjuntament amb la Susana, i el psicòleg. I totes tres persones pues, van parlar en primera persona, amb la seva experiència pròpia, tot el que és la... tot l'àmbit i les problemàtiques mental,
0: va estar molt bé.
2: I va estar superbé.
0: Bé, doncs aquest canvi s'ha de produir ara ja i, bueno, vull dir, res, és qüestió de faves comptades.
2: Clar, després de les vacances de l'estiu, perquè ja sabem que l'estiu tot para, després torna una altra vegada a reiniciar-se.
0: Tindrem aquest grup.
2: I l'altre projecte també que m'agradaria posar sobre la taula és aquest que va desenvolupar la psicòloga Conxita Safont,
0: sí,
2: que també va ser la psicòloga aquí molts anys, a Molins de Rei, al nostre grup terapèutic, i és un projecte que és el pla sobre la lluita o la prevenció de la solitud no desitjada.
1: Un altre gran eix.
2: Clar, i llavors està dintre, integrat dintre del grup terapèutic que porta la Núria Prats, en la que tenim més de mitja dotzena de dones amb major menor grau de solitud no desitjada.
0: Ja en té una altra
2: idea. I aquest espai permet aquest confort i trencar aquest aïllament. Com podeu veure aquí a la ciutat de Molins de Rei fent molta feina.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: I que quedi clar que aquest programa que passem ara dimecres a les 6 de la tarda, aproximadament, el diumenge al matí a les 10 del matí es torna a repetir.
2: Molt bé.
0: El repeteixen exactament el mateix.
2: Perfecte.
0: D'acord?
1: D'acord.
0: D'acord.
2: Pues, si us sembla, parlem del divendres.
0: Comencem
1: del
0: divendres.
1: I tant, el divendres.
2: Llavors, hem dit que serà una part lúdica, però també una part de reconeixement, com hem parlat, de tota la gent que fa possible que la nostra entitat funcioni. I també, com hem comentat abans, començarà a les 7 de la tarda a l'auditori, que és la sala d'actes, la sala més gran que té la Federació Obrera de Molins de Rei, per si algú no ho sap, és al carrer Jacint Verdaguer, número 48. Comentar que és gratis. Així que,
1: sisplau, això ja va bé, això ja va bé.
2: Podeu vindre tots, eh? No té per tindre una problemàtica mental ni ser del nostre àmbit. Podem tots vindre familiars i els fills, i tots podem disfrutar-hi. I tots els que vingui, a més, tindran un petit obsequi. Tindran un regalet. Així que estem tots convidats a vindre. I en què consistirà aquest acte? Pues primer farem una obra de teatre, que durarà aproximadament uns 50 minuts, una hora com molt. I aquesta obra de teatre es diu Cinco y Acción.
0: Bah,
1: ostres.
0: Endavant.
2: I què ho fa? Pues una companyia de teatre que és del Club Social Aixec, que pertany a la Federació de Salut, de la Federació d'Associacions de Salut Mental de Catalunya, i que el seu director és el Xavi Domènech. És una entitat formada totes per primeres persones. És una companyia de teatre de primeres persones. No sé si el director ho és o no. No ho sabria. Ho preguntarem. Però sí que tots els seus voluntaris de l'obra de teatre, tots els actors i actrius, són de primeres persones. I llavors ells i elles desenvoluparan l'obra. És divertida, és una comèdia en la que una miqueta plasma la vivència de les primeres persones. I d'una forma divertida podem, pues, passar-nos-ho
1: sí,
2: bé, no?
1: Sí, passar-ho bé, donar-li una miqueta girant, no, aquella part de la foscor, no? Donar-li una miqueta de llum a la foscor. No?
2: Exactament, que també hi ha llum.
1: També va bé, clar, i va bé, sí.
2: Pues, després de l'obra de teatre ja vindrà la part una miqueta més, més la part de reconeixement o la part més institucional.
0: Tindrem,
2: no?,
0: persones a base de bé, no?
2: Molt bé. Penso que primer l'alcalde ja s'ha compromès al Xavier, sí, de vindre, i ell farà la cloenda, el tancament, com màxima autoritat d'aquesta ciutat, doncs el farà la cloenda. Però qui obrirà l'acte? Pues la Mercè Torrentaller,
0: primera
2: que
0: persona.
2: És la primera persona, que és la presidenta de la Federació de Salut Mental Catalunya, i clar, jo entenc que suposo que ella farà la part més reivindicativa de lo que és l'àmbit de la salut mental, entenc,
1: ella té
2: no?
1: per parlar del que tu vulguis, i a més, superbé. És una persona encantadora. Jo la veuré demà, perquè també anem amb un acte, i la veritat és que sentir-la amb ella sempre és un plaer, perquè ho explica claríssim, tot ben clar i bé. Molt ben explicat. I ara, a més, reivindica també com a primera persona àvia.
2: Oh.
1: Perquè ella és àvia. I ara ja no només mare, sinó àvia. Que com, o sigui, com tractem els avis, diguem-ne, quan som primeres persones envers els nets, no? Vull dir que també és una altra qüestió, que és girar una mica la volta de la tuerca, no? Un altre gir de volta.
2: Sí.
1: I la veritat és que és encantadora, us agradarà moltíssim. Si no l'haveu escoltat ja, clar.
2: Clar,
1: que
2: i a més és una dona que parla de forma constructiva.
1: Sí, sempre.
2: És reivindicativa, però sempre des
0: del convenciment de que tot anirà millor.
1: Que es poden fer moltes coses que s'estan fent i que s'està treballant en una línia. I jo penso que ella sí que aquesta visió la dona de futur, no? Del que ella va passar enguany i el que hi ha ara, que és bastant diferent, no?
2: I després de que parli la presidenta de la federació, qui parlarà?
1: El Vicenç.
2: No, el president de la nostra associació.
1: Ah, no, al final no.
2: El Jaume Vidal.
0: Que ja ho podem passar, no cal.
2: El Jaume Vidal, pues, com president nostre de l'entitat, el farà un petit de recull de com nosaltres vam arribar aquí a Molins de Rei, parlarà una miqueta del recorregut d'aquests 10 anys, però el més important, d'una forma optimista, d'una forma de mirant més cap al futur, cap a on volem arribar, cap a on, en quina direcció. ens parlarà unes quantes paraules, no moltes, eh?
0: Deu? No moltes, no, perquè si no...
2: 10 minuts, no... com molt te deixo.
0: Hosti, 10 minuts.
1: 10 minuts, oi, 10 minuts. 10 minuts, Jaume, si no, doncs crides al Vicenç, que ell té...
0: Veus com mana, veus com mana, eh?
1: Sí, no, no, però ho fa bé, tu deixa't manar que ho fa bé.
0: Tu, sí, sí, el deixo. D'acord, què més?
2: I després ja vindrà la part més de reconeixements. Donaré un petit premi. És més un record d'aquests 30 anys de fundació i 10 anys de presència a Molins, que no un gran premi, però bueno, és una miqueta reconèixer el que hem parlat, que gràcies a la generositat d'aquesta ciutat hi ha una sèrie d'ens que ens han permès nosaltres poder desenvolupar la nostra activitat. I com no, els nostres voluntaris, que sense ells, els voluntaris que n'hi han presents a aquesta ciutat de Molins de Rei, no seria possible nosaltres. I aquí estarà present, pues, un d'ells serà el reconeixement als rebecs de Molins de Rei. El rebec són aquests grups que permeten a diferents persones treballar des del benestar emocional, de forma terapèutica, doncs poder anar treballant, no?
1: En els CAPs, no? Estan situats en els CAPs, són els referents de benestar emocional, no?
2: Exactament.
1: I acompanyament.
2: I llavors el que fem és una miqueta reconèixer la feina que han estat fent, que sense ells això tampoc...
0: I les derivacions que fan i tot.
1: Clar, bé, que bé, perquè quan van sorgir ells va ser en el moment delicadíssim, després de la Covid, no? I van fer una feinassa que... I continuen fent. Vull dir, ells van començar veient tot el caldo que teníem a baix. Uh-huh. I, bueno, i continuen treballant en aquesta línia i la veritat és que jo penso que cada vegada més, perquè més hi ha. No?
0: S'està consolidant, l'existència d'ells.
2: I a més ens deriven, perquè els grups dels rebecs tenen unes
1: sessions,
2: unes etapes limitades, unes sessions, i després alguns d'aquestes persones després els deriven a nosaltres i s'incorporen als nostres
1: grups. Ells són, diguem-ne, el primer, a vegades quan arribes, la primera persona, per exemple, tu vas al metge de capçalera i el metge de capçalera te diu, doncs mira, te visitarà tal persona, no? El referent de benestar emocional, i aquella persona fa la primera entrevista d'alguna manera, i llavors et pot o reconduir a el que és el grup, o veure com està aquella persona, perquè no tothom està per un servei o per un altre, depenent de la persona, no? Però jo penso que fan molt bona feina, perquè a vegades ells també fan grups. El que fan són grups, a part de la consulta prèvia, diguem-ne, de com està la persona, en quin moment fan grups de no gaire gent, grups reduïts, i a part estan formats per diferents tipus de persones, o sigui, de professionals, em refereixo.
0: Especialitats.
1: O sigui, infermers, treballador social,
2: psicòleg
1: i el fisioterapeuta.
0: Nutricionista.
1: I el nutricionista. Em sembla que són 5 especialitats, si no recordo malament, unes 5 especialitats. I treballen tots amb una pel benestar sencer de la persona, perquè les persones som un tot.
2: Sí, de forma transversal tenim
1: exacte.
2: De treballar.
1: És que tot, a més, tot està molt lligat. Uh-huh. Vull dir que per això treballen en equip.
2: Uh-huh. Per això se'ls fem aquest reconeixement per la feina que fa, que és fonamental. L'altre reconeixement, estem parlant ara mateix a l'espai. Durant moltíssims anys, i gràcies al director d'aquest programa, que és el Jaume Vidal, volem fer un reconeixement al propi director de la ràdio, de Molins de Rei. Una miqueta com reconeixement de deixar-nos aquest espai setmanal durant tants anys que ens ha permès estar...
0: Sense posar ni un tap.
2: Exactament, i està en audiència als ciutadans d'aquí de Molins de Rei.
1: I més estem integrats en totes les festes, que per exemple que quan fan una festa d'acabament,
0: sí.
1: O d'acabament de la ràdio, per exemple, a finals de la cloenda, per exemple, per l'estiu, com bé dius, que tancant un mes o així, doncs ens conviden, vull dir que estem totalment integrats dintre de la seva graella i com a components i com a persones. Vull dir que,
2: sí.
1: Això també per nosaltres, home,
0: també
1: li dona molt, molt de valor.
2: I com mínim el que podem fer és això,
1: tornar
2: un reconeixement públic d'aquest suport que ens han donat, que això és molt important per nosaltres.
0: Quedarà aquí en l'espai i en el temps, això.
2: L'altre és fem un reconeixement a un projecte que estigui present a la ciutat de Molins de Rei de bones pràctiques, que ajudi, en aquest cas, en el món educatiu, als infants, que és el nostre futur, que si fem prevenció evitarem en gran mesura problemàtiques de futur, de malestar emocional i de cuidar la nostra salut, pot ser molt important. I quin projecte ha sigut el guanyador? Doncs és un projecte comunitari que es diu Soc Músic.
1: Oh, Soc Músic.
2: Sí, i que es fa a l'escola El Palau, que està aquí a Molins de Rei. És, a mi m'ha encantat, perquè està adreçat als infants de tercer i quart de primària.
1: Ui, petitons.
2: Petitonets, petitonets. Imagineu que a l'escola n'hi ha 16 violins i 8 violoncels, i els professors de violí i violoncel el que fan és, a través dels infants, una petita orquestra. Mm. I llavors, inclús, ells ensaien, aprenen amb la música, a través de la música expressar les emocions, treballar tot això que tenim al nostre interior, que moltes vegades la societat ens vol fer-nos tancar. La música ens permet lliurar-nos de tot això. I llavors, moltes vegades, ells, al final de l'escola, fan un concert amb tots els familiars, amb els pares, amb els amics, amb tot
1: els avis, que venen allà a picar a la primera fila.
0: Els avis també.
1: Sí, els avis sempre.
2: I llavors, gràcies a aquest projecte que fem amb instruments de corda, pues, treballem les emocions, els sentiments de la canalla. I creiem que això ha sigut un projecte
1: de bones pràctiques. I l'important que és la música.
0: No hi ha cap mena de dubte. Estaríem a la mitja part ja, en tot cas posem la peça musical que toca.
1: Què ens ha dit? Que ens han deixat ja preparades, la Susana.

0: De festiva també ho és, la cançó, eh? Després,
1: no
0: al final...
1: sé si era Respect.
0: Ah.
1: No me'n recordo si és aquesta cançó Respect. No sé.
0: Bueno. Va.
1: És Respect. Ui! De l'Aretha Franklin li ha encertat una que ha encertat i ja està, ja no encerto
0: sí,
1: més.
0: No, sí, això ho ha fet per casualitat ara.
1: No, perquè saps per què? Perquè respecte. Ah, l'Aretha Franklin és una icona.
2: Sí.
1: Això, jo crec que per aquí m'ha vingut el flash. No?
2: Sí, la inspiració.
1: Si no, no hi ha inspiració que valgui. Jo t'ho dic jo que no.
0: Seguim amb la festa de...
1: No, estàvem parlant del projecte aquest que ha estat escollit, que dels nanos, no?, que havies dit que a final de curs o final de feien amb els papis, amb els amics i tot, estaven explicant i que ha estat escollit, no?
2: Aquest projecte que es diu Soc Músic, que és de l'escola al Palau d'aquí de Molins de Rei, és el que ha sigut seleccionat.
1: Que xuli, que vindran allà,
2: comunitari.
1: I vindran allà a recollir-les.
2: A recollir-ho, sí, sí. Mm. No sé qui és, una sorpresa, ja sabrem, no sé, no dic res.
1: No, ja ho veurem. A millor per a nens, ai, que bé, no. Que diver. A mi m'agraden els xiquis.
2: Penseu que el que nosaltres estem intentant fer és un reconeixement a les persones i les organitzacions que ens estan donant suport a la salut mental amb tota aquesta perspectiva comunitària. D'aquí són aquests reconeixements. Després n'hi ha dos més reconeixements, són sorpreses, perquè una és una persona molt significativa aquí a la ciutat de Molins de Rei. Ella no ho sap, aquesta persona, que es donarà aquest reconeixement.
0: Però vindrà, suposo, perquè
2: sí,
0: si no...
2: Sí, ja ens hem carregat que vingui, però no volem dir el nom.
1: Has dit persona, ella. Persona, ella com a persona. No sabem què...
2: Ja. No sabem si és un home, si és una dona...
1: O lo que sigui.
2: O l'Espíritu Sant, no sabem.
1: O l'Espíritu Sant. O si ve l'Espíritu Sant, ja m'ho podem... Però no estaria malament.
0: Més persones.
2: I l'altra és una entitat que sigui de la ciutat de Molins de Rei, que també tingui projectes comunitaris, també és una sorpresa, també rebran un reconeixement per la seva trajectòria aquí a la ciutat.
0: No l'esmentes, tampoc.
2: No. Donaré una pista. Ha treballat i en recolza el nostre àmbit de la salut mental.
1: A veure, que les associacions ens ho faran aquí, a veure si ens toca.
2: També puc dir que és una persona molt coneguda aquí a la ciutat de Molins de Rei.
0: Jo sí que la conec.
1: Però no ho diguis.
2: I també és una persona molt estimada, també molt valorada socialment, i que des de l'administració municipal també se li té molt de carinyo, i llavors creiem que també s'ha de fer aquest reconeixement.
0: D'acord.
1: Doncs que bé. Tot sigui, tot fos això, reconeixements, festa, riure una mica, plorar també, perquè a vegades també l'emoció fa plorar.
0: Ens entendrirem.
1: Sí, hi ha vegades que, depenent de les coses que es diguin, a vegades la llagrimeta cau, perquè jo sóc molt sensible. I és veritat que ploro i molt.
2: A veure què et passarà aquest divendres.
1: Doncs espero que no sigui com la passada setmana, que vaig tenir una boda i em vaig passar tota la boda plorant.
2: Ai, mare meva.
1: Allò sí que va ser...
0: Però d'alegria.
1: No sé de què era ja, perquè no podia parar, i jo deia, però em deien, s'ha acabat, ja s'ha acabat això, ja no ploris, i no puc parar, és que no puc parar. Per això dic que espero que no, però a mi m'ha donat per riure, i estic rient. Tant de bo sigui així.
2: Bueno, jo crec que hi ha una part còmica, una part d'alegre, i després la part de reconeixements.
0: Reconeixement.
2: No? I aquí veniu ja tots vosaltres, perquè el que farem ja és reconèixer a tots els voluntaris en actiu que tenim nosaltres, la nostra entitat, aquí a Molins de Rei. I també hem volgut afegir els professionals que també treballen amb nosaltres aquí a la ciutat de Molins de Rei. Perquè, aunque siguin professionals i siguin salariats, també tenen tot un vessant de voluntariat i social dintre del nostre àmbit, no? I llavors, què vindrà? Home, doncs tots vosaltres, els que esteu aquí a la ràdio, des del Jaume, l'Alícia, la Susana, Mario, la Gemma, doncs tots ells aquí estaran presents i se'ls donarà un petit reconeixement per donar gràcies per tants anys de voluntariat aquí a la casa.
0: La Marta Gramunt també cal assenyalar-la com a primera persona i perquè ella va estar des d'un bon principi i aquest dia també estarà aquí.
2: Sí, en aquest cas Marta Gramont no és per la ràdio, sinó perquè és una de les persones fundadores del grup quan es va crear fa 10 anys. Llavors, una miqueta de reconeixement de com una de les fundadores del grup, que va quedar escrita en nosaltres, una miqueta reconèixer-li pues, tot aquest esforç que ha fet durant tant de temps. Però també farem aquí de la ràdio un tècnic que està present, que també ha sigut important per nosaltres, David.
0: David, que el tenim per allà fora ara, sí.
2: I llavors esperem que també és una mica donar-li la gràcia per sí, tot el que ens ha ajudat.
1: Sobretot a nosaltres, vull dir que setmana rere setmana preparant-nos les músiques que li diem sense temps, pràcticament pum pum ens ho busca, mai es queixa de res, vull dir que té sempre aquest somriure que no tothom ho té, vull dir que darrere de la peixera no te trobes sempre el tipus de persona, no? Que et dona molt de caliu, et dona molta tranquil·litat, i vull dir, això que et fa, doncs, que ho facis d'una manera
0: convençuda
1: i que flueixi, no? que surti, no? Que no tinguis por, sobretot perdre la por, no? Quan et donen aquesta, diguem-ne, aquesta base d'oli, no? Que et dius, mira, va, tranquils, que us sortirà. Això és molt important. Jo penso que per nosaltres, els tècnics, tot i que sembli així una cosa, per nosaltres és bàsic, perquè, a més, quan tens dubtes, a vegades també ens diuen, escolta'm, això, si els hi preguntes, ui, com jo t'he dit abans, la música, no me'n surto, algun títol, alguna cosa, i t'ho xiven, saps allò que te diuen cosetes, a mi alguna cosa que se t'oblida, home, aquesta feina s'agraeix, però vamos, moltíssim, i sempre aquest somriure, no?, quan obres la porta, ei, hola, no?, no sé, et fa gran. I és gran.
2: Bueno, no direm les edats.
1: I no, gran dic de gran com a persona. Ah. No d'edat, doncs d'edat és molt jove, és gran com a persona.
2: I l'altra persona que també donem un reconeixement és a la psicòloga, la Núria Prats, que és la que porta el grup terapèutic i també porta el servei psicològic individual, que creiem que també el seu paper ha sigut molt important.
0: Sí. Sí, ja dic sí, i no cal matisar res més, vull dir, segur, va molt bé.
1: No, clar, portant a terme tots els grups terapèutics durant tant de temps, s'ha de donar-li, pues, clar que sí, s'ha de donar-li el valor que té, perquè és una feina, i una feina que esteu cobrint, o sigui, que estem cobrint d'alguna manera, que hauria d'estar coberta per altres entitats i s'està fent des d'aquí, no?
0: Sí, però què millor que tenir una feina, fer-la bé i satisfactòriament i que et proporcioni aquesta alegria de fer-la. Aquesta és la clau de tot plegat, no? Jo penso que això és propi del voluntariat, i és clar, tots els que ho hem tastat estem en la mar de bé amb això, vull dir que a mi quan m'ho pregunta diu no, escolta, que jo amb això tinc argument de vida, i quin disgust si m'haguessin tret, no? Perquè llavors et quedes com una mica fora del lloc en el qual t'has adaptat, i que, bueno, que l'adaptació és qüestió de joia per tu, és clar. Jo ho tinc molt clar, això.
1: De tot t'ha donat vida.
0: I tant. I molt.
1: I molta vida, i tant. I a mi també. Des de que el vaig conèixer, que ja fa molts anys.
0: Sí, no sé què va ser que ens vam conèixer, però...
1: Sí, ens vam conèixer a l'SRC. Jo penso que va ser... Sí. Clar, fa tants anys, clar, parlo de fa moltíssims anys, I bé, que vam començar a fer programes de ràdio, llavors des de l'SRC de Cornellà es va començar a fer programes de ràdio dintre d'allà, que ell ens va cedir,
0: i es fan,
1: i el Club Social també, però va ser perquè ell ens va cedir part del seu espai perquè nosaltres poguéssim fer el programa de ràdio.
0: Llavors
1: es va crear, doncs, un grup de treball que funcionava setmana darrere setmana per poder fer un programa. Llavors era mensual, ara no sé com és, mensual, i portàvem quantitat d'entrevistats, o sigui, però de tots els àmbits, i fèiem uns programes, la veritat, molt bons, jo recordo com a d'una qualitat gran, i ell, doncs, al principi ens va obrir les portes de bat a bat, això no t'ho fa tothom, i a partir de llavors, doncs, també vaig començar a anar amb ell a Sant Boi, I bueno, ja no ens hem separat.
0: I ara Sant Joan.
1: Sí, però vull dir que ja no ens hem separat, ja no sé, ja no sé on anem, però ja, sempre ens juntets.
0: Ja no, sí, semblem, sí, pare i fill.
1: Sí,
0: filla,
1: sí.
0: En aquest cas.
1: Bueno, jo suposo que jo l'he adoptat com a pare.
0: Ja, i jo com
1: a sí, filla. Perquè no tinc el papa, doncs l'he posat... Bueno, tu tens fills encara, però vull dir que com jo no tenia papa, doncs dic, mira... Ja tinc un, ja he buscat un.
0: Això també dona aquestes coincidències, no?, que veritablement són molt enriquidores.
2: Ah, que sí.
0: Jo estic encantadíssim amb ella i tant. Més coses.
2: Més coses. Quan ja farem tota l'entrega dels reconeixements a tota la gent,

0: fa participar la gent, el públic. I llavors és molt divertit. Durarà com un quart d'hora, més o menys, i ell farà, pues, que, clar, tota aquesta part una miqueta més seriosa, perquè no acabem amb aquest regust, acabem una miqueta de música i una miqueta alegre.
1: Acabarem plorant, vaja.
2: No sé, però jo crec que amb ell acabarem rient, perquè, com bé dius, no diré el que es farà, perquè si no, però segur que serà.
1: Que tu ja ho saps, oi?
2: I tu també. Crec que també ho saps, però crec que el que farà fa somriure i fa sentir... i fa... a les persones que no escoltem res ens farà sentir també, perquè ho sentirem des d'aquí, des del cor, no?
0: Molt bé, molt maco, no?
2: I sí, perquè l'orella potser no, però el cor sí, perquè les... jo penso que els sorolls també se senten a través dels peus, no? Vull dir, saps quan es toquen els instruments, que no cal que sigui les orelles, potser que no les tinguis molt fines, no? Però potser que els sentits venen per una altra banda, no?
0: I la
2: música te pot arribar per d'altres maneres, no?
0: Exacte.
2: I això jo crec que serà això, no? Que ens obrirà, tot i que no ens adoni bé, doncs ens servirà per això, per sentir.
1: Ho gaudirem, home, això està clar.
0: Exactament. I les dues últimes coses, el presentador seria jo, al final.
2: Ves com he dit, el Vicenç, jo sabia que tu estaves.
1: No, ja ho sabíem, que seria així.
0: Faré una miqueta de Cicerón i faré una miqueta la presentació i aniré donant peu a cada una de les coses que vagin venint. I una miqueta també aprofitarem que l'entrada és gratis, recordeu que no teniu que pagar absolutament res, també recordeu que és el divendres 29 de maig, a les 7 de la tarda a la Federació Obrera de Molins de Rei, que està al carrer Jacint Verdaguer 48. Tindrem una taula a fora atesa per dos voluntàries de la casa nostra i tindrem a la venda uns llibres de poemes que el va fer la gent del grup de poesia del Club Social Espai 3 de Cornellà de Llobregat. I llavors una miqueta també és el que estem dient, donar veu a les primeres persones. I què millor la poesia com un
2: mirall... altre dels elements dels mitjans que utilitzem, no?
0: Clar, per treure el sentiment, les emocions...
2: Per expressar tot allò, no?
0: Clar.
2: Tant la foscor com la llum.
0: I també tindrem, pues, unes tasses, unes bosses, també en venta, que són del 30 aniversari de la nostra entitat i els 10 anys de Molins de Rei. Per si alguna persona el vol tindre de record, doncs també tindrem allà a sobre. I també tindrem la possibilitat de la gent que vulgui que sigui taquilla inversa. És a dir, és gratis, pots vindre, no pagar absolutament res i disfrutar, i nosaltres encantats. Però aquelles persones que sí que vulguin, pues tindrem també un petit reconet perquè la gent pugui posar, pues, un donatiu, el que bueno, vulgui, per fer-ho. I per la gent que és noves tecnologies, tindrem Bizum.
2: Així, lo del Bizum, perquè ja... És que això del Bizum... jo no soc una bona tecnòloga, però és que és el que funciona ara, és veritat, eh? Ara tot va igual.
1: Està de moda, això, ara. Ho hem legalitzat a tot arreu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, el Bizum, fins amb les, com tu dius, taquilles inverses, funciona el Bizum, que jo abans... Vamos, això era impensable, no?, que posessin allà. Sí, sí, doncs ara un Bizum. Però molt bé, no? Molt bé.
0: Perfecte.
1: Jo crec que no ens hem d'oblidar que el que hi haurà també d'una manera extraordinàriament sentida, o sigui que tindrem moltes emocions, seran moltes abraçades de tota aquesta gent que ens reconeixem, que estem orgullosos de ser-ho, no? I orgullós potser no és la paraula, però sí molt satisfets, vaja, és igual, és el mateix. I llavors això també crec que s'ha de tenir molt en compte. Jo no puc deixar d'esmentar, doncs, a la meva gran amiga d'aquí a Molins de Rei, que és la d'allò, la Prats, o sigui, la... Ai, com se diu?
0: Lola Prats.
1: Lola Prats. Només esmentar-la com a especial, però que val a dir que tots els que estem amb tota aquesta història doncs som de la mateixa categoria que la Lola Prats. En fi, que esteu, sou d'aquí i d'allò. Però crec que ho havia de fer perquè, clar, és que és una cosa...

0: personal també, no? I llavors, en fi, m'ha fet sentir molt orgullós, bueno, orgullós o molt feliç sempre.
1: Gràcies. Sí, ha estat al nostre costat també molts anys.
0: Molts anys.
1: Des del principi, no?
2: Sí.
1: Jo no hi era, però m'han comentat
2: que era des del principi.
0: No, al principi. Aquí érem, moltes vegades érem 7 i 8 persones aquí a la ràdio. Mm. Tot això va derivar amb una altra constant, que després ja va ser més limitada, i posteriorment va ser quan ja es van introduir, com deia l'Alícia, que ella va acceptar de venir aquí, i a partir d'ella doncs ja hi ha hagut altres persones, com el que heu esmentat, la Gemma...
2: I de fet, jo vaig venir aquí estant en un moment dolent.
0: Ja ho sé.
2: Estava en un moment molt, molt, molt
0: que
2: dolent.
0: Que també es van passar, sí.
2: I el Jaume em va agafar i vine cap aquí. I bé, doncs, poquet a poquet, o no sé si poquet a poquet,
0: No massa a poc a poc, no sé, va ser molt...
2: No recordo bé, vull dir, però sí que és cert que va ser així.
0: Vam fer un canvi d'orientació en aquell moment,
2: va treure d'un forat, molt gros, en el que havia estat, doncs... Jo crec que va ser també durant la Covid, que vaig estar més d'un any sense sortir de casa, i estava un forat molt, molt gros, i amb una... Estava malament. I la veritat és que... i em va ajudar molt, igual que d'altres companys que em van també ajudar a sortir al carrer. Vull dir que em venien a casa, això, vull dir, primeres persones que són acompanyament, però des del cor t'acompanyen. I poquet a poquet, ell diu que més de pressa, no recordo bé, però va ser la incorporació de Ràdio Molins, i per mi va ser una satisfacció, clar. Poder sortir de casa, d'un forat, i poder posar-me darrere un micro que feia temps, molt de temps, que no ho feia, i va ser molt gran. La primera vegada, doncs, va ser un impacte, perquè, clar, feia temps que no ho feia, i a part tenia por, però després m'ho van posar molt fàcil, i l'acollida va ser molt gran, de tots els companys, de tots els que estaven.
0: Bueno.
1: Jo, a més, és que la nostra entitat, al final, crea comunitat. Una comunitat que
0: sòlida.
1: Sí, que al final ens acompanyem, ens assistim, ens donem informació i estem presents quan ho necessitem.
2: Això és superimportant. Quan estàs molt malament, el fet de que n'hi hagi algú al darrere que sense demanar-te res a canvi estigui allà, va, vinga, tal. D'una manera, a més... acompanyen silencis, perquè a vegades no sempre és parlar, a vegades només és estar, la sensació d'estar al costat primer, saps? Fins que la persona, doncs, té ganes d'expressar verbalment alguna cosa, no? Però a vegades la comunicació no verbal diu molt. I aquest acompanyament, no, de saps que una persona està allà, que ve per tu. Ostres, doncs vaig a baixar. Vaig estar, encara que sigui al costat de casa meva, amb un banquet, o és igual, i està amb mi un dia, un altre dia, fins que a poc comences a veure llum, no? És molt xulo, la veritat és que els acompanyaments, quan són així, són intensos, però són necessaris, absolutament necessaris.
0: També haig de parlar també d'una etapa que va venir el meu propi fill aquí a la ràdio,
2: també.
0: Vam tenir, doncs, una, no sé, una categoria com cal, també.
2: Home, i tant.
0: Li donava molt de sí.
2: Home.
0: Es va produir una davallada, però que aquesta davallada s'està superant, i que jo estic convençut que a la llarga tornarem a tenir-lo, i serà una cosa per saltar l'alegria, sobretot jo.
2: Oh, i tant, el Joan.
0: I tu també.
2: Home, jo també. Pensa que, bueno, ens tenim molt de carinyo, i jo penso que ara està en un altre, està en un procés en el qual està fent un treball. I per mi és fins un ara, no? O sigui, no és per sempre, és fins després.
1: Clar, perquè al final... ara estem fent un reconeixement als voluntaris en actiu, però no tenim que oblidar que durant 10 anys ha passat molta gent voluntària.
0: Molta.
1: Perquè també estàvem, recordo, l'Helena, també hem tingut algunes vegades la Maria.
0: És la a dir... Maria, que la vam trobar ahir, la vam veure molt bé. Sí.
2: L'Helena està passant ara una temporada una miqueta així.
0: Sí?
2: Sí, l'Helena. Però bé, però sortirà endavant perquè sí, perquè és molt maca.
0: I
2: ens l'estimem moltíssim.
0: I tant.
1: I també em sembla que l'Anna Esteve...
0: Anna Maria Esteve, sí.
1: També va estar tornarà. Per aquí com voluntària. També va estar també en el passat.
0: És d'aquí Molins, ella va néixer aquí. Mm. Va estar molts anys aquí, vull dir, tenia el negoci, crec que era de Jalà, no?, d'això de restaurant. Llavors va sortir d'aquí, ha donat diferents voltes, però sempre he tingut amb ella com una, no sé, com una sensació de plenitud, sempre que parlo amb ella, no? Saps allò que igual quedes en un petit buit, però després torna i uah, s'omple.
2: No, és un referent molt potent.
0: És molt potent.
2: És molt potent, és un referent molt potent.
0: I no fa gaire que va trucar-me i em va dir que volia tornar amb el grup, que ella interpreta teatre i tot això, i la veritat és que crec que serà una cosa molt interessant de tornar-la a tenir entre nosaltres.
2: La veritat és que sí, perquè dona molt de contingut.
1: I és donar les gràcies a tots els que han passat per aquesta casa
0: sí,
1: nostra,
0: sí.
1: Que sense, continuo dient, sense ell no hagués sigut possible.
0: Jo qualsevol persona que hagi estat entre nosaltres, i això vam estar a punt d'aconseguir-ho, seria molt bo que aquell dia ens trobéssim tots allà, seria fantàstic,
1: sí,
0: perquè jo crec
1: mal.
0: Que aquestes abraçades que dic jo existiran i tot plegat quedarà, o sigui, el que quedarà igualit serà, diguéssim, el moment que no anava, oi? O que no va,
1: Que per cert, recordeu, que és aquest, el
2: sí,
1: divendres...
2: Sí, aquest divendres no és
1: no,
2: següent.
1: No, el següent,
2: Que diguem clar, que no ens diguin algú. M'he vingut el divendres i no hi havia ningú.
1: No, divendres 29 de maig.
0: El dimecres.
1: A les 7 de la tarda. Divendres. I a la Federació Obrera de Molins de Rei, per si algú no sap, és al carrer Jacint Verdaguer 48 i seran a l'Auditori, que també es coneix com la Sala d'Actes. Mm-hmm. És la sala més gran que té a la Federació, i ho farem allà. Però a més és l'espai on nosaltres hem desenvolupat principalment els nostres projectes. Mm. El grup terapèutic es reuneix allà, el servei psicològic individual s'atén allà, recordeu el situat?
2: A l'espai situat,
0: també.
2: Sí.
1: També s'atén, també l'àncora, amb el Joel, també és en aquest espai... és a dir, que és un espai per nosaltres important, significatiu.
2: Si dona d'ací l'espai, vull dir, quantitat d'activitats.
0: Bueno, ens acomiadarem, suposo que incomplirem la nostra missió d'informar com cal.
1: Moltes gràcies per convidar-me una altra vegada.
2: Bueno, gràcies a tu. Sempre és un plaer estar.
0: Tu sempre que no sàpigues què fer el dimecres, vine cap aquí, home.
2: Sí, sempre que pures. Té més feina de la que vols.
0: Si ens, ja.
2: Ara ens deixarà una quanta feina nosaltres dos.
0: Ja
2: veuràs tu que bé la fem. El Jaume i jo t'ho farem tot. Però ben fet. Ja
1: moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé la setmana que ve més i també us recordarem el dia que serà el dia següent de l'endemà. Adéu-siau.
2: Adéu, bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fonts policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir Best, de 21 anys, originari de l'estat veí de Maryland, i apunten que tindria problemes de salut mental. I aquí a casa nostra, el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables està generant crítiques en municipis d'arreu de Catalunya, que consideren que no s'ha escoltat prou la veu local, es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme o la biodiversitat. A les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que des de les comarques gironines s'ha promogut un manifest que ja compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu de Catalunya per demanar aturar la tramitació d'aquest pla. I en successos, entre un i dos centenars de persones continuen participant en una raiva a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
2: Hola, benvingudes i benvinguts aquí al nostre programa De tu a tu, que s'emet tots els dimarts de 4 i 8 minuts de la tarda i es repeteix, el tornem a poder escoltar, el diumenge de 9 i 8 minuts fins a les 10 del matí. He dit que benvingudes i benvinguts, que més aviat el que ha d'estar ben arribat sóc jo, que acabo de venir, d'arribar de Cuba just fa, encara no fa una setmana. I vaig dir-vos que us en parlaré una mica a la tornada. I així ho faré, perquè ara ja tinc aquesta experiència d'haver-hi estat 3 setmanes. Sí, tot el que veieu a la televisió i als mitjans, als diaris i fins i tot per internet, al Facebook, poder no estar tan clar. Però és veritat, sí, és veritat que hi ha moltes escombraries pels carrers, muntanyes, que hi ha tallades de llum, de vegades de més d'un dia i fins a dos. El que encara és pitjor, sense aigua, que jo sàpiga gent que m'han dit que 10 dies sense aigua. Autobusos no n'hi ha. No es troben medicaments, les farmàcies no se'n troben, o molt pocs, perquè us feu una idea, he vist 2 vegades algú pel carrer cridant «Tengo en el abril, en el abril lo tengo, tabletas por unidades». És a dir, en abril, que molts sabem que és per la tensió alta, doncs d'aquesta manera, com si venguessin, què sé jo, una altra cosa. Però haig de dir-vos que no tot és així i al llarg d'aquest programa en parlarem, de la vida social, del centre, dels llocs més apartats de la capital, que no és exactament tan greu. I dir-vos també que ja fa 30 anys la meva mare em va acompanyar una vegada a Cuba i al costat del Teatro Amèrica, que ella va ser-hi i va veure l'espectacle i fins i tot jo la vaig anomenar quan vaig cantar i la gent la van aplaudir. Va ser molta satisfacció per ella i per mi. I va dir-me, com és possible amb aquest teatre tan maco i tota aquesta runa i escombraries? No runa d'una obra, no, escombraries, el que aboquem, ja m'heu entès, no? Com és possible? I això ja fa, era l'any 98, fa molts anys. I l'any passat, jo, abans d'aquest viatge, havia estat al gener, no d'aquest any, sinó del 2005, és a dir, fa un any i mig. Autobusos no n'hi havien, guagües, com es diu allà, no n'hi havien pel centre de la ciutat, ni per anar a Guanabacoa, el P5, la 95, la A95, que tenen aquests noms, no n'hi havien. Hi havia en si unes màquines que li diuen ells que són aquests taxis col·lectius, però d'autobusos en tota la ciutat ni un, que era molt difícil, que la gent no podien anar a treballar, es quedaven a casa, allà tot va una mica així, i llavors podies anar a peu o amb alguna bicicleta, però això era llavors. Ara és pitjor. Però anirem parlant. Primer escoltem, anem per la part una mica més. Aquest programa és per amenitzar, no per atormentar ningú. Escoltem la diva Omar Portuondo, que quan jo la vaig conèixer, per cert, no al Teatro Amèrica, no, al Teatro Mella, que ara està tancat. I em van dir, és Omar Portuondo, una diva en Cuba i tal. Qui m'havia de dir que temps després havia de cantar amb ella, havíem de pujar al mateix a taxi col·lectiu, quan sortia amb ella i em deia que em tapés si tenia fred. Sí, era amable, segons com. I després ella va ser internacionalment molt famosa amb Bona Vista Social Club, ha vingut a Barcelona i tal. L'escoltarem amb la cançó que més m'agrada d'ella, Lo que me queda por vivir.

Sí, és veritat que els hospitals només treballen amb urgències. És veritat que jo conec diferents residències, que allà els hi diuen asilos, i aquest viatge no hi ha anat, però sí, va haver un temps que hi tenia alguna persona coneguda i els havia visitat. I sí, tenien moltes mancances, però com que la resta de població també no estava no tan malament. El que poder sí que va ser fort va ser fa uns anys, per això dic que no tot és ara, fa uns anys, 8 anys, en un hospital que li diuen La Benèfica, al barri de Baianó, sí, hi havia una noia, 30 i pocs anys, estava tan malament que quan jo la vaig veure, aquella noia rossa i molt blanca de pell, em va semblar veure una mulata fosca. No semblava que fos ella, no la coneixia. Estava molt malament. En aquella habitació hi havia 6 pacients. Si us dic que no hi havia paper al lavabo, això és que no n'hi ha quasi bé enlloc allà, però tampoc hi havia aigua. Ja no us explico res més. Vam intentar que la portessin a un hospital que està més bé, que està molt bé, un hospital, a l'IPK, li diuen a l'IPK, si algú coneix Cuba sap de què parlo. I gràcies a que els primers anys de la sida, des d'aquí, vam portar molta medicació, molta no, la que podíem cada vegada que viatjàvem, o d'una manera o l'altra enviar a medicació retroviral a... quan allà no n'hi havia i quan aquí se'ns dispensava. Gràcies a això, el director de l'hospital IPK, recordant, sabent, coneixent-nos i que havíem portat aquesta medicació durant anys, no grans quantitats, però durant anys, seguidament, cada 2, cada 3 mesos, vam aconseguir que aquesta noia, que es deia Brisaida, anés allà. Només va viure un mes, però almenys va poder estar ben atesa. Vull dir que aquestes dificultats d'ara ja han sigut moltes vegades, no només ha sigut ara el terratrèmol aquest últim, que és molt fort i que no sabem com acabarà. Hi ha altres residències, m'han dit, això no ho sabia, ho he sabut ara. Hi ha residències que paguen $1.200 al mes. Aquí encara es paga més, però no comparem. Qui ho paga, això? Doncs els cubans que estan fora del país i poden pagar això per a les persones que necessiten estar en aquesta residència, pares, avis, familiars, germans, no ho sabem. És dir, amb diner de fora es paga aquella quantitat. Però no vull dir amb això que aquesta residència, que deu estar més confortable, no vull dir que les d'allà estiguin tan desastroses com aquest hospital que us he explicat d'aquesta noia. L'hospital aquest, que per cert ara l'han reformat i deu estar més bé, aquells anys estava malament. Beatriz Márquez, Espontàneamente, és la cançó que la va fer més famosa i el dia que venia jo cap aquí, l'avió sortia a les 9 del vespre, però a 2:15 de la tarda encara vaig poder anar allà a la UNEAC, la seu de Unió d'Artistes i Escriptores Cubanos, que li feien un homenatge. I Beatriz Márquez, fins i tot una vegada vaig tenir la satisfacció, l'honor de cantar, i més d'una vegada, i gravar una cançó amb ella. I la vaig poder anar a saludar, dic, Beatriz, que m'anava i no et podia saludar, però he tingut aquesta ocasió. Ella, sempre molt amable, va ser la primera vegada que vaig cantar al Teatre Amèrica de Cuba, al Festival Boleros de Oro, a l'any 96, va ser ella la que em va convidar i em va presentar al públic. Una artista molt reconeguda, que el seu nom és Beatriz Márquez, però coneguda com la musicalíssima de Cuba, Espontàneamente.

Us parlaré, com us deia, de la vida social que hi ha a Cuba aquests dies últims, fa una setmana, fa dues, fa tres. Us he dit que abans de venir vaig anar a aquesta recepció de Beatriz Márquez, però vaig anar a més altres llocs. Però penseu que jo em vaig moure aquells dies, tot i que conec tota la illa de dalt a baix, i pujat a guagües i anat a llocs molt pobres, amb dificultats, m'he perdut, he passat por de vegades al trobar-me de nit, tot que he passat, tot això, aquest viatge hi ha estat al centre de l'Havana. És com dir el centre de Barcelona o el centre de Madrid, que no és el mateix moure't per la plaça del Sol i Rodalies o plaça de Catalunya fins a Aragó, Sagrada Família, acostar-te una mica a Sants, que moure't per el Turó de la Peira, pel Raval, per Gavà, no només per por, no, que això també la tenim aquí. No, la delinqüència no és, crec jo que no és tant, que aquí també en tenim i molta. És per les deficiències. Si hi havia talls de llum, d'electricitat, d'hores i de dies, passava més a Guanabacoa, que jo ho vaig veure, tot i que allà l'aigua no faltava, que no pas aquest centre d'on estava jo, que era per la rampa, per la calle 23, Calzada i 12, perquè el qui coneixi allà. Però tot i això, a Calzada i 12, que és com aquí dir de Barcelona o Sants, sí que em vaig trobar 3 dies que no hi havia aigua. Llavors jo anava a casa d'un altre conegut, un Giraldo, que ha vingut fins i tot a aquest programa, anava allà a afaitar-me i a dutxar-me i tornava a l'altra casa, no? Tenia aquesta facilitat. I la gent subsistien amb cisternes que tenen d'aigua de pluja, fins i tot sé que els que vivien a la vora del malecón havien anat a omplir aigua del mar pels lavabos. Sí, però això també ho podríem passar aquí i tiraríem endavant. Però no és el mateix estar tota una setmana sense aigua, o dues, o 2 dies sense llum, quan a la nevera es fa malbé el que tens guardat, allà que hi ha tanta dificultat per tenir-ho. Us haig de fer un apunt, també. Diuen que la gent és tan solidària i tal. Sí que ho és, però exactament igual que aquí. No és que la gent sigui més solidària, més simpàtica, ni més bona. Són igual que nosaltres. O nosaltres no faríem el mateix de si a un li falta la llum, portar alguna cosa a la nevera perquè t'ho guardis? Clar que ho faríem igual que ho fan ells. El fumut és que el de davant tampoc en té de llum i d'electricitat i s'espavilaven com podien. El fet de que hi hagi tantes necessitats d'aquell país, per una part fa que la gent sigui, que s'acostin més i que s'ajudin més, però per una altra, i a l'altra cara, que també fa que la gent es tinguin enveges, que la gent desconfiï, que la gent tingui por, que la gent vulgui guardar per prevenir. No, no és fàcil. No és fàcil. Però parlarem de coses més maques, que us deia de la vida social, després d'una cançó d'Emilia Morales, que quan vaig arribar a l'Havana, no aquest viatge, un altre, la vaig veure a les pantalles dels televisors, dels monitors de l'aeroport, cantant aquesta cançó. Aquesta cançó que jo em pensava que era una cançó romàntica, que era una balada, però és una habanera. 20 anys.

No vull pas desanimar-vos, sinó tot el contrari. Jo he tornat ara i de veritat que hi tornaria, eh? He passat molt bé amb la vida social que us dic, l'anar... En fi, que si aneu, tot això que he explicat no ho veureu. A tota la zona del centre i rodalies, i el centre és molt ampli, no... Sí que trobareu algun racó amb brossa, més d'un, però a l'altre costat veureu uns restaurants oberts i podeu anar a visitar el Museu Napoleónico, ho aconsello, que està molt bé, i també és per allà al centre, i a la part de darrere, als jardins del Museu Napoleónico, hi ha una geladeria que té molta fama. No és el Coppelia, que a mi m'agrada molt més, el gelat Coppelia, tot i que no sóc jo de dolços, però aquest és un gelat que ells el valoren molt i jo el trobo que s'assembla més als que tenim aquí. Però bé, aquesta geladeria, hi han uns nois i unes noies escollits amb llaç, pajarita, i camisa blanca, i jo quasi diria amb un punt de pijerío, d'uns jardins molt guapos que us agradaran. Podeu anar a visitar també el Coppelia, no falla anar al Coppelia. Podeu visitar, encara que no hi esteu hospedats allà, podeu anar a visitar, entrar i anar a prendre alguna cosa, una copa, un ron o el que vulgueu, a l'Hotel Nacional de Cuba, que és l'hotel emblemàtic, l'hotel des d'aquells jardins que veieu tot el malecón, que és una preciositat. Aneu-hi. A més, l'Hotel Nacional té una oferta per aquest estiu que ha passat de 340 euros l'habitació doble a 80. I fins i tot diuen que si va un de sol li deixen per 45, cosa que no acabo de creure-m'ho. I també haig de dir-vos que aquesta oferta us n'assegureu perquè pot variar. Però si és així, està aquella preciositat d'hotel. No ho dic pel luxe, que n'hi ha poder de més luxosos aquí mateix, molts més, sinó per la categoria, per la història que té aquell hotel. S'hi va gravar una part de la pel·lícula El Padrino. Podeu anar a veure tot això i passar-ho molt que molt bé. I per desplaçar-vos per la ciutat, hi ha els taxis normals, que n'hi ha pocs, però n'hi ha, i a les portes dels hotels sempre en trobareu. I aquells són cars per lo que és allà, però no valen el que val aquí un taxi. Per una persona com el senyor Pere, que us està parlant, que n'agafa 15 al dia, pot resultar car. Però per una persona va 15 dies i agafa dos taxis al dia, no. I més si són dues persones o tres. Allà, lo que mueve l'Havana, us ho diré ara, després de la cançó d'Anaïs Abreu. Anaïs Abreu va actuar, vaig tenir també la... Bueno, la vaig fer ja temps que no la veia, la vaig veure a l'actuació d'aquest passat dia 9 al Teatre Amèrica. Té un geni com una pólvora, però canta molt bé. Escolteu la lletra d'aquesta cançó, El viaje.

Higiene com una pólvora. Sí, és el que tenia el que té l'Anna Isabel. L'haguéssiu sentit, aquest dia estava enfadada perquè no podia treure els diners que ella volia del banc, no, que era molt poc, però bueno, estava molt enfadada. Però canta, ja ho he vist molt bé, i ha fet un repàs del que és tenir 20 anys, tenir 30, 40, 50, 60, que val més que no la tornem a escoltar, ja l'hem sentit, ja sabem de què va. Us he dit de que los triciclos mueven l'Havana. Sí, sí, a la ciutat no hi ha autobusos. Els taxis turístics, que són molt pocs, no es poden agafar. El cubà no el pot agafar per a l'economia. I els taxis col·lectius n'hi han menys i són cars. Per nosaltres no, però per ells sí. Per exemple, per anar de Horta a la Sagrada Família o a la Diagonal, com el metro ja ho sabeu, costa un euro. Un euro és molt per allà. Que no vull dir el que es cobra al mes, cuà, perquè és que jo no m'ho acabo de creure. Parlen tampoc, que mireu a internet, perquè jo, encara que m'ho diuen, penso que és impossible que amb tan poc la gent es pugui moure. El que mou l'Havana són els tricicles elèctrics, que els enxufen fins i tot, cosa que també m'estranyava a mi, a cases particulars. Aquests tricicles que... Sí, que és com una motocicleta, una moto, amb a darrere hi caben 6 persones, t'has d'enfilar, has de fer un salt, que recordo amb Maurín Iznaga, que l'escoltarem abans d'acabar el programa, quan vam sortir de cantar. Ella canta allà amb la seva filla, la Mauren. Mauren i Maurín Iznaga és la mare. Mare i filla canten. A la Maurín l'escoltarem. Doncs quan sortia d'allà, des de l'Hotel Nacional, que cantàvem al comedor La Guiar, que es diu, de molt de luxe però poc públic, perquè de turistes n'hi ha molt pocs, l'acompanyava un tros fins a un lloc que agafàvem un taxi col·lectiu o un bicitaxi d'aquests, no bicitaxi, no, un tri, com ho he dit abans, un tricicle. I recordo que vaig pujar i ella, jo ho tenia més a la vora, jo podia anar a peu. Ai, sube, Pierre, sube. Jo, no, sube, Pierre. I llavors jo vaig començar la comèdia dels que em coneixeu. Jo sabeu, no, que me da miedo. No, que yo tengo miedo. Ai, Maurín, que no. Que... Ai, Pierre, pero tengas miedo. Que yo tengo vértigo. Ai, maridísima, que me voy a caer. Ai, Pierre, no, por favor. Clar, i els que hi havien, que ja estaven dalt d'aquest tricicle, reien, perquè la Maurín és coneguda, com si aquí això li digués jo a la Isabel Gemio, per exemple. Ai, Isabel, tengo miedo, que caeré, que no sé què. I vam fer fins i tot una foto d'això que no la vaig publicar a internet. És dir, que hi ha moments de riure molt i aquests tricicles volten contínuament per tota l'Havana i van als pobles. Fins i tot a mi un tricicle d'aquests em va portar a l'aeroport de tornada i em va venir a rebre...

0: i se venien molt. Recordo que vam anar a l'any 98 a veure, actuava a Santiago de Cuba, que també hi havia Omar Aportuondo, i Lino Borges em va dir que tenia ganes que la seva dona veiés la Basílica de la Caridad del Cobre. I jo vaig dir, oh, sí, jo també vull anar, jo no hi he anat mai. I vam anar. I vaig veure el conegut que era, que jo llavors coneixia molts artistes de primera línia, però com que no ho sabia que eren tan famosos allà, i jo actuava amb ells i anava amb les guagües amb ells de transport d'un lloc a l'altre sense saber. I aquell noi em diu, ai, diré si me puedo hacer una foto d'ell para que lo vea mi mamá. I vaig saber que és que Lino Borges era un figurón a Cuba. Escoltem-lo amb la cançó més representativa d'ell. Quan parles de Lino Borges, parles de Vida consentida.
1: Hay música en tu voz, hay música en tus manos,

us he dit de llocs d'anar a peu. Sabeu què feia jo per anar a la platja? Hi ha uns que m'agrada molt, ara molt, però quan hi vaig el mes de gener, que aquí fa fred de por, encara em fa més gràcia. Què faig jo? Hi ha uns autocars turístics que, tot i això, ara hi van pocs, però un cada hora surt i fa un recorregut pels hotels. Però si m'haig de desplaçar a l'hotel que tinc més pròxim, llavors pujar amb un preu mòdic, que són 5 euros, amb moneda cubana, o sí, 5 euros, anar i tornar. I passen cada hora i tornen cada hora. Però si m'haig de desplaçar allà, exposant-me que la millor arribi tard, que no ho sé, però que a l'arribar a la platja aquella estigui núvol o plogui, m'hagi d'esperar una hora. Però això no, això ha passat també aquí. És anar sol. Anar sol i banyar-me i la roba i haig de deixar tot el que portes a sobre allà. Manera, em vaig quedar sense anar a veure platges de sorra blanca i palmeres, i molt a la vora de on jo vivia, a Calzada, entre 10

i 12, molt a la vora del malecón, però el malecón per la part no central, sinó cap a Oriente, no sé com li diuen ells, i jo m'aixecava al matí i em anava ja preparat per anar al bany, a la platja, i pas caminava i arribava al túnel de Quinta Avenida. És l'únic túnel dels tres, crec que hi ha a Cuba, crec, no, n'estic quasi segur, però a veure, el túnel de los franceses, el túnel de línia i el túnel de Quinta Avenida és l'únic que els vianants hi podem anar d'anada i de tornada. Jo trigava mitja hora, creuava aquell túnel, que també és espectacle, és una curiositat. Aquell túnel, que sembla que estiguis en una pel·lícula. De nit, no hi vaig passar. No, de dia. De dia ja feia una mica de respecte. Però de nit, a mi no m'hi busquin. Val. I trigava mitja hora. Arribava a la playita de 16, que és com, què us diré jo, com dos carrers d'aquí a Molins de Rei, com si fos de la plaça de la Creu a la plaça del Mercat, que és una mica més de platxeta, però és una platxeta que no hi ha sorra. Tots són roques, i són roques volcàniques que són com ganivets o com serres, que caminar per allà has de portar un calçat de goma o alguna cosa. Que no és fàcil. Però jo ja me la conec, i em fa gràcia conèixer tots els raconets, per on entrar, per on sortir, per on és més difícil. I conec a la gent d'allà, molta gent que de tants anys d'anar-hi els conec. Sí, el senyor de los gatos, un senyor que quan va allà, fins i tot li ha dedicat una cançó que ja l'escoltarem, va allà, hi ha dos o tres gats que sempre el segueixen, a dins de l'aigua no, però es queden per allà. Després hi ha el salvavides, que mentre la gent s'està allà batallant, ell està dormint, però és divertit també aquell home. I allà jo puc deixar la meva roba tranquil·lament, allà som més gent, no em sento sol, i de tornada torno a fer el mateix, és mitja hora més, i és com si fes la gimnàsia que faig aquí quan vaig al gimnàs d'aquí de Molins de Rei. Faig una mica d'exercici. Una cosa per explicar-vos. Estar a dins de l'aigua, va arribar un dia un cubano-americano. Cubano-americano vol dir que el salvavides ja no estava per ningú. Només estava pendent d'aquell cubano-americano que va arribar amb una Harley Davidson o no sé què, una moto espectacular, que tothom si volia fer fotografies. I aquest home anava convidant a cerveses a tothom. No, i què els hi va dir? Si haguéssiu vist la colla de gent a dins de l'aigua, sort que no hi havia onades. Aquests dies hi havia la mar molt plana. Si haguéssiu vist tothom amb la cervesa a la mà en l'aire i no els hi entrava l'aigua, no, i tothom bevent... aquest mateix dia, estant jo dins de l'aigua, a la mar, veig una senyora, no, era jove, i quan la vaig veure de la vora, guapa, una dona, poder tenia 45 anys o poca cosa més, però molt ferma. Molt ferma vull dir que estava una mica plena. I l'ajudaven a baixar, no sé si portava sandàlies o descalça, perquè ella, roca que talla, que li diuen diente de perro, per això mateix, entre dos l'ajudaven a baixar. Hi havia moments que jo, aia, que aquesta dona caurà, que semblava que anés a caure, no a l'aigua, això no passaria res, sinó sobre aquelles roques. I res, no, però a trenques i barranques, i més bé o més malament, aquella dona va arribar a posar-se fins a la cintura a l'aigua. Ah, noi, quan m'hi fixo, sabeu que portava la mà? No, una cervesa no. Ella tenia la seva cigarreta. Ella, tota aquesta peripècia que us acabo d'explicar, però ella anava fumant, perquè veieu la tranquil·litat que aquí no la tenim. Escoltem ara a Maureen Iznaga, la que va pujar amb aquest tricicle amb mi, Fue mentira, una cançó de la seva autoria.

Bé, estem arribant a la fi del programa, que a mi avui, parlant de Cuba, se m'ha fet curtíssim. Podríem estar molt més temps. Recordo, amb aquesta actuació última a Pinar... No, a Pinar del Riu, no, al Teatre Amèrica, que hi havia un cantant, 85 anys, que va dir-me, ja m'ho havien dit, però ell també m'ho va recordar, que havia estat 20 anys... Perquè jo li vaig dir, jo fa 30 anys que vinc i conec a quasi bé tothom dels boleristes i dels artistes del bolero. Diu, estuve 20 anys sancionado, dic, que no podia sortir ni actuar, res. I llavors aquest home em deia que sí, que el país estava molt malament. De les poques vegades que algú m'ha dit alguna cosa d'aquest tipus polític, entre cometes, a l'Havana, que ningú parla de res. Es parla del temps i del bolero i de l'Helado Copelia. Però em va dir això. Diu, jo que sí que quisiera, esto está mal, esto no aguanta más. Diu, pero me gustaría que hubiera un cambio, un arreglo, una solución desde dentro, nuestra, entre nosotros. No me gustaría ver a los americanos paseando por aquí, més o menys, com si fossin els amos. Això m'ho va dir aquest home i em va fer pensar amb aquesta quantitat d'hotels de gratacels, sobretot a l'Iberostar, que en fa dos com l'Havana Libre, que estan buits, tots esperant què? Esperant qui? Què esperen aquests hotels buits? Com s'ompliran? Quan? Ho veurem, suposo que sí. Jo també, vull viure encara uns quants anys més. Moltes gràcies per escoltar-nos i la setmana que ve us espero. Ja no us parlaré de Cuba, tranquils. Tenim uns convidats que ens faran música en directe. Fins molt aviat. I m'acomiado amb la cançó Don Pierre, que igual que aquí avui he tornat, és obligatòria quasi, allà també l'haig de cantar sempre que puc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després de que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre d'altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a obrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo. Segons ha explicat el servei secret, l'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui així oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Passem ara a donar un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè hi ha un parell de carrils tallats a la xarxa viària, el primer a la B20 a Barcelona cap al nus del Llobregat i un altre, en aquest cas, a la C-17 a la Garriga, en sentit Barcelona. Marxem ara fins a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana es celebra la 44a trobada d'Olèrdola, que manté amplis incentius en la seva programació. Entre aquests, la possibilitat de fer un descens amb una supertirolina. Des de Canal Vila Olèrdola ens ho explica Raimon de Cara.
2: La supertirolina és una proposta clàssica ja a la trobada que es va incorporar a la festa del municipi l'any 2008. L'activitat està oberta a tothom i se'n podrà gaudir de manera gratuïta avui a partir de les 3 de la tarda i fins a les 7, en un entorn privilegiat i protegit com és el conjunt monumental d'Olèrdola. Des del primer any d'estar del municipi, aquesta tirolina gegant manté l'equilibri d'oferir una activitat assequible a totes les edats, si no es pateix del cor, però garantint emocions a flor de pell. Pep Pedrós és de l'empresa Anigami, que instal·la la tirolina.
3: Travessa pel penya assegat amb aquests 200 metres volant. És una passada la tirolina que s'instal·la aquí. Sabent que a les 7 ja no es fa la tirolina, però és que ja abans hem de tancar la cua. A 6:45 ja normalment es para la cua perquè genera molta gent.
2: L'usuari més veterà de la tirolina a Olèrdola ha estat un home de 97 anys i els més joves han estat atrevits infants de 6 anys.
1: I en els esports, el Girona no passa de l'empat a un amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic. A Montilivi, el Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
7: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
9: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
8: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
9: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
8: T'esperem al Molí Jove.
10: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
11: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
10: Un kit d'emergències?
11: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
1: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Leonor Sellers Vidal, professora d'història jubilada i membre de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús sostre cívic, que ara mateix esteu amb el projecte, tu, en concret tu, que hi ha més projectes, però en el que estàs tu és el de cohabitatge sènior, que any 70, anava a dir, que any 60.
2: Sí. No, 70.
1: Que any 70. Sí. Que any 60 és una expressió.
2: Exacte.
1: Molt benvinguda, Leonor.
2: Molt bé, gràcies.
1: Molt contenta.
2: Sí, jo també. Estic contenta de compartir aquí amb tu.
1: Sí, perquè a més és un projecte superinteressant, però a més, la teva vida, no ets de Molins de Rei, perquè tu ets de Barcelona.
2: No.
1: Bueno, de fet, ets de les Terres de Ponent.
2: Sí, jo vaig néixer a Vilanova de Segrià, que està molt a propet de Lleida Capital, però dic que sóc de les Terres de Ponent perquè la família, el pare és de l'Urgell, la mare és de la Segarra, jo vaig néixer al Segrià, llavors al final Terres de Ponent. Tinc família a l'Urgell, per tant, Terres de Ponent.
1: Terres de Ponent, sí. Però molt petiteta vas baixar a Barcelona.
2: Sí, amb sis anys, sí. Els pares van decidir, sí. La germana estava malalta, tenia paràlisi cerebral, i a Barcelona hi havia un centre que la podien acollir i acompanyar. I llavors els pares van fer la decisió de...
1: De vida.
2: Sí, una decisió de vida, sí. Totalment.
1: Difícil, a vegades.
2: Per ell, sí, sobretot el meu pare, però entenc que per la meva germana, per mi, això ho he pensat moltes vegades, que va ser una sort.
1: Sí?
2: Sí, perquè...
1: La petita, vols dir, perquè éreu tres.
2: Sí, la germana gran, malauradament, va morir al cap d'un temps.
1: La gran perquè se li va donar atenció. I la petita...
2: No, llavors la meva germana i a mi ens va anar bé, crec... perquè potser en el context del poble doncs no hauríem tingut la mateixa trajectòria de vida, penso.
1: Clar.
2: No ho sé, no, jo no puc comprovar això.
1: Clar.
2: Però penso que la trajectòria de vida que vam poder fer les dues a la ciutat de Barcelona, amb altres ambients, etc., que potser el poble ens hauria quedat una mica més petit i potser hauríem fet una trajectòria més convencional, penso jo.
1: Bueno, després ens expliques què vol dir no convencional.
2: Bueno, sí. A veure, jo vaig llegir l'any 56, que això també s'ha de dir, eh? Tinc 70 anys, vull dir que...
1: Sí. No convencional vol dir, si ho he entès bé, que estem parlant d'unes èpoques en el que era just la transició, no? Final del...
2: El què? Quan?
1: Quan tu tenies 6 anys que vas venir cap aquí.
2: No, era la transició, era l'any 60, jo tenia 6 anys.
1: Bueno,
2: això... O sigui, era 62, vaig venir a Barcelona.
1: No sé ni comptar, vull dir que era 62. Finals del franquisme, volia dir
2: no,
1: això.
2: No, bueno, encara li faltava un bon tros,
1: una
2: el franquisme,
1: mica,
2: fins al 77,
1: sí.
2: Que no van haver les eleccions, clar, li faltava encara. I clar, la meva família era de tall conservador, venien, a la casa tenien un forn de pa, però tant la banda dels avis, materns i paterns, tots eren pagesos. Era un món molt, molt, molt tradicional i molt conservador. Llavors, doncs, i d'obediència femenina, etc. Llavors, jo no sé com hauria viscut la meva joventut allà. Potser m'hauria plegat o potser no. I allí també hi ha gent que es va espavilar. Però no ho sé. Però sempre penso que el fet de venir a Barcelona els meus pares, tant a la meva germana com a mi, ens va donar aire, ens va donar més possibilitats, crec.
1: Bueno, possibilitats que van fer que al final, que això ara en parlarem, tot i que venies de família d'oficis, perquè ens entenguem, doncs poguessis estudiar a la vegada que treballaves en un nocturn, que això et va fer connectar amb tots uns moviments, que això sí que ja era, no?
2: Jo començo a... Jo tinc 15 anys i tinc molt clar... Bueno, la meva mare sempre deia, no, les nenes han de fer el batxillerat, però jo ja volia anar a la universitat. I llavors, doncs, bueno, als 15 anys, menys l'any 71, s'havia de treballar. Llavors, si tu vols estudiar, nena, doncs...
1: Però primer treballa.
2: Exacte, doncs tu s'ha de treballar. Llavors, si tu vols estudiar, això és la teva cosa, la teva decisió. I això és el que vaig fer. I vaig entrar, efectivament, com que treballava durant el dia, bueno, vaig tenir diverses feines, però potser la que va durar més temps va ser en un laboratori farmacèutic, i al vespre... doncs ara anava a l'institut. I allí a l'institut va ser un moment clau de socialització. perquè allí ja, venien moltes noies, clar, ja estem parlant de principis dels anys 70, i ja hi havia moviment, clar, hi havia moviment universitari, però en aquell moment van començar a haver moviment polític i de protesta als instituts. I llavors venien moltes alumnes que venien expulsades de l'Institut Maragall.
1: I de Barcelona.
2: De Barcelona. Sí. I la filla de la Rosa Sensat, la gran pedagoga, era l'Angeleta Ferrer, era directora de l'Institut Infanta Isabel. I allí aplegava les rebels les que les havien acomiadat del Maragall, venien a l'Infanta Isabel, i jo vaig anar allà. Llavors era un ambient molt polititzat i jo em vaig trobar com peix a l'aigua. I allí va començar un procés de consciència que anava molt més enllà de lo polític, que tenia a veure amb la teva projecció personal, etc. I dintre del món laboral, per exemple, jo treballava en aquest laboratori farmacèutic i érem tot noies. Bueno, hi havia alguns homes que feien algunes feines concretes, però la majoria érem noies. I dintre d'aquesta efervescència política de protesta i d'antifranquisme, vam fundar les comissions obreres del laboratori, un grup de noies. I ens pensàvem, després ja vam veure que les coses tenien més límits dels que ens pensàvem llavors, però clar, teníem 17, 18, 19 anys, ens sentíem certament molt empoderades, no teníem cap por de ser noies, i recordo que, per exemple, amb companys, que eren els líders naturals del sindicalisme de l'època, etc., pues jo recordo que amb molta barra nosaltres els hi plantàvem cara i dèiem, no, les noies del laboratori doncs fem d'una altra manera, ho fem d'aquest... Saps que teníem aquest sentiment d'empoderament, no? O sigui,
1: que no era d'autoestima. Que no era habitual amb altres sectors.
2: No,
1: amb altres
2: exacte. Sectors. Però jo crec que era aquesta barreja de consciència política, de treballar. Llavors, alhora també anava a la universitat. Primer vaig anar a l'institut, però després vaig anar a la universitat. I també era a la tarda. I allí també em trobo amb altres companys i companyes que també són estudiants treballadors. Llavors, són moltes coses compartides, és tot una explosió. I el país estava explotant, també, perquè jo entro a la facultat a l'any 74.
1: A fer història.
2: Història. A fer història. I, clar, llavors era la llicenciatura en 5 anys, acabo la universitat a l'any 79. Per tant, són 5 anys, ara sí que és la transició. Ara sí que és la transició. I això ho he vist des del món laboral i des del món universitari. I llavors són anys de molta brega. També estava compromès amb la societat de veïns, però jo crec que els joves tenim molta energia i com que el país bullia, nosaltres també bullíem, bullia tot plegat, diguem, no? I això marca molt. I crec que això m'orienta bastant la vida.
1: Cap a on vas tirar i cap a com ets tu, una mica, no?
2: Sí, clar.
1: Sí, que ets una dona lluitadora, de mena.
2: Sí, però no era jo sola, o sigui, érem tot un grup. Quan ja he parlat de les meves companyes de laboratori, que era del món laboral, la majoria estudiàvem i treballàvem també, però d'altres potser no. Però totes teníem molt clar una cosa, que nosaltres aspiràvem a tenir una vida pròpia, a tenir una trajectòria professional, etc. Home, clar que ens agradaven els nois i volíem tenir relacions amb els nois, però així com veiem altres noies dintre del món laboral, dintre del laboratori, que el seu objectiu era casar-se, tenir nòvio i posar-se a la casa amb totes les cortines penjades i tot això, doncs nosaltres, home, evidentment, també, però no era aquest el nostre objectiu. I per això dic que després, amb el temps, tu veus que també potser sobrevaloràvem aquella força que teníem, perquè això també ens impedia estar alerta en formes de masclisme que també existien, saps? Home, existien i segur que existien, però que potser no estàvem prou alertes, estàvem massa empoderades o massa...
1: Bueno, amb una mica amb una bombolla...
2: Decidides,
1: no?
2: Sí, totalment, sí. Per això sí. Que ens va durar com molt de temps, no? Però és veritat, o sigui, jo recordo enfrontar-nos... Bueno, que això tampoc no era tan usual. Bueno, però dintre del món sindical sí, que hi havia dones com molt, molt fortes. Bueno,
1: perquè
2: molt...
1: al final les organitzacions eren una rèplica dels rols reproduïts i totes les organitzacions eren més, molt més masclistes que el que són ara, això és així, no?
2: Però que les dones no acceptàvem, però les noies, estic parlant que era una època...
1: No, però és superinteressant aquest concepte, molt, molt jove. De noies treballadores que estudiàveu a la tarda. O sigui, aquest és com un una identificació.
2: Sí. Jo crec que això jo crec que és molt important, perquè vivíem el món laboral relacionat amb el món sindical i després el món universitari, que també estava en plena ebullició política i tal, però jo estava realment implicada en el món laboral i sindical, tot i que també assistia a les assemblees de la universitat. Bueno, i després també estava a l'associació de veïns i formava part de la vocalia de cultura, jo que sé, organitzava coses.
1: I com t'ha marcat això la vida futur? Perquè deies, jo si m'hagués quedat al poble segurament hagués tingut una vida diferent.
2: I jo crec que totes aquestes oportunitats que estic explicant, jo això crec que no m'hauria passat allà al poble. Era un poble de 1.000 habitants, molt a propet de Lleida, això és cert, però clar, en una època que, bueno, doncs no sé, igual hauria tingut un cotxe i hauria anat a desplaçar a Lleida, i a Lleida ja potser ja les coses es movien de manera diferent. Bueno, però jo crec que les dones de la meva edat al poble d'on vaig néixer, Vilanova de Segrià, o al poble del meu pare, de la meva mare, jo crec que tenien una trajectòria més convencional, més marcada. No vol dir que no hagin estat feliç.
1: Sí, però
2: jo estic encantada d'haver fet tota aquesta explosió, no? Amb 18 anys, anar-nos a París soles, 6 noies, que el meu pare va haver de signar, perquè no era major d'edat, llavors major d'edat eren 21 anys.
1: Sí.
2: I aleshores va haver de signar, que jo sempre em pregunto, que el meu pare, tan conservador, com va ser que em va signar perquè jo em pogués treure el passaport? Bueno, llavors no existia la Unió Europea, i era a París. I a París allò va ser una altra explosió. Sí, va ser un abans i un després, tornada en tots els sentits.
1: I la mare, com es deia la mare? Com es deia
2: la mare Maria, i la meva mare és molt important en la meva vida, perquè la meva mare era una dona, crec que molt sàvia, com totes les mares, molt, sobretot d'aquella època, o en general, les dones cuidadores, però ella sempre tenia com una falera molt gran que les seves filles havien d'estudiar, perquè ella li hauria encantat ser mestra i el seu pare li va prohibir del tot, li va prohibir estudiar, la va obligar a fer d'aprendre de modista, i llavors la meva mare tenia una ment molt oberta i va escoltar molt les filles, va escoltar molt i va créixer amb elles. I crec que va saber, es va reinventar, i també va fer coses per la seva generació. Una dona nascuda l'any 29, que li va ser negat els estudis, però va ser una dona amb un gran interès cultural, i això també la va fer obrir-se moltíssim. I jo crec que, tant com per la meva germana com per mi, doncs va ser un referent que ens va acompanyar, diguem-ne, que ella va créixer a mesura que nosaltres creixíem, uh-huh, i obríem fronteres.
1: Que maco.
2: No? I crec que, per exemple, a vegades em penso, i el meu pare va signar allò perquè jo me n'anés amb 18 anys a l'any 74 a París, que allò era la perdició. I jo crec que la meva mare deia dir, tu, Josep, signa i deixa-les estar, deixa-les que facin...
1: Ta germana també hi va anar?
2: No, ella era una altra, ella és dos anys més gran que jo, ella ha fet un altre camí, el seu, però bueno, jo crec que també doncs amb llibertat i tot això.
1: Que bé, que maco, un homenatge a ta mare des d'aquí, a Maria.
2: Sí, sí.
1: La Maria...
2: I pels seus nets, pels nets de la meva mare, la tenen molt present, fa anys que va morir, la tenen molt, molt present.
1: Això és maco.
2: Via. Sí, molt. La padrina, perquè a Lleida diem padrins i padrina.
1: Sí, la mare que era de la Segarra, no? M'has dit? Sí.
2: La mare era de la Segarra, sí.
1: La Segarra, que déu-n'hi-do. Dèiem que t'estàvem coneixent, no?, la Leonor, que estàvem pel principi per arribar a un final, que és el que t'estàs treballant ara, que és el de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús de sostre cívic, que després aprofundirem.
2: Sí, perquè a mi m'agradaria parlar d'altres coses.
1: No, que anava exemple, a dir que després aprofundirem que una mica més.
2: Em sento, jo soc barcelonina, però jo em sento bastant del Baix Llobregat.
1: Sí, llavors jo volia explicar això. Que
2: això també vull dir.
1: Jo et vaig conèixer, comentàvem abans de començar, perquè una de les heroïnes, que és la Beba, em va dir que havies fet una xerrada al Centre d'Estudis del Baix Llobregat, que per aquí anava a connectar la part de la comarca. I tu sempre has estat molt vinculada també al Centre d'Estudis, no? Perquè tu vas fer història, perquè... Això no t'ho he preguntat, per què vas fer història?
2: Doncs mira, jo crec que podia haver fet qualsevol cosa de lletres, hauria pogut fer filologia, hauria pogut fer periodisme, que m'encantava escriure, i la ràdio m'entusiasmava, i psicologia. Estava molt interessada en la psicologia. I al final, perquè jo crec que va ser pel context de politització, pel moment. I llavors jo volia saber més coses del sistema, el que havia passat abans, el que havia passat a Catalunya, el que havia passat a Espanya, la Guerra Civil... Bueno, clar, el món contemporani, en aquell context, tot això. I llavors em vaig decidir per la història. Llavors vaig acabar l'any 79 i...
1: A la UB.
2: Sí. Vaig estudiar història a la UB. I vaig començar a fer de professora d'història, l'institut de secundària.
1: Sí, que em va fer gràcia, perquè quan em vaig dir com et defineixo, tu em vas dir, per mi és molt important dir que he sigut, que soc professora d'història, ara jubilada.
2: Sí. Sí, perquè la història, per mi, no ha sigut només una feina. Segons me'n recordo que quan al principi de la feina hi havia un company que deia, jo estava allà llançada explicant, no?, perquè la història, això i allò i allò, i m'ensenya, em treu la nòmina i em diu, mira, per mi la història és això, la nòmina, i em vaig quedar escandalitzada perquè vaig dir, no, què dius, la història és fonamental per entendre el món, per entendre el món on estem, on volem anar, i també tota la tecnologia, les matemàtiques, tot, la ciència, tot està dintre d'un context històric. I si no entens aquest context històric, no entendràs Newton, ni Galileo Galilei. No entendràs res. I per mi, la història tenia molt de sentit. I per la història contemporània, tant de Catalunya com d'Espanya, doncs jo explico.
1: Però, bueno, clar, la sortida era ser mestra.
2: Sí. A mi, ser professora d'història... O sigui, ser professora m'ha encantat. O sigui, jo, un dia també parlant amb les companyes, qui de vosaltres vols profes, no? Qui tornaria a ser profe? Bueno, molta gent desencantava. Jo vaig dir, jo tornaria a ser. Sí, m'ha agradat molt. I sobretot veure els alumnes que t'escolten i m'interessa i que comencen, aixequen el braç i comencen a preguntar. I en la història, sobretot ja quan som més grandets... Clar, comencen a fer relacions amb el món actual i això és molt xulo. Això
1: perquè feies secundària, donaves a secundària.
2: Sí, vaig ser secundària i batxillerat, sí. Primer vaig començar la formació professional i després, ja quan va haver la reforma, doncs ja ens vam unificar i llavors ja va ser la ESO i el batxillerat.
1: Vas acabar a Sant Joan d'Espí?
2: No, vaig començar.
1: Això, vas començar
2: a Sant Joan d'Espí. Vaig començar a Sant Joan d'Espí. El Ferrer i Guàrdia de Sant Joan d'Estí, i vaig estar 27 anys.
1: Això.
2: I d'aquí ve el meu vincle amb el Baix Llobregat.
1: Clar.
2: Llavors, l'any 7 estava molt bé, el Ferrer i Guàrdia de Sant Joan d'Espí, però vaig pensar, bueno, potser que busquis altres maneres de fer, altres horitzons, i llavors me'n vaig anar a Barcelona, i els meus 10 anys darrers de professora els vaig fer a la ciutat de Barcelona.
1: I a Sant Joan d'Espí vas conèixer el Pepe Fernández.
2: Exacte, que el Pepe Fernández és...
1: Explica qui és, sí, que la gent no ho sap, alguns no ho saben.
2: El Pepe Fernández és el descobriment que fem nosaltres que ens coneixem a l'institut, és perquè de seguida connectem per la manera... O sigui, aquest no era el que es traia la nòmina, per la manera que... Per l'interès que teníem en educar, en ensenyar, com ho podíem fer, per tant, la didàctica, i per la mateixa visió de com ho podíem fer des de la història. Aleshores, ell estava molt involucrat en temes de didàctica i llavors, bueno, al llarg de la vida per explicar-ho, doncs ens han fet molt amics, és a dir, una... I des de fa molts, molts anys ja no només som amics, sinó que és una amistat familiar. I que hem col·laborat també després quan hem fet recerca junts, hem col·laborat junts amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat, estem contínuament també ara treballant conjuntament pel Centre d'Estudis, també hem treballat per l'Ajuntament de Cornellà, que ens ha demanat coses, també per l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, que està a Sant Feliu, també hem fet coses, vull dir que hem col·laborat molt junts. Però perquè
1: això volia explicar, perquè arran de que coneixes el Pepe, no?
2: Sí.
1: No només fas de mestre, sinó que entres en el món de la recerca.
2: Sí, primer fundem amb altra gent un grup, bueno, a veure, amb el tema de la recerca, després tornaré a la didàctica, ¿vale? Perquè amb el tema de la recerca d'història nosaltres coneixem per vincles també a través del PP, etc., a la Mari Carmen García Nieto, que és professora d'història a la Universitat Complutense de Madrid, germana de Joan García Nieto, ànima del Baix Llobregat, del moviment obrer del Baix Llobregat, un jesuïta que és, bueno, em sembla que és molt conegut.
1: I una dona que va començar, és de les que van començar a explicar la història de les dones, també.
2: Exacte. Però ella va ser, juntament amb una altra professora de la Universitat de Barcelona, va ser la introductora de treballar a les fonts orals. És a dir, donar veu a les persones que no tenen veu, que normalment no deixen rastres escrits. I tant ell com jo vam ser fortament influenciats per aquesta manera de pensar, la vam conèixer personalment, un encant de persona. Quan ella es va jubilar, es va traslladar a viure a Barcelona, però... el seu germà havia mort i llavors doncs, ella va assumir el lloc a la Fundació Utopia. Val, llavors, per la nostra recerca, que va acabar amb dues tesis doctorals diferents, però diferenciades però connectades pel context històric, clar, vam conèixer les fonts orals. Llavors, amb un grup de gent de la didàctica vam fundar el grup que es diu Història Oral a l'Aula. I llavors era treballar amb els alumnes fent entrevistes, els més petits potser a través de la seva pròpia experiència, amb la seva pròpia família, i els més grans doncs, amb altres projectes. I la veritat és que va ser un projecte que va durar molts anys, que va ser molt xulo, que va... mira, aquí podria parlar de la Dolors Freixanet, que és una professora molt estimada de Cornellà, també ella molt, molt estimada, i que això ara ens vincula, o sigui, totes les coses van enllaçant-se, no?, amb el Centre d'Estudis Comarcals de Vall d'Obregat, perquè el Pepe hi estava també implicat, em va portar a mi, i crec, si no vaig errada, que la primera feina que vam fer al Centre d'Estudis va ser amb l'enyorada Gemma Tribó, una persona esplèndida,
1: molt enyorada, sí.
2: Carinyosa, potentíssima, una dona, una professional de cap a veus, una visió esplèndida de tot, i vam fer amb aquesta companya de Cornellà, la Dolors Freixanet, ella ens coordinava, el Pepe i jo, i després el context històric el feia la Mari Carmen García Nieto. I va ser un llibre, un llibret, de fet, eren unes fitxes, era un llibret de context històric amb unes fitxes que parlaven sobre el moviment obrer aquí al Baix Llobregat, perquè això era el que nosaltres, el Pepe i jo, havíem treballat a la tesi doctoral. Ell havia treballat la participació dels catòlics al moviment obrer i jo era el moviment obrer, llavors es tenia aquesta connexió. I a partir d'aquí, doncs, comença, doncs, ja et dic, amb el mestratge de l'enyorada Gemma Tribó, però després ja continuem amb el Centre d'Estudis i allí coneixem, doncs, bueno, les nostres amigues, i dic en plural perquè és així, l'Esther Achuel i la Núria Ribas, que són les tècniques, però després, doncs, home, amb el president, el Carles Riba, que és... evidentment és un far, però home, la Conxita i la Beba, que has esmentat i que és el nostre
1: vincle.
2: La nostra connexió, doncs home, han sigut unes digníssimes presidentes.
1: Molt I hem fet molta feina amb temes d'investigació i amb temes de recuperar, i m'ha interessat molt aquest concepte que has dit de la gent que no té veu perquè no deixa rastre.
2: Clar.
1: Que moltes suposo que també són dones, no? Perquè al final...
2: Sí. Exacte, nosaltres, per exemple, quan dic nosaltres, dic el Pep i jo.
1: Sí.
2: Una de les... Potser de les coses que hem, més important que hem treballat pel centre d'estudis és una exposició que li vam dir tothom al carrer i que nosaltres vam donar veu a moltes dones, perquè era, sobretot era de la lluita antifranquista, val? I vam... tenir cura de que hi hagués veu i que hi hagués un apartat del feminisme, que aquí al Baix Llobregat va ser molt important en aquella època. I bueno, vam tenir la sort, perquè hi havia molt poc rastre d'això, i vam tenir la sort de trobar unes dones del Prat de Llobregat que havien obert un centre de planificació familiar a principis dels anys 70, fent una tasca impressionant, i les vam poder entrevistar, etc. És a dir, que tenim testimonis importants, que vam fer entrevistes. Que estan dipositades a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, que això és molt important. També sí. Vam fer... entrevistes als alcaldes, als primers alcaldes democràtics de diferents punts de la comarca, i també les entrevistes estan dipositades a l'Arxiu Comarcal.
1: I de les teves investigacions i vinculades a les dones, què és el que recordes ahir com a més singular, o com que tu consideres que ha sigut algun factor que hagi determinat molt com som ara, com és la comarca ara, com...
2: Sí, bueno, primer, quan entrevistes a les dones, el primer que... des del final ja no et sorprèn, és que tu fas una mostra d'homes i de dones, i els homes, alguns esplèndids, molt posats dintre de la seva lluita i tal, però cap, ningú us qüestionava perquè jo l'entrevistava. És a dir, tots pensaven que tenien coses a portar. I les dones, totes, absolutament totes, tu, jo, què puc aportar? Però si jo no vaig fer res. Però per això de tu et servirà? La meva vida t'interessa, perquè nosaltres quan treballem amb històries de vida, perquè és quan realment pots veure la trajectòria i l'evolució, val? Clar. I això és una... sempre és així. I després, com a característica, doncs... és que... les dones són molt més valentes del que elles es pensen. I relatant la seva pròpia vida, elles se n'anaven adonant de que havien d'afrontar situacions molt més complicades. Per exemple, posar-se en... fent vaga, per exemple, si estem parlant de dones treballadores, fent vaga davant dels homes que han decidit que no. I llavors, tot un gruix de dones, estic pensant en un cas concret, però en trobaríem d'altres, que davant d'una vaga general... les senyores comencen a fer el soroll de gallina, no? Que tothom sap el que vol dir, no? Ens sou covards.
1: Sí, sí.
2: I els homes allà, així com molt...
1: Els que treballaven.
2: Els que s'havien quedat perquè els hi semblava
1: que no tocava.
2: A mi les dones... Sí, o, per exemple, tenir la fortalesa de... en el local sindical de Cornellà de Llobregat, que llavors era el sindicat vertical... Mm-hmm. Posar-se en una assemblea, crec que llavors això era a la... ho estic dient de memòria, però crec que era la vaga general del 76. Uh-huh. Posar-se una noia que era molt joveneta, posar-se davant de tota la sala aquella, tota plena de gom a gom, de nois, de xicots, posar-se ella allà al davant, d'aixecar-se, i llavors tots els homes, oh, tia buena, allí... I allà, impertèrrita, bueno,
1: sí.
2: això és impressionant. I al millor era una dona que t'havia dit que per què era important que tu l'entrevistessis.
1: Que guai. I encara funciona aquest sistema de recerca oral?
2: De les fonts orals, home, ha perdut, jo crec que dintre del món acadèmic, ha perdut una mica de prestigi perquè s'ha abusat i perquè les fonts orals tenen una metodologia molt severa, a més és molt estructurada i a més hi ha tot un aparell crític, vull dir que tu has de saber i has de conèixer quan es utilitza això, o sigui, tu no fas recerca testimonial o recerca militant, tu estàs fent una recerca històrica, per tant tu has de tenir una sèrie de pautes, una sèrie de prevencions, de prudència, etc. I aleshores, doncs, a vegades s'ha abusat. S'ha abusat, penso jo, fora de l'àmbit acadèmic, i jo crec que llavors ha caigut amb una mica de desprestigi. I després, també és molt feixuga, les fonts orals, perquè ara amb la intel·ligència artificial t'ho transcriuen, perquè s'ha de transcriure, s'ha d'analitzar... Hi ha molta producció abans i molta producció després. Clar, no és només el moment de l'entrevista.
1: Clar.
2: I llavors, doncs, clar, has de tenir un nombre suficient d'entrevistes perquè sigui significatiu a l'hora de la recerca, etc.
1: I encara fas en recerca?
2: Bueno, sí, amb això de que estem, amb el Pepe i jo estem lligats al centre d'estudis, el que passa és que ara som grans i estem jubilats i cadascú per diferents coses, jo perquè tinc el projecte de Can 70,
1: que
2: la vida dona...
1: Parlarem una mica perquè si no...
2: La vida dona sí, pel que dona. Sí. I llavors, doncs, si ho fem, hem treballat, per exemple, amb el projecte amb fons orals, hem treballat amb l'Ajuntament de Cornellà, que l'Ajuntament de Cornellà té previst fer un centre d'interpretació de la ciutat de Cornellà i ens va encarregar fer... Que encara continua, que nosaltres no formem part d'això, però encara continua.
1: Que guai.
2: Sí.
1: Que guai. Em vas explicar també que per tu també va ser important ser mare.
2: Sí. Exacte, sí. Aquesta és un capítol molt important. A veure, jo tenia 34 anys, amb aquesta dona tan empoderada i tot això, i jo tenia molt clar que desitjava ser mare i no ho volia vehicular, no expressament, fet expressament amb una parella, però jo tenia 34 anys i jo veia que en aquell moment teníem com molt clar, que ara no passa així, que els 35 era, que ja era un desastre, ja no podia ser mare, i per tant jo el que no volia fer, que jo havia vist en el meu entorn, que sí que s'havia forçat algunes relacions no suficientment desitjades per tal de poder ser mare, jo aquest model no el volia, i al desembre de l'any 88 se'm va obrir les portes del cel, perquè aquí a Espanya va haver una llei de reproducció assistida que permetia, era una llei molt progressista en aquell moment, que es permetia a les dones soles utilitzar la reproducció assistida. I jo m'ho vaig
1: cap
2: pensar
1: aquí.
2: I vaig anar cap aquí. I vaig ser mare a través d'aquest sistema. ¿Vale? Per tant, vaig ser mare... la meva filla va néixer l'any 90. ¿Vale? Per tant, ella ara té 35 anys.
1: ¿Vale? La Maria.
2: La Maria. I llavors...
1: Ara explicarem per què ho diem.
2: Sí, perquè aquesta Maria es va fer gran, i, clar, evidentment ella no es va trobar molt, potser ara les persones nascudes a través d'aquest sistema es troben a l'escola quan són petits i tal, això està com bastant normalitzat, diguem-ne, vale? Però en aquell moment no. Llavors, quan ella deia que no tenia pare, sempre li deien que això no podia ser, que tothom havia de tenir un pare i una mare. Llavors, jo ja li explicava a casa, però bueno... En fi,
1: la societat no sempre... era com era. No era tan diversa com ara.
2: La canalla entén també el que entén. Sí, tu ja li pots explicar, però no, vull dir que ella això no se li va ser mai amagat. Bueno, total, que això li va interessar durant un temps, després jo vaig pensar que ja no havia deixat d'interessar, però quan ja tenia 20 i bastants, resulta que em va plantejar que estava molt, molt, molt enfadada, ja em va deixar clar que no era amb mi, sinó que era amb la llei amb la norma, que li impedia conèixer el seu progenitor biològic, el seu pare biològic, ¿vale? Que ella no necessitava fer cap vincle amb aquesta persona, però sí que tenia dret a conèixer, a saber els seus orígens. No només per una cosa que algú diu de manera materialista, només que també,
1: Per salut.
2: Per tenir els antecedents
1: mèdics,
2: etcètera. Però no només per això, sinó senzillament per saber d'on ve ella, d'on és, que això té... mira, l'altre dia parlava amb un psiquiatre i deia, és que la formació de la identitat té a veure amb això també. Bueno, total que, bueno, va haver allí una mica d'ajustament, perquè jo això em va venir que no formava part, jo no m'havia enterat res de tot això, i jo veia que ella estava molt enfadada. Però després de moltes converses, de poder parlar-ho amb molta profunditat, doncs la veritat és que m'he convertit en activista en favor de l'abolició de l'anonimat, que no vol dir negació de la reproducció assistida, però sí en favor de la reproducció assistida ètica. I, per tant, quan hi ha donació de gàmetes, que pot ser espermatozous o pot ser òvuls,

0: perquè la Maria, que és una de les teves heroïnes de la vida...
1: Sí, totalment, totalment.
0: Totalment. Ha impulsat juntament amb un amic seu, si no...
1: Sí, al principi... No es coneixien, eh?
0: Val. O sigui, es van conèixer... Una entitat que ja funciona, i us recomano que la busqueu per les xarxes, que hi ha entrevistes molt interessants, que es diu Associació de Fills de Donants i Filles Donants Anònims d'Espanya.
1: Sí.
0: No? Perquè és a nivell estatal.
1: És estatal i llavors, per tant, és AHID, és amb H. A-H-I-D.
0: Ah, això.
1: O sigui, el compte Instagram, si la gent el pot buscar, és A-H-I-D, perquè és Associació de Hijos i Hijas de Donante, perquè és a escala estatal.
0: Vale.
1: I després, el primer que van fer és que encara funciona un altre compte d'Instagram, que també se'l recomano, que és el N-D-A, que és Nascuts de Donació Anònima. Vale? Uh-huh. De fet, són els dos comptes d'Instagram que funcionen.
0: Ho posarem a la descripció de
1: Sí, i com a associació, bueno, han sortit en molts mitjans de comunicació, estan fent molt bona feina, però tenen moltes dificultats, perquè bueno, el seu objectiu és que el Congrés dels Diputats canviï la llei de reproducció assistida, que, a més, i això és molt important, el Comitè de Bioètica de Catalunya l'any 2016, és a dir, fa 10 anys, ja va dir que els nascuts de donació anònima, de donació de gàmetes, els assimilaven als adoptats. Els adoptats tenen dret a saber que són adoptats i els consta en els seus registres, en els seus papers. Mm-hmm. I això és el que volen ells, també. És a dir, és que aquesta és la meva procedència.
0: On està el bloqueig, aquí? No se sap.
1: Bueno, de moment això és una cosa política, però diem que Espanya és un paradís de reproducció assistida. I hi ha molt turisme reproductiu i hi ha molts interessos econòmics. Només diré una cosa, i si vols passar a un altre tema...
0: Jo pots parlar el que vulguis.
1: Encantada de parlar d'això.
0: Perquè,
1: justament avui estava mirant un compte d'Instagram que... la clínica IBI, que és una de les clíniques de fertilitat més importants d'Espanya, que té molts centres a Espanya, diguem-ne que són multinacionals perquè donen molts diners. I aleshores van als fons voltor i els fons d'inversió perquè els hi donen molts diners. I l'IBI aquest està... el KKR, que és aquest fons d'inversió israelí, que està...
0: Amb el tema dels festivals de música.
1: Dels festivals de música, és a dir, que té moltes...
0: Sí.
1: I ara ja ha comprat també, està amb el tema de la reproducció assistida. I justament avui escoltava un compte d'aquests d'Instagram que deien és tot una olla, perquè per exemple, estaven entrevistant el Jaime Palomera del tema del sindicat de llogateres i estava dient és que aquesta gent també inverteixen en fons d'inversió d'habitatges i llavors deia la gent no pot pagar l'habitatge, endarrereix
0: la maternitat
1: i al final resulta que és la mateixa empresa la que et facilita la reproducció assistida.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vale, per tant, hem de parlar de reproducció assistida ètica.
0: Ètica.
1: Ètica. A veure, els avenços mèdics, és evident que no es poden frenar i és que són útils i ajuden a la gent a ser mare, pare, etc. No? Però
0: de forma ètica.
1: Hem de tenir en compte i, per tant, que no hi hagi també intercanvi comercial, econòmic, que no es pagui perquè després són... les noies amb dificultats econòmiques, que volen viatjar o que volen que no arriben no sé què, i mira, i a ningú els avisa que ser donant d'òvuls comporta risc.
0: Mm.
1: Perquè té extreure d'òvuls. I la banalitat i la falta de consciència dels nois. Algú diu, bueno, això és com si dones un ronyó o un no sé què. No, perquè d'allí no surt vida. En canvi, allí surt un ésser humà.
0: Sí.
1: Són coses com molt diferents.
0: Molt diferents, sí. Veig que la Maria ha heredat la part competitiva de la mare.
1: Bueno,
0: la part de defensa
1: que considera els seus drets.
0: De considerar els drets. Bueno, que això és, bueno, ho dic perquè em sembla molt interessant.
1: Sí, sí.
0: I això sí que ja ho volia connectar, ni que siguin els últims 5 minuts, abans de parlar de la teva, de la dona amb història que ens has portat, del

0: projecte que ara t'ha fet una mica, diguem-ne, bueno, que et fa anar com a portaveu per molts mitjans, sí, també, que has explicat, sí, i que també, bueno, es pot trobar informació fàcilment, que és la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús sostre cívic i el projecte concret de Can 70, tot i que a més hi ha dos projectes més, no? Un a Sant Hilari i un altre...
1: I un altre a Sant Feliu de Guíxols.
0: Sí, que això són pisos assistits...
1: No, perdó.
0: Pisos amb espais comuns...
1: Sí.
0: Sí, jo és que, bueno, tinc una filla que va fer un intercanvi a Dinamarca i va estar en una casa que era així.
1: Ah, molt bé.
0: Que tenien tota la part comuna, cuina, menjador, tot comunitari, i després hi havia, doncs, la part privada, però no era per gent, diguem-ne, jubilada, sinó que eren famílies...
1: Sí, és que aquí hi ha sostre cívic, la major part, hi ha moltes fases que se n'hi diuen, que són diferents projectes, sí, i que ja molts estan en convivència, són el que anomenem intergeneracionals.
0: Vale. Bueno,
1: no ens enganyem, la majoria són joves en època de criar, però que és ideal, perquè així s'ajuden, doncs, mútuament amb la canalla, etcètera. Vale? I dintre de la cooperativa Sostre Cívic hi ha aquests tres projectes sènior, que a Catalunya som els tres que som.
0: El de Can 70 són 39 habitatges.
1: 39 habitatges privats, privatius, i després, doncs, hi ha els espais comuns.
0: I això, resumit, és, diguem-ne... és la... Com ho explicaria? Perquè, clar, és singular, perquè és un cas molt singular, no? Però sí, és un model pioner.
1: Totalment.
0: És amb un... Heu aconseguit que sigui... Perquè això va començar el 2015 amb un solar públic, i, per tant, és un lloguer social o un projecte que després reverteix, no? És a dir, quan tu...
1: Sí.
0: Ho deixis, perquè ens entenguem. Això passa...
1: La sessió pública està a l'Ajuntament de Barcelona dintre del marc del conveni ESAL, que vol dir entitats sense ànim de lucre.
0: Vale.
1: I això vol dir que tens... Nosaltres, els sèniors, també tenim un annex específic que ens regula també les característiques que ha de tenir això, vale? aquest projecte. Llavors,
0: explica el que és, si podríeu explicar-ho una mica així.
1: Nosaltres podem tenir un habitatge en propietat, però en el moment que entrem a viure a Can 70, aquest habitatge en propietat l'hem de posar, tenim dret a posar-lo en lloguer, però social, amb preu taxat.
0: Uh-huh.
1: D'acord? I, per tant, nosaltres fem un retorn social, perquè això anirà a la borsa de lloguer social.
0: Sí.
1: D'acord?
0: Uh-huh.
1: El projecte
0: surt per què? Perquè tu vas veure a Alemanya fa molts anys.
1: Sí, però...
0: I vas dir, jo vull envellir d'una altra manera.
1: Sí, exacte. És a dir, el que ens aplega, no només a mi, sinó a tots els companys i les companyes que formem part de Can 70, és perquè ens estem fent gran i veiem que el model d'envelliment que tenim al davant, doncs, no ens agrada. És que no entenem. O sigui, no entenem que la bellesa sigui la fi de res, som persones molt actives, pensem que la bellesa és una època per continuar tenint perspectiva, futur i desitjos i tot això, però alhora sabem que és un moment que potser començarem a necessitar ajuda. Llavors, aquesta ajuda, en primer lloc, el que volem fer és que sigui mútua, el suport mutu. Ens ho donem mútuament. I també volem que aquest espai, aquestes cures que ens donarem entre nosaltres, siguin autogestionades. No algú de fora que ens digui com hem de fer i què hem de fer i que pràcticament què hem de pensar.
0: Uh-huh.
1: Llavors, també sabem, com que bueno, doncs són persones que pensem i que, a més, ens han ajudat un grup de recerca de la UOC, vull dir que hem treballat sobre això, doncs també sabem que hi haurà moments en què el suport mutu no bastarà i que haurem de contractar professionals. Això tindrem un espai on hi hagi un professional que pugui estar, però volem intervenir en això. És a dir, que el model de cures serà el nostre model de cures. No serà algú que ens imposi des de fora. És a dir, que el centre... Serà la nostra voluntat. Nosaltres volem decidir si estem malaltes o estem dependents, doncs algú ens haurà de cuidar, però volem decidir com volem fer-ho, això. I aquest és un gran canvi. I per això animem els poders públics a que tinguin en compte a les seves lleis i també amb la cessió de sòl públic, perquè l'Ajuntament de Barcelona és molt poderós i pot cedir més solars per les cooperatives, però també algun altre que sigui sènior, perquè s'apropa a nosaltres molta gent i...
0: Teniu llista d'espera, vols dir?
1: Bueno, no, encara ens falten algunes places perquè tenim unes dificultats, perquè al ser un solar públic hem de complir un seguit de requisits i això fa que no podem tenir només que una propietat. A vegades a la nostra edat ens cau alguna herència i llavors això ens desmunta. També, però per altra banda, també hem de tenir una economia mínima suficient per poder mantenir-ho, i llavors moltes persones que s'han apropat, doncs és una llàstima, però a lo millor econòmicament han vist que no podria ser prou assequible per elles.
0: Clar.
1: Llavors això ens fa patir, perquè estem encaixonades, saps? Mm. Entre... No potser massa alt, perquè... I ja ens ha passat, no? Gent que està molt alineada amb el projecte i que està molt abocada, pues dius, bueno, ara jo què faig amb això? Quan comparteixo un habitatge, un patrimoni amb un germà o una germana que no tenen per què pensar igual que jo em vull desfer d'això,
0: clar,
1: saps?
0: Clar.
1: Bueno, vull dir que no
0: bueno, és fàcil. I anava a dir-te, hi deuen haver incògnites també, que suposo, no? Perquè al final... Això, diguem-ne que ja és com el lloc on vols envellir.
1: Sí, i la idea és morir. I la idea és morir. Com decidim també, és a dir, que sabem i expliquem que hi ha un document de voluntats anticipades en el que tu t'has d'afrontar a veure com... No tant com vols morir, sinó com vols viure.
0: Clar.
1: Com
0: clar.
1: Vols viure o com no vols viure. I això és una clar. Cosa que ho has de deixar per escrit. I bueno, el que passa que... Ja t'he dit que som realistes, eh? I pensem, bueno, potser si tenim una malaltia neurodegenerativa, disruptiva, que sigui complicada, doncs serem una comunitat de 39 persones, potser no podrà ser amb tothom,
0: clar,
1: això del desig de jo em moro aquí.
0: Clar, clar.
1: Vale?
0: Clar.
1: Bueno,
0: ja
1: la idea és que sí, però és probable que potser algunes persones no es pugui fer això.
0: Bueno, en tot cas, el 2028 sí. Inaugureu, no?
1: Bueno, la idea és que estem construint, a mitjans del 27 ens donarien l'habitatge, però per qüestions administratives... O sigui, la idea seria a finals del 27,
0: val.
1: Però posem-hi principis del 28, també.
0: Bueno, ja s'ha tants, això.
1: Sí, ja. Tants, mira, a finals del mes que ve anirem a fer la primera visita d'obra.
0: Doncs us recomano a tothom que ens escolteu que, bueno, com que la Leonora n'ha parlat molt d'aquest projecte a molts mitjans, doncs ja sí. Jo avui que he fet una mica de recerca, doncs us recomano que investigueu, perquè la veritat és que és un projecte molt interessant i que a més està en un debat molt avui en dia, que és l'emergència habitacional per una banda, i també la soledat no desitjada, l'envelliment o com volem morir. Com volem viure amb els nostres últims anys.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte. I aquest tema de la soledat no desitjada és el primer que desapareix en el nostre model.
0: Clar,
1: i això ja és, quan tu et fas més fràgil, ja no et costa més sortir, a travessar la ciutat per anar a trobar les amigues, etcètera, no?
0: Sí.
1: I et quedes més reclosa, perquè això és biologia pura, pues, bueno, pues tindrem un context.
0: Tindreu un espai i un context. Anem a parlar, ni que siguin 3 minuts, perquè estem arribant al final del programa, perquè com que ens expliques coses tan interessants, a la nostra secció de Dones amb Història, que ens portes la Teresa Pàmies Bertran, Balaguer 1919, Granada 2012, va ser una de les grans cronistes de la Guerra Civil, de la memòria antifranquista en català. Bueno, una dona... Va ser reconeguda gran.
1: De gran, és que va començar a escriure gran ella, també.
0: Sí. Però bueno, ha sigut una... Bueno, Creu de Sant Jordi...
1: Sí.
0: Evidentment, una dona que ha deixat molta empremta. Per què has triat la Teresa Pàmies?
1: Mira, perquè, bueno, trobo que la seva obra memorialística, dels seus llibres, són en bona part començant per Testament a Praga, que és un llibre magnífic. També per la seva trajectòria de vida, per ser una militant molt convençuda, per la duresa de la seva vida, amb l'enteresa amb la que la va afrontar. El seu company era un dirigent del PSU de Catalunya, Gregorio López Raimundo, i no podien fer vida normal. Ella es va haver d'enfrontar a tot. Va fer tots els papers de l'auca, va criar les seves criatures pràcticament sola, i després ella
0: que
1: tenia la passió...
0: Cinc, si no recordo malament.
1: Ella va...
0: Bueno, i autodidacta, perquè...
1: Va tenir, però va tenir la passió de l'escriptura i va aconseguir, és a dir, va imposar-se de... que ella pogués escriure, saps? És una dona realment molt tenaç i molt poderosa, ella. A part de que els seus llibres jo crec que valen la pena, i val la pena recuperar-los.
0: Sí, Testament...
1: Testament a Praga va fer juntament amb el seu pare.
0: Sí, quan érem capitans, amor clandestí. Sí. I va donar també veu a dones supervivents de la guerra i de l'exili, que havien estat molt invisibilitzades amb els relats oficials.
1: Sí, llavors, ella té molts, molts llibres. Sí. I a la seva etapa d'aquí va col·laborar també com a periodista. Bueno, va escriure
0: a
1: mitjans,
0: també.
1: Sí, però això abans... però quan era ja aquí, estava aquí a Catalunya, ja escrivia a diaris, també intervenia a la ràdio, vull dir que era una persona molt... va ser molt popular, i jo crec que va fer molt de bé per les qüestions de la memòria històrica d'aquest país, però després ella també com a referent femení poderós, crec.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ens queden 2 minuts. Bueno, jo he dit allò de la ràdio perquè m'ha fet gràcia que ella treballés bastants anys, perquè ella es va exiliar, que no ho hem explicat. Us recomano molt que mireu la seva biografia, perquè a més es va exiliar molt jove, amb 19 anys. Va passar per un camp de concentració a França, després a París també la van empresonar, va marxar a Mèxic, bueno, va tenir una vida... complexa.
1: Molt atzarosa, sí.
0: Sí, molt atzarosa. Sí. I, bueno, m'ha agradat això de Ràdio Praga, que connectava amb els catalans des d'una emissió clandestina, bueno, des d'allà, no? I en uns moments molt difícils, més enllà que, com deies tu, va ser molt reconeguda al final. Ens hem d'acomiadar, Àlia, no? Són 59!
1: Sí, sí.
0: Ha sigut xulíssim tenir-te aquí, molta
1: molt
0: sort.
1: Jo contenta d'estar aquí amb tu.
0: Amb els teus projectes.
1: Gràcies.
0: I a qui ens escolteu, ja ho sabeu, gràcies a ajudar-nos a conèixer heroïnes quotidianes allà on potser no les aniríem a buscar mai. I recordeu que estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. I aquí seguirem fent xarxa des d'Heroïnes Quotidianes, i podeu recuperar el programa a Ràdio Molins de Rei i a les plataformes de podcasting, que és molt interessant el que ens ha explicat avui l'Eleonor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després d'haver-lo negociat en diverses trucades amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a reobrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la seva bossa i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat després a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en declaracions fetes a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per a combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falten tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord dels pressupostos, Junqueras ha tret pit d'aquests compromisos adquirits. I seguim parlant, en aquest cas, del Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, que està generant crítiques en municipis arreu del territori, que consideren que no s'ha escoltat prou a la veu local, ja que es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme i la biodiversitat. Per exemple, les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que les comarques gironines ja s'estan promovent un manifest que compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu del territori que demana aturar la tramitació del pla. En cultura, Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, ahir el Barça femení es va adjudicar la seva quarta Champions després de superar a la final a l'Olympique de Lyon per 4-0. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
0: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: García, García, García, García.
1: Què et passa, Follet, ja? Hem començat ja i estàs cridant-me. Què vols? Què et passa ara? Què?
0: Si no parlo... García, què? Vull calés.
1: Ja, només començar ja vols calés. Hosti, noi, sembla Sisenda, eh? A la mínima ja demanar calés. Hosti, noi, però si... A veure, tu no tens ingressos. Tu els únics ingressos que tens estem amb el Saturnino quan robeu coure i coses d'aquest tipus. Mira com rius. Sí, ara digue't que ets innocent. Sí, t'has cagat a sobre, eh?
0: No?
1: Ai, Déu meu senyor. Bueno, siguin tots vostès benvinguts un diumenge més a aquest programa que es diu Reobrim els diumenges, un programa que avui especialment li volem felicitar a les noies perquè han aconseguit, les noies del Barça, vull dir, perquè han aconseguit algo realment important. Dues Champions consecutives i, a més, van fer una primera part davant d'un gran equip, que és el Lyon, que jugava molt bé, però la segona part, noi, van arrasar les noies, eh? Vinga, va. És una versió... que ha proposat el Saturnino, que no és l'himne exactament, però... Escolta.

0: Saturnino, bon dia. Hola. No té micròfon el Saturnino, sempre se'l fot el cop, treure'l de la butxaca.
1: No, no, ja està aquí.
0: Sempre està robant tot. Bueno, mira, aquest micròfon no té coure, no sé per què el vol.
1: Bueno, pero para irme por ahí, para colarme por los sitios, lo llevo en la mano. Soy de Radio Molín y ya paso.
0: Sí. Sí. Bueno, digui una altra, inventis una altra ràdio perquè encara ens farà quedar malament.
1: No, bueno.
0: Segur que amb un amb el micròfon i l'altre amb en carteres, no?
1: Sí.
0: Ai, Déu meu. Bueno, aquest himne d'on t'ha sortit,
1: això? De los búhos.
0: ¿Cómo los búhos?
1: Los búhos, un conjunto català que són del Barça i són bona gent.
0: I es diuen búhos, però no, búhos, no, no, sí. No són mussols, no, en català.
1: No, bueno, no són los búhos.
2: No? Sí, sí, es diuen búhos, sí, són mussols en català, però es diuen búhos.
0: Ja.
2: El grup.
0: Bueno, és una versió així com...
1: Pues no, que se llama Javier y le tenemos que decir Xavi, y es Javier.
2: Sí, en bueno, castellà sí.
0: Bueno. Sí, bueno, i en basc és Xavier. O,
2: bueno, Xavier.
0: Xavier. En anglès sí. És Xavier.
2: Sí.
0: I en francès és Xavier.
2: Xavier.
0: Ui. Sí, sí, no, sí. Si no, per tots, eh? Comencen a cridar-te i comences a decir a tots...
1: M'estava preguntando por lo de los búhos, estava haciendo el alfabético de los nombres de...
0: L'alfabético, no, home, com vol dir l'alfabético?
1: L'alfabético.
0: No, home, no. No està ben dit ni alfabeto, ni... No sé on volia anar a parar vostè, amb alfabético.
1: Jo? Un coche que es un alfa y lo han comprado los jugadores del Betis, el bético, alfabético.
0: Està fet un, està fet un membre de la Real Academia.
1: Bueno, pues es un conjunto que es catalán,
0: Sí, sí, home, jo veig que canten en català, no?
1: Y el cantante, por cierto, ya que se canté más cantante, dejó el grupo y se fue a África, a un sitio de esos, a ayudar a...
0: Sí,
1: Y luego volvió otra vez.
0: Ah, molt bé.
1: Yo lo seguía bastante.
0: Sí, no? Jo no els coneixia gens, la veritat és que no...
1: Claro,
0: no
1: que sempre està con el... Los Ribbites, el Chuminay, no sé qué, los conjuntos ingleses...
0: ¿Qué es pues Chuminay?
1: No, conjunto raro, eso.
0: Como
1: este que ha actuado, que vaya follón que me han liado estos días en la Plaza España.
0: ¿Qui?
1: El Bugs Bunny ese.
0: No, el Bugs Bunny és un dibuix.
1: Bueno,
0: Bad Bunny.
1: El Bugs Bunny ese...
0: No, Bad Bunny.
1: El Bad Bunny, vaya follón que ha liado...
0: Ara ho ha dit bé.
1: Vaya follón que ha liado en la Plaza España... La gente...
0: Té un èxit bestial, aquest tio.
1: No
0: cosa
1: sé,
0: increïble,
2: cosa que no entenc, però vaja.
0: Bueno, mira, l'Eric Clapton va passar sense pena ni glòria, pobret. L'Eric Clapton va fer un concert a Madrid i sense
2: això,
0: pena ni glòria. I el Bad Bunny arrasat.
2: És trist, però molt
0: bueno,
2: trist.
0: Són èpoques, canvien les èpoques, va com va. Bueno, jo el que volia fer és una reflexió una miqueta sobre no només el Barça que ha guanyat, sinó sobre el futbol femení. I estic molt content perquè ha agafat realment una gran esbrancida i és tremendament boníssim. Hi ha una dada, per exemple, que es venen gairebé les mateixes samarretes de la... com es diu aquesta? De l'Aitana o aquesta que deixarà el Barça, possiblement l'Alèxia, que del Lewandowski, per exemple. Això és boníssim.
2: Pot ser, sí.
0: També per un altre cantó hi ha moltes nenes que s'estan apuntant a futbol. És a dir, realment, quin ha sigut el fenomen que ha fet que el futbol femení de ser una cosa... pràcticament repudiada, podria dir, perquè la gent del futbol masculí, les dones no saben jugar a futbol. Escolta, jo estic convençut que l'equip aquest del Barça agafa algun equip de primera i se'l pela, eh? Vull dir, home, si no entren en faltes i en guarreries, eh? Però si és allò de jugar a futbol, en saben molt. Què ha passat? Pues que, evidentment, és el segle XXI, dic que és el segle de la dona. I jo estic d'acord, i m'agrada, perquè s'estan, d'alguna manera, s'estan, com et diria jo, s'estan empoderant. I crec que tenen tot el dret a fer-ho. I a més, el fet de que hi hagi tant de públic... Bueno, això només passa al Barça, per això, no? Perquè els partits del Madrid i tot això va molt poca gent. Jo no sé els altres equips, l'Atlético i tal, però el que és el Barça és un fenomen que ha activat el futbol femení a tope. I això és, té el doble mèrit. No només guanyar, sinó que a més activar un esport amb la categoria femenina. No sé què opineu d'això. Jo crec que és molt bo, no? Que hi hagi aquesta embrancida cap al futbol femení. No?
2: Sí.
0: Sí, no, jo crec que és boníssim, no? I sortiran més clubs. No, no, no té micro la Pilar. I jo crec que... No,
3: ara sí?
0: No només,
3: ara sí, em sembla que sí.
0: No només pel Barça, sinó perquè hi haurà més equips de futbol femení i es anirà activant, això és bo.
2: No? A veure, l'Espanyol és dels pioners a futbol femení.
0: Per això, vull dir que... Però què va passar? Hi ha hagut algun fenomen, algo estrany, perquè... per exemple, el Lyon, que ha sigut... Té més copes... És com el Madrid, té una tira de copes d'Europa, el Lyon. Però no es motivava ningú. Jo m'he descobert el Lyon pel partit d'ahir. No sé si m'explico. No hi havia una afició i el que porta el Barça és brutal. Però no sé on està el fenomen. Si és perquè juguen molt bé, no ho sé. Però bueno, hi ha hagut com un crack, no?
2: Que va fer un superequip. a la moment que ho va fer, perquè ja existia,
0: sí, sí,
2: però
0: sí,
2: en
0: sí,
2: aquell moment els millors, Atlètic de Madrid, Espanyol, Espanyol i... sí, Rayo, Llevant,
0: sí,
2: i que es jugava en la Lliga, sí, l'Atlètic de Madrid era potser el més fort.
0: Però anaven quatre gats, o sigui, llavors, hi havia...
2: No, llavors el Barça, de cop, ja sí, jugava,
0: sí, sí,
2: no era res,
0: sí, sí,
2: i de cop va fer un superequip anar fitxant gent,
0: clar, clar.
2: I després els que han format ells, i tot junt ha fet que és un superequip, i oh, carai, com juguen.
0: Sí, sí, és curiós com ha aixecat un equip, pot sí, aixecar una afició sí, que sí, estava adormida, no? En
2: sí,
0: aquest
2: sí,
0: sentit.
2: No, no, és això.
0: No, no, té molt de mèrit, eh? Em recordo una mica el Kubala. El Kubala és un fenomen també pel Barça, que va ser important.
2: Sí.
0: Què era? El Barça era un equip, bueno, pues, normalet, però el Kubala és el que va fer possible l'estadi al Camp Nou, eh?
2: Sí.
0: Perquè era un tio que va revolucionar el futbol. Hi ha una cançó del Serrat magnífica, és la del Kubala.
2: Sí.
0: Però és que és veritat, el Kubala és un tio que va canviar el futbol. Hi ha... Hi ha... En aquest cas és una persona, però aquí, aquí és un equip, no? És una afició. Per exemple, d'esports femenins que tinguin una tirada tan gran com ara té el futbol, és que em sembla que no hi ha cap. I el futbol era, estava oblidat per la part femenina. Recordo que feien aquells partits tan horteres de Ibèriques contra Modernes i Lleyers, que era una, fantutxada.
2: Allò. Exacte, allò, res.
0: Bueno, doncs agraïm a les noies que juguen a futbol que ho facin tan sumament bé. Són les Kubalas d'avui.

0: Lògicament. Mm-hmm. Però t'haig de dir que quan juguen les noies aquestes, les miro, eh? I m'ho passo de conya. I són un exemple per la gent que creix, eh? Perquè el futbol ha arribat a un punt que s'ha degenerat tant que no són un bon exemple pels nanos. Els propis pares diuen que quan van als camps foten les bestieses, també. Pues a veure si aprenem.
1: Això ha passat sempre.
0: Sí, però des de que juguen les noies, es veu que el futbol és d'una altra manera. És més educat, és més elegant, és més deportiu. Jo crec que hem d'aprendre, com sempre, molt, molt, molt de les dones, tu. Sí o no?
2: García, tenim una... bueno,
0: vinga, va. Hola, bon dia.
3: Bon dia, senyors.
0: Hola, bon dia.
4: Felicidades, culà.
0: Estàs content, no, Quesada?
3: Pare? Sí, home.
0: Ah, ha sigut un any pel Barça.
3: No?
4: Per claro, no, claro.
0: Home, un campionat d'Europa no és important. I a més tant, no, no el van guanyar.
3: A veure, no és moco de pavo, eh?
0: No, no, està molt bé. Van jugar molt bé les ties, eh? Que dic jo.
3: Sí.
0: Com, diu aquell, diu, com juguen les ties?
2: Sí, senyor.
0: Molt bé.
2: Sí, senyor.
0: Bueno, Quesada, doncs... Pues,
3: per cert, lamento... que el Girona ha baixat a la segona.
0: Sí, noi. Sí. Basta, o sigui, si li va guanyar, s'hagués salvat.
1: És que si hagués guanyat sí. I l'Ells li hagués deixat fer un gol,
5: s'hauria salvat els dos.
0: Ahir,
1: si l'hagués fet el gol al Girona,
0: sí.
1: L'Ells se salvava igual, tot i perdent.
0: Sí.
5: Se salvaven els dos.
1: I baixat Llevant i a l'Osasuna. Ja. I salvaven el Mallorca. Però esclar...
0: No, el Mallorca... Oh. O sigui,
1: sí, se salvava el Mallorca.
5: El Mallorca i el Girona.
0: Però els que han baixat és a l'Oviedo, no?
5: El Mallorca i el Mallorca.
0: No és el Girona, Déu-n'hi-do.
1: És igual.
0: Bueno, mira, escolta...
3: I el que també s'ha salvat a última hora ha sigut a l'Espanyol.
1: A última hora no, la setmana passada ja estava salvat.
5: No, la setmana passada ahir van jugar allò que diuen de campo i playa. Un empat de bons germanets amb la Real.
1: Jo te vaig dir una cosa que s'ha dit, podria ser molt dolenta, però si haguéssim tingut uns arbitratges una mica millors... no haguéssim patit el que han patit, eh?
0: Sí.
1: Tot bueno. I que l'equip no ha jugat com havia de jugar. Jo, sí. Jo això en soc molt conscient. Però l'habitatge del dia de la Mallorca va ser nefast. I el d'ahir va ser
5: altre.
1: Patètic. Uh-huh. Perquè no va patar ni una falta a favor de l'Els Cap, ni una. Uh-huh. Però bueno, és igual. L'any que jugarem crec... a segona, equip nou i entrenador
0: bueno,
1: nou, i ja
0: jo,
1: està.
0: Jo crec que... bueno, és una llàstima perquè a mi precisament l'entrenador del Girona és un dels entrenadors, per no dir l'entrenador que en cau millor de tota la lliga.
1: Sí, te cau molt bé, però també ha fet moltes errades a la segona de la segona
0: bueno, però,
1: tanda.
0: Però com a moltes. Persona... però com a persona és un tio extraordinari. L'hem de reconèixer el mèrit, eh?
1: Sí, sí, cap problema.
0: I tampoc... sí. A mi hi han quatre entrenadors que en cauen bé, i no perquè... no, dic el Flick, no perquè sigui del Barcelona, és un tio que em sembla sèrio.
5: És sèrio.
0: I raonable, el Flick, en cau bé.
5: Correcte, sèrio.
0: Em cau bé el Pellegrini. És un tio sempre molt respectuós. Sí. En cau molt bé a l'entrenador del Girona.
5: Sí.
0: És bo. I també en cau bé el Valverde, tu, el del Bilbao.
5: Sí. Sí.
0: El Bilbao és un equip que no m'acaba d'agradar,
4: sí, però,
0: ni m'agrada.
4: Però ha salido con las patas parlantes,
1: eh? Sí. Bueno,
0: però com a persona, en
4: cau. Sí, sí. Sí,
1: sí. Sí,
4: sí. Jo també, com a persona, me caigo muy bien, jo.
0: Bueno, tenim una altra trucada, també, no? Montse, dius o no?
3: Una cosa.
0: Ja ho sé, que tinc a fer el concurs, però deixem parlar una mica, a veure, va, què s'ha de...
3: Una cosa. Ja marxo.
0: No, marxis.
4: No te vaya.
0: A veure, va, digues.
3: El Florentino...
0: El Florentino?
3: Agafa el...
4: Mourinho.
3: El Mourinho, eh?
0: Bueno, doncs, pues, no els et digui una cosa.
4: Millor, va, Mourinho ja no és el que era, home.
0: Millor per nosaltres, tu. Perquè el Mourinho està de capa caiguda i no té...
5: Sí, no és el que era.
0: No és el que era, ni molt menys, eh? Bueno, et faré la pregunta del concurs, Quesada. Et sembla bé? Mira, és molt senzill. Sí. Existeixen bitllets de 0 euros?
3: No.
0: De cursa legal, tot això? Bueno, clar,
3: no,
0: però
3: no,
0: són
3: bitllets
0: que, evidentment... Deixa'm acabar de fer la pregunta. Diu, els bitllets de 0 euros existeixen de curs legal i autoritzats pel Banc Central Europeu. Però
3: no.
0: Per què serveixen i com s'aconseguir un, no? La pregunta és, hi ha bitllets de 0
2: com?
0: Euros?
2: Com?
0: Tu dius que no, eh?
2: Com?
3: No, vale. Ja te'l tinc jo, que de bitllets he tingut uns quants a la mà, uh-huh. I de 0 euros ni n'hi ha.
0: Molt bé, tu dius que no, eh? Però us ho apuntem aquí, Quesada, vale? I disfruta de la victòria de les noies, eh?
3: Bueno, m'acabo de fotre un...
0: Un què?
3: Un
0: fricandó, o què?
3: No, xocolata, xurros...
4: Home, no. Haver-me avisat. Haver-me avisat.
0: Pues vols...
3: Vente, si quieres.
4: ¿Dónde está?
3: En la plaza del Ayuntamiento.
4: Ah, ¿estás en la plaza del Ayuntamiento?
0: Trobo que està tot molt fort. Jo.
4: Ara vengo, d'aquí 10 minuts estoy allí.
0: Bueno, Quesada, que disfrutis de la xocolatada, eh?

0: I com diu aquell, que suquis bé el xurro, eh? Adéu, Quesada, guapo. Adéu.
1: Adéu.
0: Bueno, bon dia, Gironina, bon dia, Xavi, bon dia, Miquel, bon dia, Saturnino, bon dia, Follet, bon dia, Montsi, bon dia, Garcia. Ja estem presentats,
2: molt bé.
0: Tenim una segona trucada, vinga, som-hi, va. Hola, bon dia.
3: Hola, buenos días.
0: Hombre, Manolín, ja has anat a buscar l'esmorzar, oi, guapo?
3: Sí.
0: Molt bé, així m'agrada. El vas disfrutar, eh?
3: Sí.
0: Molt bé, Manolín. Vinga, la pregunta del concurs és la següent. Existeixen bitllets de 0 euros de forma legal?
3: Opino igual que Quesada.
0: Tu dius que no, eh?
3: Sí.
0: Molt bé. Molt bé, Manolín. Escolta, tu ets del Madrid, no?
3: No, jo soy de mi casa.
0: Ja, ja. Però si vols que guanyi algú, que pensimes més? El Madrid, el Barça, el Betis...
2: Com?
0: El Madrid, vas dir, no, un dia?
3: Sí.
0: Vale, vale, vale. No, pregunto, perquè amb el tema Florentino tu et passes totalment d'ell, no? O no?
3: Sí, jo passo d'ell.
0: Tu passes del Florentino, molt bé. Fas molt bé, t'estalvies molts disgustos.
2: Carai,
0: tu,
2: complicat.
0: Vinga, Quesada, que t'aprofiti el número 2 que t'acabem de donar. Ai, Manolín, perdona, eh? Vinga, guapo, vinga, una abraçada. Adéu. Bueno, doncs això que dèiem del futbol, vaya tinglado també amb el del Florentino, vaya liu, vaya cacau. I, bueno, i una cosa impressionant.
2: Verge Santa, el matí que no, ens espera.
0: Una cosa impressionant. Hisenda acaba de donar un document oficial que ha acabat, que diu que no hi ha... I han mirat tota l'economia de tots els àrbits, eh? Un a un. I diuen que no hi ha pagaments ni suborns. Ho diu Hisenda. Però el Madrid segueix fotent-li. I segueix fotent-li, segueix fotent-li. Això volia parlar vostè, no m'ha dit?
4: Sí, no, però això, que ha salit el informe d'Hacienda, que el Barça no pagó a ningún árbitro, ni adulteró la competición, ni nada. Y que han estado investigando a todos los árbitros en aquella época, las cuentas corrientes de todos, y no hay pagos de nada. Y el Negreira, cuando hubo otros casos, él no era árbitro.
0: No, o sea, això hi ha una cosa...
4: Però si ellos ya saben el tema cuál es.
2: No,
4: lo que pasa es que no quieren reconocerlo.
0: No sé, jo tinc unes declaracions aquí que us posaré, si voleu, si us sembla bé. Unes declaracions del José María García, que és un tio que de futbol hi entén, o com a mínim ha estat treballant molts anys amb el tema aquest futbolístic, bueno, del periodisme. Un tio que va fotre de moda el periodisme esportiu. Ell va començar amb el ciclisme, per això, és curiós, era un seguidor del ciclisme, i després es va fer el amo de la noche... parlant
2: de
0: futbol.
2: Quina història més increïble.
0: Bueno, escolteu això, perquè això està dit fa molts anys. Fa molts anys, I a veure que... què opineu d'això? Un segon, Com sempre tenim que trobar que tenim una operativa tan lenta i tan dolenta. Però els hi posaré, perquè a mi, quan he sentit això... home, després del temps encaixa i dius, home, doncs Déu-n'hi-do, no sé què deu passar. Però això del Negreira sona molt a insistència absoluta del Madrid, en principi. Bueno, el tema està als jutjats, s'ha de jutjar i tot, però bueno, de moment que hi ha Hisenda digui que no hi ha cap pago ni res, això desmorona molt moltes teories dites i molta gent que s'ha fotut en contra del Barça, que sembla ser que el Barça prendrà mesures legals contra tota aquesta gent que ha dit o s'ha oposat a aquest tipus de coses, Fem passar primer aquesta trucada abans de parlar de l'escoltar el García aquest, sí? Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hombre, la senyora Rubió, oi que sí?
5: Sí, senyor García, sí.
0: Què tal, com portem l'accent?
5: Molt bé, no gaire.
0: Bueno, és un accent petitet, però bo,
5: Sí.
0: Bueno, saps quina és la pregunta que fem avui del concurs? Montse?
5: A veure...
0: La pregunta és, és veritat que existeixen bitllets de 0 euros de curs legal? És veritat o no?
5: Jo, per portar la contrària, diré que és veritat.
0: Tu diràs que sí. Si són bitllets impresos, el que diem, i amb un 0. Vull dir que tu no pots comprar-te res, ni un...
2: Si et faig la pilota, m'augmentaràs el sou?
0: Amb la vida. És com per una piruleta, No et compres ni una piruleta. Molt bé, Montse, com estàs? Tot bé?
5: Sí, tot bé.
0: Demà és festa, no?, aquí a Molins. Sí, oi?
5: Sí.
0: És que hi ha poblacions que sí, poblacions que no, oi?
5: Això sembla, sí.
0: Bueno, no, jo amb els calendaris aquests em foto un lío, que mai sé. Mai sé on estic, tu.
1: Però no és festa local, i clar, local.
0: Ja,
1: de molts pobles, però no de tots.
6: A Navarra també és festa.
0: A Barcelona,
1: a
0: on? Sí.
1: A Barcelona, sí.
0: I a Papiol també, Montse, no? Sí? Que, bueno, Papiol sí, sembla... No. Papiol sempre està de festa, aquell poble.
4: En Poza del Cabello jo també n'he fiesta.
0: Però vosaltres que celebreu allà?
4: La Pascuita, en vez de la Pascua, la Pascuita.
0: Pascuita.
4: Pascuita.
0: Esteu com una cabra, el teu poble, eh?
4: Claro, está lleno de cabra. Ah, sí. Y de cencerro, allí hay de todo.
0: No, ara no posi en masculí...
4: Allí hay de todo.
0: Ya, no.
4: Sí. Cabra, oveja, caballo, vaca, ya. Hay de todo allí.
0: Saturninos, ¿no? No,
4: Saturninos, sí. Yo y mis 7 hijos.
0: ¿Ara ya té 2 fills més?
4: No, siempre he tenido 7. A usted que se le va la memoria. Son 7.
0: Usted cada cop augmenta més les criatures.
4: Ojalá pudiera augmentarla. Ya, ya. No me dejan.
0: Ja, no vol. No. Clar, jo entenc a l'Antònia. Tindràs... Si semblen a vostè...
4: Eh? Si semblen... Claro que se parecen en mi.
0: Sí, pues masses i tot.
4: Claro, todos tienen color de cobre. Por eso que se parecen en mi.
0: Molt bé. Montse, pues tens el número 3 i si l'encertes tindràs 2 numerets més, vale?
5: D'acord.
0: I gràcies per trucar-nos, guapíssima.
1: Adéu. Això del coure, hi veu una per la zona Cardedeu a Rubí?
4: No, ayer teníamos fiesta.
1: És que ahir van fer robatori de coure a la línia de Granollers cap a Girona.
4: Pues serà la competència, tendré que hablar con ellos.
1: Per això ja ràpid dic, el Satur.
6: Tenir parats a la posada de Barna i a la baixada de Barna.
4: Hablaré con los de la zona de Girona. Vale. Porque no puede ser.
0: Home, Déu-n'hi-do, no?
6: No, i més és que ho deien, anunciava que havien robat
1: coure. No, que havien robat coure i tal i qual, vull dir, entre Granollers i Cardedeu.
6: Yeah. Pujant vam arribar una hora tard i baixant...
1: I tornàvem, sí, molt ja. Bé. És...
0: Bueno, Déu-n'hi-do, pues a veure si escoltem això del José María García un moment, perquè aquest home és, dona fe, és com un testimoni que té, no? Anem a escoltar-lo i després ja deixarem el futbol, perquè no interessa tant. Bueno, ja sé que vostè estava avui eufòric, eh?
4: Bueno, a mi sí que m'interessa.
0: La Pilar no tant, evidentment.
1: No, eufòric, no.
0: Perquè també no, heu estat a russar per això, eh? Tampoc. Bueno, és que hi havia tants
6: equips. És que havien de marcar un gol, ahir.
1: Era ja fer un gol. Si van acabar 1-1, si guanyen 2-1 es queden.
0: Yeah.
1: I l'Ens també, que és el pitjor.
0: Sí. En fi, tu, coses del futbol. Vinga, anem a escoltar això, Montserrat. Anem a escoltar aquest home, a veure què diu.
7: Para quejarse de los árbitros en esa época.
8: Claro, claro que tenía toda la razón del mundo. La antesala de Negreira, el invento de Negreira, es del Real Madrid. Saporta, que era un genio, le dice a Bernabéu que necesitaban un gerente.
9: Y traen a Antonio Calderón.
8: Y Bernabéu le dice, pues adelante... Y no se le ocurre otra cosa, fíjate qué casualidad, que trae el tío que mandaba los árbitros en España, que era Antonio Calderón, gerente del Real Madrid.
9: Está bien pensado.
8: Pues claro que está bien pensado, pero entonces en lo de Negreira, lo mismo.
0: És a dir, tot el que diu el José María García, que el que va inventar el tema del Negreira, o la manera aquesta de tindre àrbits dintre perquè els aconsellessin i tal, ho va fer el Madrid primer.
1: Va fer el Madrid.
0: Vale? I ojo, ho fan molts clubs, el Bilbao, molta gent, eh? Bueno, dit això, la qüestió és que Hisenda, en principi, ha donat un aire, una bombona d'aire i de claretat al tema, i que sigui el que tingui que ser. Jo sóc el primer que si el Barça compra d'àrbits, ja es veu que no, però si el Barça ha fet alguna cosa il·legal, que pagui, escolta.
4: Sí, clar, ja aquí se ha llenat los bolsillos algunos directivos, uno que descansa en paz, que era un tal Contreras, este se murió, pero que era muy amigo de Negreira, pues entre ellos algún dinero hicieron para hacer algún negocio o algo, pero que no mezclen el Barça, que los árbitros ni nada. Y lo que más me sabe de todo eso, ¿sí?, es que la noticia esta la sacó en Radio Barcelona un tal Sique Rodríguez, que no era nadie, es un mindundi en la radio, y para hacerse un poco famoso en la caverna mediática española, sacó el tema del Negreira, de los pagos y todo eso. Que este lo va a purgar, este lo purgará.
0: No sé,
4: este algún día lo purgará. Yo sé que lo purgará.
0: Bueno, la veritat és que el que faci la malifeta, que la pagui tu. O sigui,
4: pues sí.
0: Del Barça, del
4: Madrid,
0: no, claro, del Liverpool.
4: Això és verdad, això és verdad.
0: Perquè prou embordat es veu el futbol, només falten coses d'aquestes. Jo crec que el cas Negreira, encara que crec que el Barça no va fer res il·legal, home, com a mínim moralment, però clar, no podem culpar el Barça només. Ho han fet tants equips... que vol dir que el món del futbol té els seus trejes i manejes. Dit això, anem a les notícies del circ, que dic jo.
2: Ui.
0: Pues va, anem a escoltar les burrades que fa la humanitat. Vinga, Montserrat, havia una vez un circo, el circo de la vida. Aquest lloc on vivim que l'estem convertint en una payasada.
10: Un circo que alegrava sempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que...
0: Bueno, tenim una altra trucada, oi? Abans de dir les payassades que diem. Hola, bon dia. Hola.
11: Qui soc?
0: El Jordi, oi que sí?
11: Bona oïda tens, Xavier.
0: Home, sí. No, és que a més tens una veu molt...
11: L'última trucada,
0: tens un...
11: perquè no tingués que estar a espera.
0: No, tens una veu molt peculiar, per això se't reconeix, Jordi? Hi ha persones que la veu se li reconeix molt, eh?
11: Ja, bueno. Jo el primer dia, ja fa anys que me vaig sentir en una gravació de Caset, en Xavier, vaig sentir una veu tan estranya. I em va dir als meus familiars, és que és la veu que tens.
0: Sí, perquè jo ho he dit sempre, la veu que nosaltres ens escoltem no és la nostra.
1: No.
0: Perquè l'escoltem des de dintre, amb una ressonància diferent, i quan surt és l'altra. El que passa que si ja has fet ràdio i tot això i t'has sentit molts cops, al final ja et reconeixes tu.
1: Sí, clar.
11: Però
1: sí,
11: i sempre me la trobo estranya.
0: I sempre hi ha una decepció. Perquè t'has acostumat a una veu i quan sents una altra que ets tu, et queda raro. Suposo que truques pel concurs, oi, Jordi?
11: Sí, mira, per concursar, és que fa diversos diumenges que m'he passat no a trucar i dic ara que tinc un moment.
0: Sí, home, sí, pots trucar sempre que vulguis. Mira, Jordi, la pregunta d'avui és: existeixen bitllets de curs legal de 0 euros?
11: Bueno, diré que sí, per veure si l'encerto.
0: Ja, és allò, si l'encerto l'endivino, no?
11: Sí, i tant.
0: Molt bé, Jordi.
11: Pues tens el número 4?
0: Tens el 4 i si encertes, dos més, eh?
11: Moltes gràcies.
0: Vinga, Jordi, igualment. Adéu, guapo.
1: Adéu, bon dia.
0: Bueno, tornem al circ, eh? Hi ha gent que té una jeta impressionant, eh? I si no una jeta, o estan sonats o ho semblen, eh?
4: Per això me tira que mirar a mi.
0: Home,
4: no, què? Al final, me voy a cambiar de emisora de ràdio, eh?
0: Ja, ja.
2: Quina bueno, estiesa de
0: programa. A veure, hi ha una senyora, una dona, que es diu Àngeles Duran, que va anar a un notari, cosa que també el notari, ja em diràs, i va comprar el sol,
2: sí.
4: Un què?
0: No el terra, no el suelo, sinó el sol.
1: Hòstia.
0: A l'astre, eh? I vol cobrar a la humanitat per utilitzar-lo. Té una registra, hi ha el paper notarial, el veieu?
2: I ara!
0: Està aquí, eh? Sí, sí. Paper notarial, i aquesta dona, l'Àngeles Duran, diu, no és broma, he comprat el sol. I l'he comprat, i un notari li dona fe que ha comprat el sol. No sabem ni el quan ni a qui li ha pagat, però bueno, té un paper notarial conforme és la propietària del sol. I saps què ha fet la gent? Diuen, tu vas de llesta, no? Collonut. Ara et fotrem una demanda per tots els càncers de pell del món que has fet.
1: Oh, que bo! Que bo!
0: Va deixar de ser la propietària
1: del sol. Sí, clar, curiosament. Ja.
0: No està mal, eh?
1: Boníssim.
0: És una notícia d'aquelles... El món està boig, eh? Una tia que compra el sol.
1: L'animalada d'ella, però és que m'encanta la resposta.
0: L'altra, una resposta fina que dius... No, ei. El que passa que hi ha gent dolenta, eh? Perquè aquesta notícia no fa gràcia, eh? Resulta que una dona va donar un ronyó per salvar la vida del seu jefe, del seu cap. ¿Vale?
4: Claro.
0: Però què passa? Va ser despedida per trigar massa temps en recuperar-se.
1: Hòstia.
0: Tu creus que és bo, això?
1: Home.
0: Això no és de bojos, això és de cabrons, ja, directament.
1: Aquesta
0: dona...
2: Això tindrà les seves conseqüències.
0: La dona, una empleada, va donar el ronyó al jefe, al seu cap. No, cosa que ja és bastant extraordinari.
1: És brutal, però...
0: Però que la despedeixi el mateix tio perquè triga en recuperar-se... Hòstia, però on estem?
1: Que fort.
0: Què opines, Pilar, d'això? És una bestialitat, no?
1: Sí, no?
0: Home, és un... Vamos, un tio pervers, no? I ella què? Ella tonta? O... Bueno, tonta no, millor massa bona.
1: No, ella no s'esperava això, suposo, esclar.
0: Hòstia, però són notícies d'aquelles que et quedes aterrat.
4: Però... Es que hay que poner la noticia en contexto. Digo
0: bueno,
4: yo.
0: Está en contexto.
4: Ah, no, pero digo yo sí. Mi punto de vista. El jefe a lo mejor es una empresa que tiene 800.000 trabajadores. Y a lo mejor el jefe este es de un departamento donde ella trabaja, que hay 10 personas, y tiene un jefe que es este. Claro, los de recursos humanos de la empresa en general dirán, coño, esta mujer lleva aquí tanto tiempo, claro. Pues despedida, claro, hay que saber el motivo. No es porque era su jefe directo de la empresa.
0: Bueno, no ho sé, tu, però...
4: Jo no crec que el mismo jefe la eche.
1: Depèn.
0: No, sí. Bueno, claro. No ho sé. El que és molt raro i molt estrany, eh? Pot ser sí, eh? Pot ser un error d'aquests absurd,
4: si no.
0: Però no ha sigut readmesa, eh?
4: No.
0: Cuidao. O sigui, una cosa és que puguin tindre un error i diu, vale,
4: ja.
0: Torna. No, està despedida.
6: Bueno, la readmetran sempre quan ell surti pels jutjats.
0: Llavors,
6: potser sí.
0: Bueno, no ho sé si pot, perquè, clar... Aquí has de separar la moral de donar el ronyó, sí, però si ella ha deixat d'anar a treballar... Home, és que és molt complicat. És perquè complicat. Justificat té que ser-ho, m'imagino jo, no? Però quines coses, no? Hòstia,
4: el tiempo de baja del donante y del receptor es el mismo. Uh-huh. Más o menos. El que lo recibe está más tiempo de baja, pero el que lo dona también está mucho tiempo de baja.
0: Bueno, no sé, és allò per fer una reflexió, no? Vosaltres donaríeu un ronyó al jefe?
2: De més verdes no,
1: jo,
2: en madura.
1: Jo sóc autònom.
0: No, és a dir,
1: jo,
0: que,
1: jo jefe no en tinc.
0: Però és, home, suposo que tindrien també una relació com, no vull dir íntima, però haurien de ser molt amics o alguna cosa, perquè, escolta,
1: suposo,
0: ja doy jo el riñón.
6: No? Jo no ho faria pas perquè tinc un fill i dos nets, i no, no, sí. Ningú me diu que no els puguin necessitar en un altre moment.
0: Ja,
6: però,
0: ja, ja.
6: I bona penso que sí, molt bé. La meva família.
0: Jo t'asseguro que jo el meu jefe, si tingués jefe, no li donaria el ronyó, eh?
4: Vale.
0: Però no perquè sigui... Perquè em sembla que no, que no, que no... I menys si després et desparelles... Que
1: ja,
0: bueno, que consti que estem al país on hi ha més trasplants del món. Del sí. món, eh?

0: convivència. Diu, la família tradicional ens fa mal, diu ella.
1: Sí, que li diguin a la transfora.
0: Les seves declaracions han generat un repudi massiu per part dels sectors tradicionals, normal, i un intens debat sobre els límits de les ideologies modernes. Fins on arriben aquestes ideologies modernes?
1: Com?
0: És una proposta d'avantguàrdia o un atac directe a un dels pilars que, de moment, tenim amb la societat?
1: Això que li expliquin a una de la trans de Figueres, que se la van encarregar l'altre dia, la seva parella.
0: Ah, sí? Se la van matar?
1: En plena Rambla de Figueres. Sí. Acabava de sortir del jutjat per un ordre d'allunyament. No va tenir temps de portar-ho al jutjat perquè són tan intel·ligents que, com que no era el jutjat que tocava, no li van voler agafar la denúncia. I quan va sortir del jutjat se la va carregar. En plena Rambla de Figueres.
0: Bueno, jo crec que els radicalismes sempre són dolents.
1: Per això,
0: aquests que estan radicalitzats, que la família ha de ser la família i que no poden haver matrimonis homosexuals... Jo crec que tothom té la llibertat, mentre no escoltim els altres, que es diu sempre, de ser la llibertat de sentir-se el que vulguin i fer el que vulguin. Vale?
1: Que també respectin els altres, ara, és normal.
0: Però són els radicals, fixa't. Els radicals que prohibeixen això per un cantó, a mi m'emprenyen. Però és que els radicals com aquesta dona, per l'altra, també.
2: També,
0: evidentment. És a dir, per què? Perquè cap radicalitat respecta el respecte a l'altre, ni tenen una cosa que ens falta molt aquí, que és l'empatia. L'empatia és posar-se al lloc de l'altre i tractar d'entendre'l. Pots no compartir les idees, però com a mínim escoltar-lo i entendre per què pensa així. Tu pots pensar d'una altra manera. Sí. Pues aquesta tia, a mi em sembla que està... O sigui, és una radical... Jo no sé si es vol fer famosa per el que diu, o realment també està patada del cap, perquè, escolta, carregar-se la família tradicional, qui és ella per dir això? No?
1: És el que t'he dit, si ella vol que la respectin, que ella respectin els altres, i aquí tothom...
0: Bueno, perquè
1: tothom en pau.
0: La societat tenim una manca de respecte en general molt gran, eh? Una falta de tolerància i d'entendre'ns i tot això. No sé, anem una mica... Com et diria jo? Una mica exaltats, una mica radicals, una mica... No tolerem res, no? Bueno, també hi ha notícies d'aquestes que són... Bueno, si no fan conyes, que són... Els diem una cosa, són notícies de veritat, eh, audiència? Molta gent diu, és que això t'ho inventes, García. No, jo no tinc tanta imaginació, eh? Una...
3: Carai, que complicat.
0: Diu, una dona... No dic els noms i tot això, no perquè no, sinó perquè o donen inicials o considero que no es vol dir el nom. Vale.
3: Això tindrà les seves conseqüències.
0: Una dona va assegurar quedar embarassada. Ara dirà el fullet, jo no la vaig deixar prenyada, eh? Segur, oi, fullet? Una senyora va assegurar quedar embarassada per utilitzar la tovallola del seu marit. No, sinó... Exacte. La tovallola del marit de l'amiga durant unes vacances.
4: Aquí està el tema. Ja s'acabó la història.
0: O sigui, ella es va aixugar, suposo jo, amb la tovallola del marit de l'amiga.
2: Sí, clar.
0: I resulta que quan fan la prova de l'ADN, la criatura surt igual que el pare de l'amiga. Bueno, el pare de l'amiga no. L'home de l'amiga. Li fan a l'ADN i resulta que acaba. I ella diu, hi havia una tovallola per allà bruta i jo em vaig aixugar. Hòstia, tu, però... Primer que colis... Primer la jeta.
2: Sí.
0: I que coli això?
2: De veritat.
0: Brutal. Home, no sé, que jo sabia... És com l'acudit aquell que diu... Miri, el senyor, la seva filla està prenyada. Diu, hòstia. I com ha pogut quedar prenyada? Per exemple, doncs jo què sé, a la piscina? Diu, sí. O no sé, amb un llit? Clar. Però com pot quedar prenyada? Al sofà? Sí. Diu, i al lavabo? Oi que li diu això? Diu, al lavabo? Diu, home, també. Diu, però sempre... Cardant.
2: Clar.
0: Evidentment. Ai, Déu meu. Hòstia, però... El que passa és que aquesta gent que fa diu aquestes coses es pensa que som idiotes, no?
1: Sí.
0: Una notícia greu. Aquesta no és per riure, però és curiós, eh? Critica el que són els espais dels pàrquings, que cada cop són els pàrquings aquests de pau. No els del carrer, eh? Els que... Sí, que posen unes columnes als llocs que, francament, és horrible. I places molt petites, no?
2: Sí.
0: Perquè,
2: sí,
0: clar, si poden aparcar 50, millor que 40.
2: Sí, en canvi, els cotxes cada cop són més amples.
0: No, és que els cotxes més grans, les places més petites, i el fet d'obrir la porta... Pam. Home, tu pots encaixar el cotxe, però després per baixar, com ho fas?
2: Que ara!
0: Bueno, doncs resulta que un home, i això és molt greu, eh? Molt greu, va morir asfixiat,
2: ostres,
0: tractant de sortir del seu cotxe entre una columna i el cotxe. Això és real, eh?
2: Sí, sí.
0: Un home va quedar atrapat entre el seu cotxe i una columna en un garatge de Madrid, vale? La víctima, que era de mitjana edat, va estar alliberada pels bombers amb una parada cardiorrespiratòria.
3: No em fa gràcia, gens de gràcia.
0: Però el Samur no el va poder...
4: Reanimar.
0: Això és molt bèstia.
2: Però molt.
0: Primer el tio tossut, eh?
2: Sí.

0: Perquè, hòstia, si veus que no passes, doncs surt. No, però el tio, venga, entro.
1: I en aquestes situacions, tu què has de fer? M'ho expliques?
0: Treure el cotxe i anar a un altre lloc.
1: Si tu no pots entrar dintre el cotxe.
0: No, era no, sortint.
2: Estava dintre del cotxe.
3: Marxa atrás.
1: No és un cotxe bé.
2: És treure el cotxe.
1: No entrar ni per una porta ni per l'altra.
0: Marxa enrere, te'n vas i vas a un altre lloc.
1: Si sóc fora del cotxe, no.
0: No, però fora no pots entrar. No s'hagués ofegat, però no hagués entrat ni un mil·límetre. Ella, a part, és sortint del cotxe.
1: Si veus que ja no surts, tira
0: molt de mare. Per això t'ho dic, si el tio veia que quedava atrapat, que tossut el tio.
3: Claro, tira patrà, no? Si m'ha estat per l'altra puerta.
0: Bueno, i aquí les responsabilitats que són del tamany del pàrquing, del tio...
1: Però si t'ho pregunto, aquí perquè tot un, tot te trobes en un lloc, aparques el cotxe ben aparcat, ja entre les línies,
0: sí.
1: I a l'hora d'entrar, per una porta ni per l'altra, i ara què has de fer?
3: El problema és que tots els pàrquings estos que hi ha ara, que ya llevan muchos años, estaban hechos para las medidas de los coches que habían antiguamente.
0: Sí.
3: Ahora los coches que hay hoy en día son mucho más grandes. Home, porque yo voy a parking ahora con mi coche y es que no puedo aparcar, me tengo que salir porque no puedo.
0: Sí, home, sí. Tu imagina't una cosa, tu ara veus un 600 i el poses al carrer i és...
3: Un cotxe joguina.
0: Sí. Sembla un cotxe de joguina.
3: Sí.
0: Hi ha joguets d'aquests elèctrics, de cotxes quasi que més grans, no?
3: Sí.
0: Per tant, clar, han canviat els cotxes cada cop són més grans, els pàrquings cada cop més petits. En fi, un desastre. Pues, et sembla greu per aquest home, però jo penso, déu-n'hi-do lo tossut del paio, eh? El que passa és que es devia quedar atrapat, no?
1: Suposo que s'havia quedat atrapat i no devia poder moure-se.
0: Eh? Sí. Aparcar és un dilema, un drama absolut, eh? Moltes vegades hi ha molts llocs s'estan perdent clientela i tot pels aparcaments, eh? És tremendo, és una cosa... Bueno, en fi. Diuen, transport públic, bueno, pues que funcioni, no?
4: Ara,
0: estem
4: millor,
0: a molt
4: de part,
0: sempre.
4: A part del dilema d'aparcar, que depèn d'on, és el preu que t'hi ha aparcat.
2: Això de més.
4: Perquè, clar, qualsevol lloc,
0: mira,
4: de seguida...
0: Nosaltres, sota la catedral, nosaltres anem a un restaurant que es diu Estruc, que està força bé, els recomano, que per ser la zona d'allà no és turístic, i és jala bé i tal, i té un menú, em sembla que eren 19 euros o 18, no?
4: No me'n recordo, 16, sí, em sembla 16. Que és més barat,
0: I el pàrquing ens va costar 12. El pàrquing del Catalunya s'ha costat 12 euros.
2: Quasi més el pàrquing.
0: Sí, i el menú 16, imagina't la proporció.
4: Sí, no? I he de dir que aquell pàrquing està ben pensat.
0: No, aquell està ben parit,
4: és dels últims que s'han fet,
0: sí.
4: Bueno,
0: sí, sí.
4: Fa anys que està fet, però està fet que queden tots els cotxes inclinats i sempre tens les portes, com a mínim les de darrere que et queden...
0: I després hi ha una cosa que emprenya molt, i és gent que té un pàrquing, que ja té un badu, que ja ocupa un espai permanentment i el paga, tot el dret, per què deixen el cotxe fora?
2: Clar.
0: És que això fa molt. És a dir, hi ha una quantitat de gent que té pàrquing, però la ganduleria d'entrar i aparcar, mira, l'aparco
2: aquí
0: i ja
2: està.
1: Això és el mateix que passa, per exemple, amb els que tenen l'etiqueta de minusvalia. A la part que eren els normals i els de minusvalia buits. Dius, a veure, no tens atatge de minusvalia?
2: Aprofita-la.
0: És com l'acostum d'anar a buscar els nanos al col·le amb el cotxe fins a la porta, no?
2: Un altre.
0: Bueno, en fi, estaríem aquí parlant 30 hores. Al Sadurní no li va bé que estiguin tots fora perquè... Fa poc va dir que hi havia un robatori d'un col·lega seu, no?
5: Sí.
0: Un col·lega que es dedica a cotxes només aquest,
5: sí.
0: No? Ja. Però que és un compraventa o algo així o...?
5: És un col·lega.
0: És un col·lega.
5: No de pista.
0: Ja, no pot donar pistes, no?
4: Ja, i després si no, la gent... dèiem...
0: Escolti, una notícia important. El papa de Roma, no el paparrutxes primer que tenim aquí, el papa de veritat,
5: sí.
0: Anirà a Cambrians, tu.
5: Jo lo sé.
0: Però no el tanquen, eh?
5: No. Ja està molt...
0: No vaya perquè hi ha robat una cosa.
5: Si llevamos dos semanas pintando y cambiando cosas, bueno...
0: Vostè és religiós, no és molt religiós? ¿Eh? Vostè és religiós?
5: Jo soy pesetero.
0: Ja ho sé.
5: Jo he de pintar, paga i pinto.
0: Vostè és de la cofradía de los peseteros de Dios,
5: ¿no? De Dios, exactamente.
0: Ya.
5: Sí, allí está todo preparado y todo.
0: Sí, bueno, va a Cambrians, va a Montserrat...
1: I a la Sagrada Família.
5: Que va con la Montserrat?
0: No. I a la Sagrada Família, i resulta que hi ha catòlics, o seccions catòliques, com es diguin, que diuen que el fet d'anar a... On era... A Cambrians, o
5: sí, a
0: no sé quin lloc,
5: a Cambrians,
0: que deien que no era lloc per anar-hi, que tenien que anar...
1: No ho sé.
0: Bueno, déu-n'hi-do, Montserrat es fotrà que no veguis, eh? Perquè nosaltres vam anar... Nosaltres vam anar dijous a Montserrat i no cabia res. Sí. Dic, quan vingui aquí el papa, això, mare de Déu, eh?
2: Qualsevol s'hi acosta.
0: Bueno, pues res, tu, benvingut sigui, no? El Francisco.
1: Recordo que l'última vegada que va anar un papa a Montserrat va haver unes... pluges torrencials que va ficar allà amb la noia.
0: Home, no crideu el mal temps, home, m'ho hem dit, eh?
1: Perquè
0: a
1: més
0: que
1: és preta també, per això dic.
0: Bueno, a veure, vosaltres us posa bé el halà o no? En general.
2: Normalment sí.
0: Jo hi ha una cosa que ho sé clarament. Quan menjo pa de pessic, tinc cremor d'estómac, però des de petitet, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: És automàtic. Vosaltres no us passa això que dius, jo em poso això i jo si no m'acaba de sentir bé.
6: Mentira!
0: No?
5: Yo cuando me trago el hueso del jamón, pero...
0: Ustedes han pasado los del pernil.
5: Claro, me pasa esto cuando me sienta mal, pero... Por lo demás, ¿no?
0: Hòstia, però tindré un estómac amb un àcid.
5: Claro, claro.
0: Però no n'invento, tu fullet, perquè tu no et sentes res malament. Sembles un fakir. Et fotries claus i els pairies. Bueno, pues parlant d'això, hi ha un senyor que es diu Miquel Lotito. Vaya nom.
6: Lotito.
5: No serà tu, Miquel? No? No. Ah, bueno. Ah.
0: Bueno, pues això, el Miquel Lotito doncs té una mutació biològica de veritat que perquè va convertir el seu estómac en un com una espècie, que ho diria jo, tu que ets químic, Xavi, com una espècie de reactor químic industrial. Oi que m'entens? O sigui, ho crema tot aquest tio. Pues el Lotito aquest...
2: Trituradora industrial.
0: Bueno, aquest home no ha tingut mai un sistema digestiu, anem a dir, normal, comú, no? La seva anatomia presenta una anomalia mèdica documentada i estudiada perquè és un cas únic al món, eh? Sembla ser que el revestiment de l'estómac, allò que... Saps allò que ens fotem els protectors d'estómac?
2: Sí,
0: també?
2: Sí.
0: Bueno, per no danyar aquesta capa, doncs... I els seus instintins eren el doble de gruixuts de qualsevol ser humà. O sigui, té una capa d'estómac del doble de gruixut i un instintí amb doble capa, també.
5: De Portland, aquest, no, de Portland, aquest, cement.
0: No, aquest sembla el paper de vàter, con doble cara i doble papa.
2: Doble,
0: no?
2: Sí.
0: Bueno, i sembla ser que això... no hi ha cap ser humà més que hagin detectat això. A més, les seves glàndules, el seu sistema gastrointestinal, segreguen uns sucs gàstrics, sabeu el que és, no?
2: Sí.
0: Els àcids que surten per desfer, podríem dir, són corrosius per desfer el menjar, no?
2: Sí, sí.
0: Bueno, ell segrega uns sucs gàstrics amb un nivell d'acidès corrosiva anormal. És corrosiu. Què passa? Que aquesta combinació biològica li dona la immunitat davant de perforacions internes d'estómac i li permet digerir materials inorgànics extrems. Què vull dir? Aquest home, al llarg de la seva vida, menja metalls, vidre trencat, goma industrial... Bueno, és el cas mèdic més extrem del consum sistemàtic de... I per fer una prova, imagina't lo bèstia, sí, que tenia gana, que per demostrar-ho, hi ha unes avionetes que es diuen Cessna 150, aquestes avionetes tenen el tamany de com una furgoneta gran, Se la va menjar sencera.
2: Què dius?
0: Poc a poc es va menjar el tio una avioneta.
6: García, no inventis.
2: No, ja veig.
0: Clar, les ales, les llantes, trossos petits, els vidres...
6: I
0: diran, durant dos anys complets, cada dia anava jalant l'avioneta, tu. Bueno, evidentment, no li va passar res, ni hemorràgies, ni res.
6: És que la vida té cada cosa.
0: Es diu aproximadament que va menjar unes 9 tonelades mètriques de metall a lo llarg de la seva vida, eh? Bueno, hi ha una paradoja, podríem dir, anatòmica aquí, que la seva mutació li va vindre perquè rebutjava la comida... Ai, la comida, el menjar normal. Es fot una pera i li senta malament. Es fot un pneumàtic i el tio paeix i fa el rotet. Siguin les coses, no?
7: No, si falta decidir.
0: Per exemple, ell, tot el que són aliments tous, com el plàtan, els ous, tot això, li fan indigestió i malestar gàstric. Tu creus que és normal, això?
2: No, evidentment no.
0: Un canvi de marxes, amb el ferro i el pomo i tot... I res, es fot un plàtan i té acidesto.
2: Plàtani...
6: Sí. Renoi, quin desastre!
0: Bueno, això és el que diuen els metges, de que la fisiologia,
6: tonteria,
0: la fisiologia humana pot adaptar-se i metabolitzar toxines i tot això. Home, hi ha un moment, per exemple, tu veus els menjars que fan a la Índia, que foten les rates per sobre del menjar i no els hi passa res, que agafen aigua de la claveguera per fer sopes,
2: sí, sí.
0: Això és bestial, això són documents que... Dius, com no es mor aquesta gent? Estan immunitzats?
2: Estan immunitzats, sí, sí.
0: És com les aigües. Hi ha gent que beu aigües d'un lloc, no li passa res, vas tu
2: ja
0: i
2: estàs,
0: et quedes. Sí. Per tant, què vol dir? Que el cos, l'organisme, metabolitza tot allò que fa. El que passa que això és un cas extrem. O sigui, un tio que es mengi una avioneta...
5: A veure, dime...
0: Jo m'enric de tots els fakirs aquests dels tragassables.
5: Que me diga a mi com se come este hombre la culata d'una avioneta.
0: Pues a trossos.
5: A veure.
0: Sí, sí. No, és real, eh?
5: Que jo sé lo que una culata, eh? I un bloque motor, eh?
0: Pensi
5: que ha sido el grueso de acero colado, eh?
0: Bueno, però se'l menja trossos. Sí, sí, està.
5: No, que la noticia, porque la decimos aquí, es verdad, pero a ver de dónde sale esta noticia.
0: Pues d'aquest tio...
5: Sí, que sí.
1: És com la mastega.
0: No ho sé.
1: Això t'ho poses...
0: Home, jo mai he menjat... A veure, jo he menjat calamars a la romana, que semblen pneumàtics.
5: Sí.
0: I en halàs també, que dius, hòstia, pues sí, és real. Home, que vosaltres dubteu del que aquí diem, per favor.
5: No. Dubtamos
3: de la, del que ha sacat esta notícia.
0: Dos anys, en dos anys es va menjar l'avioneta i 18 bicicletes, eh?
3: Que la notícia...
0: Suposo que quan agafaria el seient, deuria trobar hòstia entre cossos.
2: Ah, sí, allò sí. Ah, sí,
0: que trobet, això. Sí. Bueno, ja veuen, si no s'ho creuen, ara els hi ensenyo. Mireu, els que teniu dubtes, està aquí. Ho veieu?
6: Sí, sí.
0: I certificat, eh?
3: Que sí, que pot ser certificat, però que me diga bé com ser com una culata d'una...
0: No ho sé, doncs a trossos, suposo.
3: O un bloc de motor, que sé jo el que...
0: Home, potser amb una mica de ketchup, vés a saber.
3: Clar, sí. O mostaza.
0: Bueno, queden dos minutets, no sé si ens donarà temps per donar alguna notícia més boja d'aquestes, però, per exemple, coses increïbles. Un tio ha estat despert 40 anys. Un soldat rus no ha dormit en 40 anys. Eh? Sabeu que si no dorms, et mores.
6: I ara?
0: Tot cosa te'n va. Doncs el senyor que es diu Paul Kern, que va ser a l'any 1915 durant els combats de la Primera Guerra Mundial, li van fotre un tret, era un soldat húngar. I va rebre el dispar d'un rus. La bala se li va penetrar al crani, va destruir una porció crítica del lòbul frontal i es va quedar al seu cervell. El tio va cicatritzar i, bueno, el tema que li va quedar és que estava despert 24 hores al dia durant 40 anys.
4: Uf!
0: Tremendo, això,
4: Uf!
0: És a dir, la bala li hagués acurtat la vida, no? Però clar, però ara viu més que ningú, perquè viu 24 hores al dia.
4: Bueno,
0: clar.
6: Quan dormia a casa seva?
2: I amb 8
0: a casa del senyor, de la bala vols anar a dormir? Però si aquest tio no dorm, què faràs tu allà? La destrucció parcial de la corteza cerebral, podríem dir, va fer que... Bueno, la comunitat mèdica internacional ha quedat absolutament esparverada, perquè és un cas...
2: Impressionant.
0: És un cas d'aquests també de raríssim, no? El cervell permania al 100% actiu,
2: Ja.
0: O sigui, no és allò que estava despert però atontat. No, el tio com una rosa, Bueno, i la qüestió és que es van donar compte que estava mort perquè un dia el van veure dormir.
2: Ah. Sí, clar.
0: Diu, si està dormit, no està mort.
2: No, clar.
0: Quines coses, oi? És bestial, sí, això,
2: és impressionant.
0: Bueno, doncs aquestes bestieses, com menjar-se una avioneta que aquest no acaba de...
3: No.
0: Vostè el coure l'hagués mangat de l'avioneta, per
2: això. Sí, bueno, això segur, clar.
0: El va deixar sense postre, doncs. Notícies i tornem.
7: Notícies en xarxa.
8: Són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tractava d'un home de 56 anys i veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 17 de les quals motoristes. I en plana política, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts per Catalunya a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al Partit Socialista li manca ambició sovint i a Junts li manca responsabilitat. També en una entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord de pressupostos, Junqueras ha tret pit dels pressupostos, dels compromisos, com diem, adquirits. I tornem a successos perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer-hi bizums i transferències bancàries a través de mules per emmascarar la seva identitat real. Parlem ara també de cultura perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat en aquest certamen després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a una amb l'Elche i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
9: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: ja no,
1: i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
0: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: la segona hora. I ja saben, segones parts no són bones.
1: Les 12 i 10 minuts d'aquest diumenge, dia 24. Com passa el temps, tu? Ja ens hem pelat pràcticament el juny, eh?
2: El maig.
1: Home, ara m'he adelantat una mica, jo, eh?
2: Val.
1: Ara m'he adelantat una mica. Bueno, una cosa els anava a dir...
3: Si fos 24 de juny estaríem de festa, fill meu, que seria Sant Joan.
1: Menjant coca, no? I vostè, la coca com li va a vostè, Saturnino?
4: A mi depende si viene de Venezuela o de otro lado. La coca de comer, bien.
1: Home, clar, que vol que li parli de la Coca-Cola? Que
4: sí.
1: Que és per
2: a beber? Sí.
1: També. Bueno, abans estàvem parlant i després fora de micro hem tingut aquí un debat que el Saturnino encara no es creu que aquell tio es mengés una colada, o jo ho entenc, allò no és un costillar, eh?
4: No, ja.
1: Però sí, és veritat. A més, mirin... Vostès se'n recorden d'una pel·lícula que es diu La Quimera de l'Oro?
2: Sí.
1: Se'n recorden una escena mítica que el Chaplin, el Charlot, es menja una bota?
2: Sí, sí.
1: I amb,
2: sí.
1: Les, amb els cordons,
2: els cordonets, si
1: espaguetis, sí. I la, el que és la part de cuiro com bullideta, tenien molta gana i s'ho menjaven. És curiós perquè el tio menjant-se una bota era petitós. Donava gustet, allò, per menjar-s'ho, no? En realitat, era tot de massapà i tal, o sigui, no era una bota de veritat, eh? El tio se la menjava. Però què passa? Diu, té tantes ganes que en menja pedres, no? Pues per corroborar que la gent és capaç de fotre's qualsevol cosa, a la Xina, i no és cap broma, eh? Un dels plats més bons que serveixen no és ni de carn ni de verdures. Recolecten pedres llisses de riu, les fregeixen amb un wok, li tiren xile i espècies i li fan una salsa. Saps, amb aquestes pedres calentes i amb aquesta salsa les serveixen amb bols d'aquests xinos. I com s'ho mengen? No se'n passen les pedres, les llepen.
4: Claro.
1: I dius, home, no ho entenc. Sí, home, és com si tu agafes amb una paella un musclo.
2: Una closca de marit,
1: home,
2: sí.
1: Home, no llepes la closca ben bé, però bueno...
3: Una mica com el que fem amb els calamars arrebossats a la romana, que molta gent, sobretot els nens, es menjaven. Es mengen l'arrebossat i deixen el calamar, és més dur.
1: Montse, tu no saps una cosa. A mi em volien casar amb una nena, tu. Amb una noia, quan jo era petit.
3: Ah, sí?
1: Sí, ara m'ha vingut al cap com un flash.
2: Carai. Resulta,
1: sí, era la filla del Salvatore. Ah. Tu vas conèixer els pares aquells?
3: Sí,
1: i la filla, saps
3: sí,
1: la filla?
3: Sí,
1: que ja no me'n recordo com es deia. Doncs estaven obsessionats que no tenia que casar amb aquella noia.
3: Bueno, tot, perquè tot eren amics, era una amistat sí, bueno, dels pares,
1: pare,
3: i aquells tenien una noia...
1: Ah.
3: I...
1: Bueno, només volien enganxar el García amb el lliure que era allò. Bueno, la qüestió, que, però eren petits. I saps per què? Tot venia perquè jo em menjava la llema de l'ou i ella la clara.
2: A mi la clara no
1: m'acabava d'agradar i la llema sí, i amb ella era al revés.
2: Saps
1: quan feia, no? Diu... Hi ha gent que està feta per partir-se un pinyon. Sí. Nosaltres ens partíem un ou. Quin mal! Partir-se un huevo fa més mal que un pinyon.
4: Sí.
1: Tot s'ha de dir.
2: Més aviat.
1: Bueno, quines coses. I parlant de halàs, també. Aquest tio és molt saturnino, la notícia aquesta, eh?
4: Oh,
1: sí. És un paio, aquest, un anglès, concretament, eh? Perquè
4: yes. Diguin...
1: Sí, anglès.
4: Yes.
1: Que el tio fingia atacs cardíacs, vale, atacs de cor, per no pagar les comptes del restaurant, tu. Que és bestial, això. Sí o no, eh?
4: Sí.
1: Aquest individu és un home... No era en anglès, eh? Ho feia a Anglaterra, però és un home de Lituània, eh?
2: Uh-huh.
1: I, a més, va vindre cap aquí important el que havia fet per Anglaterra, vale?
2: Ui.
1: Resulta que aquest home, que es deia Aidas Jota, saps que som així, es va tornar famós a Alacant, tu. Sí, sí. Bueno, era una estafa absurda però efectiva. El tio menjava restaurants cars, demanava whisky, marís, llangostes, paella. No va demanar cap avioneta ni cap pedra, eh? I quan ja el tio arribava,
5: García,
1: demanava...
5: era del bar del costat,
1: sí.
5: M'he fotut un bon àpat,
1: ja.
5: I els he dit que pagaries tu.
1: Sí, sí. Bueno, doncs aquest fa una mica com tu, però al revés. O sigui, i quan li portaven la compta, el tio fingia tindre un atac cardíac. Clar, molts deurien pensar, collons, sí que és car això, no? Perquè li doni un atac, però és igual. I segons els propietaris dels restaurants, l'home començava a agafar-se el pit, queia dràcticament pel terra, començava a tremolar, els empleats i els clients tots esverats, i pensava que es moria. I mentre tothom estava distrets, ell se n'anava així com... desapareixia sense parar, no? Bueno, aquest truco el va fer com a mínim 20 cops a Alacant, eh?
6: Uala.
1: A diferents restaurants. Com el van enganxar? Perquè ja havia corregut la veu que veia un paio que feia això. Que si un tio li donava un infart, no s'espantessin. Possiblement era aquest paio, no?
6: Uh-huh.
1: Al final aquest fingia ser un turista rus, ell, i que no parlava espanyol. Per això era més fàcil, no? Bueno, és que el tio menjava per valor de 70 euros, com a mínim.
6: Sí.
1: I què va fer? La llei espanyola tracta cada cas com un delicte menor. Per tant, el van arrestar, però només passava una nit detingut i tornava a sortir, perquè no s'acumulaven les...
7: Al García no li facin ni cas.
1: O sigui, l'enganxaven per l'últim que havia fet, i si no passava dels 70 euros o el que fos, cap allà. No, doncs res, perquè no sumaven. Vale? Bueno, el que passa que un dia tot això va acabar quan un gerent d'un restaurant va ser llest, li va fer una foto de la cara i va donar aquesta imatge a tots els restaurants.
6: Clar,
1: de manera
6: sí,
1: que quan li veien la cara ja no entrava.
6: Ja. Molt bé.
1: Sabeu com li deien? Entre els restaurants? Gastro, de gastronomia, i jeta, de cara dura.
6: Gastrojeta.
1: Li deien el gastrojeta. Déu-n'hi-do, eh? Tu creus que era un geni, tu simplement era un imbècil, aquest tio.
4: Vostè
1: com a professional del
4: sector... Jo m'he doblado 7 veces los tobillos en los restaurantes.
1: Ah, sí?
4: Claro.
1: ¿Y cómo feia això?
4: Color, ya ver que me había doblado el tobillo y salía a la puerta a que me diera el aire porque me ponía blanco y cogía un taxi y nos íbamos, después de haber comido a la hora del café.
1: Ya
4: está.
1: ¿Y vostè tan ample?
4: Hombre.
1: Tranquil, bueno, li
4: a ver, això, unas buenas mariscadas, paella, buenos helados y buen vino.
1: Ya.
4: Y dale, y que pague el hotel.
1: Ui, quina jeta, no? Hi ha molta gent que se'n va sense pagar, eh?
6: Sí.
1: Hi havia la tècnica de deixar la maleta buida i pirar. Cada dia anaven sortint amb més roba. Sí, a mi portaven dos jerseis, roba per sota, i al final, com els de les pensions veien la maleta, diuen, aquest tio tornarà.
6: Clar.
1: Un dia ja no va tornar, l'altre tampoc, i com va anar tenia la maleta avui, no?
7: García, no inventis.
4: Un bon invento, este, eh?
7: García, no inventis.
1: Sí, ara tots estan a la política. Bueno, la qüestió... és acollonant. A veure, això que us sembla, eh? Perquè també no és de notícia, sinó ara serà la festa de la cirera, no?
4: Sí.
1: Vostè a Pozos del Caudillo fan alguna
4: cosa? La fiesta de los menudillos.
1: La fiesta de los menudillos.
4: Menudillos
1: son la...
4: No, son personas así de bajita y jugamos con ellos.
1: Yo pensaba que eran vísceras.
4: No, le llamaban los menudillos.
1: Agafen, la gent petita diuen menudillos.
4: Sí, es la fiesta que celebramos allí.
1: ¿Y qué fan allá? Si fan un homenaje.
4: Pues nada, cogemos, sí, le hacemos un homenaje y el que es más bajo de todo gana un premio.
1: ¿Ah, sí?
4: Sí. Hay unos cuantos, tenemos unos cuantos ahí. Son buena gente, ¿eh?
1: Ya.
4: Y jugamos con ellos.
1: Ya.
4: Y hacemos la fiesta de los menudillos también. Luego comemos y nos lo pasamos bien.
1: ¿S'ho passen bé allà?
4: Sí, molt bé.
1: Allà mai porten cartera, sobre la sala roben uns als altres.
4: No, allí no. Allí puede ser con los billetes que te salgan del bolsillo, que no te lo roba nadie.
1: I vostès fan moneda pròpia, tenen una moneda pròpia al seu poble, no?
4: Sí.
1: ¿I com es diu la moneda?
4: La lentejilla.
1: La lentejilla
4: de 1 euro, de 2 euros y de 10 euros.
1: Que només tenen valor dintre el seu poble.
4: Solo nuestro pueblo.
1: I quina imatge hi ha allà? Perquè aquí tenim, per exemple, el rei, no?
4: No, allí tenemos una vaca, la de 1 céntimo.
1: Sí.
4: Luego un cerdo, la de 10 céntimos.
1: Sí.
4: Y la que es más cara, que fuera 1 euro, esta ya tenemos un caballo trotón, un caballo macho.
1: Sí. Molts animals.
4: Sí, animales, claro.
1: Bueno, un dia anirem, podríem fer amb l'audiència una sortida.
4: Una sortida, están todos invitados allí.
1: Hi ha una ruta turística,
4: sí,
1: allà,
4: sí,
1: no?
4: Sí. Ahora, que sepa que los retretes allí son como los antiguos, ¿eh? Un agujero, por si alguien tiene ganas, allí los retretes son antiguos. Allí no hay bates como aquí.
1: Yo pensaba que això passava al poble veí, que és letrines.
4: Bueno, pero nosotros también.
1: Vostès això, el tema de saneamiento.
4: Igual saneamiento, tal.
1: Ai, Déu meu, bueno, escolta'm una cosa. Abans dubtàveu, bueno, dubtàveu, no, dèieu, home, com pot ser que una dia digui que la tovallola... Bueno, doncs escolti,
6: sí, eh?
1: Escolti el que diu aquesta noia,
6: ai,
1: eh? Perquè veure el nivell de ciència científica i el que sigui,
6: bueno,
1: que tenim al país, eh? És per esgarrifar. Escoltin això, per favor. A veure què operen.
8: A ver. Recolectan piedras lisas del río y las...
1: No,
8: si
1: això
8: un coche va a 80 km
1: per hora... No, tampoc, calma. Que no és això, que vull posar aquesta noia, que és absolutament increïble el que diu, a veure.
9: O sea, que se puede tener un hijo sin espermatozoides, es que si llegamos a ese momento, entonces, si yo estoy con...
8: ¿Cómo?
9: Sí, sin espermatozoides no hace falta, se puede... Te lo juro, por Dios. Te lo juro.
8: Dime un caso, ¿dónde has visto un caso, tú?
9: Leí
8: un artículo... Sin inseminación del hombre no puedes tener hijos.
9: Sí, te lo juro, por Dios, que vi un artículo que ponía que estaban desarrollando un... Que no sé cómo se llama, coño, que yo no sé de biología. En Ámsterdam, en Países Bajos, para que la mujer no tuviese... que usar un espermatozoide para tener un hijo.
8: ¿Con el semen del hombre?
9: No.
8: Con el semen del hombre no puedes tener hijos.
9: Te lo juro que sí. Hombre, o sea, que se puede tener un hijo...
1: Bueno, ya veuen. O sigui, això, trec la notícia primer, perquè aquesta dona és una ximple de caldeu.
8: ¿Cómo?
1: És una ximple de caldeu.
6: Home, diu una gran veritat. Sí. Diu, jo no sé biologia.
1: No, no, des de l'altre.
6: Però
1: jo he volgut treure aquesta notícia, sí, sí, real, per arribar a un anàlisi diferent. El que diu aquesta tia és una... O sigui, és absurd.
6: És absurd.
1: Però fixa't d'on treu la font. Lo he leído en un artículo.
6: Sí, sí. Claro,
1: què vol dir? De que la gent, quan mira internet i aquest tipus de coses, s'ho creu tot.
6: Exacte.
1: I clar, això és dramàtic. El dramàtic no és que aquesta tia no sàpigui de biologia, és que s'ho creu tot el que li diuen. Tot. I això és un dels problemes més greus que estem tenint. Sí. Que la gent, si ho diu internet, ja tot, tot s'ho creu.
6: Tot va a missa. Sí.
1: Anem molt malament amb aquest aspecte, no? Hauria d'haver... Ara crec que faran una llei que prohibiran. A Xina, per exemple, a Xina, tu no pots fer influencer ni parlar de temes si no estàs llicenciat amb allò.
6: Sí, senyor.
1: És a dir, molt si parles de medicina, tens que ser metge. Si parles d'advocacia, tens que ser advocat. Si parles d'economia, economista. Si no és res d'això, no pots parlar de res.
6: Hòstia.
1: A mi em sembla un filtro correcte.
6: Va, com sempre, els xinesos van per davant.
1: Encara que els títols i tot això tampoc garanteixen molta cosa.
6: No, no.
1: Perquè escoltin això, escoltin això, audiència, escoltin això.
10: Entonces, ¿cuánto es?
8: ¿Cómo?
11: Hoy visitamos. Hoy visitamos la fábrica de paletas de
1: chocolate. No sé cómo nos dejan hacer radio nosotros.
10: Yo soy un liado allí.
1: Escolten això.
10: ¿Es buena en matemáticas?
12: Sí, de hecho terminé la escuela con honores.
10: Vale, entonces, ¿cuánto es 7 más 7 por 3?
12: Pues 3 por 7, 37, más 7, 43.
10: Correcto. ¿Eres buena en matemáticas?
12: Sí, de hecho terminé la escuela con honores.
10: Vale, entonces...
1: Terminó la escuela con honores.
10: Pero no se sabe qué honores.
6: Bueno, ni qué escuela.
10: Ni qué escuela era.
1: Honoris causa, no.
6: No.
1: ¿Eh? Honoris causa, no. Mireu lo que diu aquest xicot sobre el tema aquest que estem comentant d'internet.
13: William Shakespeare.
14: Muy bien.
1: Aquest li diu...
14: El Quijote de Cervantes by William Shakespeare. ¿Cuál es la estrella del sistema solar?
13: Se la corta, corta.
14: Todas esas respuestas son reales. ¿Quién esculpió el David de Miguel Ángel? Miguel Ángel.
15: ¿Y qué color es el caballo blanco de Santiago?
14: Picasso. Eso es real, ¿vale? Evidentemente, yo cuando salgo a la calle a hacer un report, hay un 20% aproximadamente, 20, 30%, depende del día, que me responden bien, pero el grueso, el 70% o el 80%,
1: hostia,
14: es lo que veis. Si me preguntas cuál es el origen del problema...
15: Ha fallado toda la base educativa, ¿no?
14: Es que va en cadena. Además, fallan los colegios, cada vez son más permisivos y más laxos, apruebas con mayor facilidad y se te exige menos, y luego en casa tienes menos inquietudes y te preguntas menos cosas porque a la mínima que te aburres sacas el móvil y haces scrolling. Creo que es un problema tan en cadena.
16: Es un problema estructural.
14: Exacto, exacto. ¿Quién escribió el Quijote de Cervantes?
13: William Shakespeare.
1: Muy bien.
6: Bueno,
1: ya me
6: voy,
1: ¿no?
6: Ya me
1: voy en audiencia.
6: Genial.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, aquest xicot que fa aquestes preguntes, l'hem posat perquè veieu que és
6: sí,
1: real.
6: Sí, sí, sí. No,
1: és que és bestial.
6: És així, és així.
1: I les causes que ell diuen semblen...
6: Són aquestes.
1: Semblen absolutament, tristament reals, no?
6: No, no.
1: És acollonant, no? Mireu, mireu, escolteu aquestes coses, eh? És que és bestial. A més, es valoren poc intel·ligents ells mateixos, eh? Escoltem això. Un segon, eh?
17: Ahí.
13: San Francisco.
1: Tornarà.
13: Buenos Aires.
14: ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar?
13: Rusia. Ay, no.
1: El planeta Rusia.
13: El Sol.
1: El Sol.
14: El planeta más grande del sistema solar.
13: El Sol.
1: ¿Dónde que no?
14: Se llaman los animales que caminan en dos patas.
13: Humanos.
1: Humanos.
14: ¿Cuántos segundos tiene una hora?
13: 60.
14: ¿Cuánto es 6 por 7?
13: 6-7.
1: 6-7.
14: ¿Qué idioma se habla en Perú?
13: Peruano.
14: ¿Cuál es la capital de Alemania?
13: Múnich.
18: Bélgica.
14: ¿Cómo se llaman los animales que comen plantas y carne?
13: Herbívoros.
14: ¿Cuál es el gentilicio de Bélgica?
13: Belgeses.
1: Bélgico.
14: ¿Quién pintó la última cena?
13: Miguel Ángel.
18: Jesús,
13: ¿no?
18: Van Gogh.
1: Jesús Van Gogh.
14: Jesús. Jesús.
1: Jesús.
14: ¿Quién pintó la Mona Lisa?
13: Van Gogh.
18: Picasso.
14: ¿Dónde vive Drácula?
13: En su casa.
6: En su casa.
13: En Colombia.
14: ¿Qué es la cacofobia?
16: Fobia a la caca.
17: Necesito que me digan cuatro de los siete pecados capitales.
16: ¿Pecados? Pecados. Tomar en vano el nombre de Dios. Decir palabrotas. ¿Cómo? ¿Repite la pregunta?
17: Cuatro de los siete pecados capitales.
16: Pero eso es lo de Jesús.
17: Díganme, el antónimo de antónimo.
16: Sinónimo.
17: Muy bien, al fin una que lo tiene bien.
1: Una de 500. Bueno, aquest és el nivell.
6: Sí, sí, és el nivell.
1: És lamentable.
6: Sí.
1: És una cosa increïble. Aquesta civilització que hi ha ara, aquesta generació...
18: Quina vergonya que fas, Garcia.
1: És tremendament menys intel·ligent que la dels besavis. Besavis.
6: Sí, sí, sí. Ben bé.
1: Vull dir, és que és tremendo, això, Saturnino. Vostè, com ho tenen al col·le a Pozos del Caudillo?
4: Oye, lo tenemos bien, el colegio.
1: El colegio, di?
4: El colegio. El colegio, esto es otro tema.
1: Vale, vale, ya...
4: Allí lo tenemos bien, allí lo tenemos bien. Allí sí, ¿no? Seguimos la educación de Francisco Franco Bahamonte, caudillo de España.
1: La mare de Déu.
4: Allí seguimos esa cultura y esa enseñanza.
1: S'han quedat una mica enradera, ¿no?
4: Sí, sí, claro.
1: La mare de Déu. Bueno.
4: Allí hay gente en mi pueblo que no sabe lo que es el avión.
1: ¿No saben lo que es un avión? ¿Pero cómo que no saben?
4: Porque no han visto nunca un avión.
1: Ah, ¿no?
4: Y no han ido a la playa nunca.
1: Ya. Bueno, claro, son de interior ustedes, ¿no?
4: Sí, pero de muy interior, ¿eh?
1: Ja. Bueno, no ho sé, vosaltres que sou mestres, bueno, tu, Xavi, que ets mestre, tu notes aquesta manca de nivell brutal, no?
6: Home, a veure, quan estan amb mi bajanades així no n'acostumen a dir. Ja. Algunes sí, eh? Però
1: què passa? O sigui,
6: però sí que ho notes en coses fonamentals que no en tenen ni idea.
1: Però què falla exactament?
6: I no parlo de mates, eh? Vull dir, parlo de conceptes de conèixer de la vida.
3: Això falla.
6: Això falla.
1: El mòbil.
6: Això falla.
3: Mira, jo t'ho donaré un exemple. El meu fill, ara canvia el nen d'escola,
1: sí?
3: Que va a l'escola de la Colau, que cada dia com va
1: buscar el nen. Què és la
3: Colau? La que ha vingut a la Caldesa de Barcelona,
1: la Caldesa
3: els nens van a l'escola del...
1: Deuen anar amb bicicleta, no?
3: No ho sé, però diu, el meu fill diu, és... Vull dir, patètic veure l'educació. L'han posat en una escola que havia sigut concertada, que ara és pública, i allà hi ha deures... penso que és una educació normal. Quan arribin a casa, facin els deures del que han fet aquell dia a casa.
1: Sí.
3: Que ho mentalitzin, perquè, clar, en aquella... Ah, si no ho sap, ja ho prendrà. A veure, això no és manera d'educar.
1: No sé, a veure, jo no puc opinar massa, perquè, evidentment, els meus fills ja estan tots en carrer.
6: Sí, no, ells, a veure...
1: Dos, no he sigut... He sigut professor d'universitat, però mai he donat classes a nanos. Jo no soc
6: no,
1: professor.
6: No, notes.
1: I feia de professor a l'universitat per la feina, en aquest sentit. No, anava perquè era un professional. Ja. No perquè hagués estudiat ni pedagogia ni res, no? I jo vaig notar que la primer cop que vaig donar un màster d'aquests classes a la universitat, primer eren tots molt bons, en sabien. I ja quan portava 6 o 7 o 8 anys, ja notava jo que els que venien ja no anaven tan preparats com els primers, eh? Això ho puc dir.
3: No són tan preparats com sortien abans.
6: Cultura general...
3: A mi em sap greu seguir en Saturn, però és que té tota la raó. Uh-huh, l'educació que vam tenir els que estàvem a l'època franquista era molt millor que la d'ara.
1: Uh-huh.
3: Li dóna 50 voltes a la d'ara actualment.
1: A l'època franquista, dius?
3: Sí, jo vaig estudiar quan vivia Franco.
1: Vols dir a nivell...
3: Bueno. A nivell d'estudis, alerta. Jo vaig sortir preparada.
1: Algú que estudiava en Fent i la història...
3: Xavi, tu ara li preguntes amb un nano d'ara, què va ser la guerra del 36 al 39,
1: perquè això et puc donar fe. És que això està esborrat. No es vol que es parli del franquisme. Bueno, aquí.
3: Però és que...
1: aquí repassa la història, si encara hi ha la llei aquesta de la memòria i tot, no volen a les dretes més afèrrimes...
3: Bueno, però és que la guerra mundial tampoc.
1: La guerra mundial és diferent, perquè aquí t'ha quedat una mica lluny. La repassen una mica, però el que és la història de la guerra civil d'aquí, és molt difícil que la toquin el franquisme, eh?
6: No, i a veure, coses com geografia mínima de Catalunya.
1: Però tampoc toquen ni la república. És a dir,
3: aquí
1: el tema polític, també es nota després a l'hora de votar, el tema polític, si d'un cantó o d'un altre, no el toquen, eh?
3: No, ja.
1: Hi ha una desinformació política, que una falta de consciència, que així anem, eh? Bueno, dit això...
4: Bueno, però espera, també una altra cosa. Tu ara saques a un xaval de 16 o 17 anys a la pizarra, i le pones una división,
6: bueno,
4: una división, para que la tengas así.
6: No te lo saben hacer.
4: No te lo saben hacer, porque claro, con todo esto están allí...
1: Mm-hmm. Bueno, els països nòrdics han prohibit els ordinadors a les classes, ja, eh?
6: Pues clar.
1: Els col·legis no poden.
18: Mira, hi ha un sistema d'educació que s'ha posat de moda, que és el...
6: L'Innovamat.
18: Que segons aquest sistema educatiu, que personalment fill té el teu de l'escola, perquè allà el fan, i l'altre no, no els hi deixen aprendre les taules de multiplicar.
6: No, no.
18: Quan és una base matemàtica, tota la vida has d'aprendre a multiplicar.
6: Memoritzar res.
18: Memoritzar res. O sigui, amb caixetes.
1: No sé. Jo tampoc ens podem enclar amb el passat, perquè evidentment si hi ha noves tecnologies...
18: Les tables multiplicar s'han de saber.
1: Però nosaltres som d'una cosa que fèiem tot a mà i pensàvem. Les noves generacions, amb tots els ordinadors, la intel·ligència artificial, potser això no hi cal. És a dir, tenen que ser més usuaris i manegar màquines que no aprendre. Potser el futur passa per aquí. Gent que no tingui que multiplicar perquè té la calculadora, com diu ell, o que no tingui perquè té ni memoritzar. Perquè... És a dir, igual estan preparant, siguent positiu, eh?
18: Sí, amb l'intel·ligència artificial.
1: Preparant. No, però vull dir, nosaltres som... Escolta, ara un ebenista és molt difícil de trobar. O un artista del ferro. Abans, els artesans existien. Ara no n'hi han. I al igual que han desaparegut els artesans, per què? Perquè la indústria ha fet que les coses siguin en sèrie i tot això, doncs canvia la manera de viure. Potser nosaltres som d'una manera de viure que teníem que pensar, raonar, memoritzar, i ara resulta que el nou món que ve amb això de la intel·ligència artificial, els ordinadors d'això, és més important ser un usuari i saber com va la màquina que no pensar i treure informació de la màquina. Jo, siguent positiu... Penso que deu anar per aquí, perquè si no és una autèntica aberració.
19: Però de tota... O sigui, jo estic d'acord en que la millor... El que no cal és, entre cometes, potser memoritzar tant com vam aprendre a memoritzar nosaltres, en el sentit de que ara tens unes eines que ho pots trobar fàcilment. O més fàcilment.
18: I si aquestes eines fallen.
19: Però, el que jo bueno, sí digues, però el que jo no trobo bé és que no se'ls, com s'està dient per exemple en els batxillerats i tot això que s'està traient la filosofia, s'estan traient assignatures que són per aprendre a pensar
1: ara,
19: i per aprendre a saber o a buscar la informació. Aquí és on hem de treballar, perquè un s'espavilarà si sap el que té que fer o les eines que ha de tocar.
1: L'educació i la formació serveix per tindre esperit crític, per tindre opinió, per estar informat, per saber. No és important saber tots els rius d'Espanya, perquè si entres una màquina t'ho diu, per què ho vols? Lo important és saber per què serveixen els rius.
19: És el que estic dient.
1: És el per què de les coses, i tindre criteri. Imaginar. Els nanos avui en dia no imaginen. No. I la imaginació forma part, i la creativitat forma part de l'evolució de l'home. Què passa? Que jo crec que falla l'educació, tant amb nosaltres com amb ells, ha anat fallant al llarg dels segles, és el fet de despertar aquest esperit crític. El fet de fer-se pensar, utilitzar el cervell. Cada cop menys, cada cop s'utilitzen més les mans i les tecles i menys el cervell. També jo dir-te que sapiguer, pues, jo què sé, los ríos d'Espanya, pues, està molt bé. O dir, aprendre llatí no em servirà per res. És a dir, sempre hi ha hagut queixa de lo que s'estudia. Però l'objectiu pedagògic per mi, i no sóc professional, o sigui, és la meva opinió particular, puc estar equivocat, és que la gent... És, per exemple, el fomentar la lectura. Hòstia, no es llegeix.
6: No.
1: Es llegeix molt poc. Veure un xaval amb un llibre avui en dia és com un miracle, per fer-li una foto i fer un pòster.
6: Jo quan veig algú que porta un llibre al·lucina.
1: Perquè el llibre incita a imaginar. Exacte. Tu recrees, visualitzes allò que llegeixes. Ara no, ara és tot visual. I clar, si ja hi ha nanos que estan fotent-se la papilla i porten el mòbil davant perquè els pares se sentin lliures, o sigui, aquest xaval... Bueno, potser som una altra generació, potser això nosaltres no ho entenem i ens hem quedat antics, però el que no quedarà mai antic és que el ser humà té que pensar i té que raonar.
19: Aquest
1: i
19: si
1: no
19: li donen una sèrie, jo crec que hi ha,
1: però bueno, escolta, aquest programa s'està fotent molt seriós, això, eh?
4: Va. Sí, però antes també pensaves, però també se passaven un poco, eh? Porque te decía el río y ahora los afluentes del río este.
1: Sí,
4: ¿eh?
1: Sí.
4: ¿Qué coño me interesaban a mí los afluentes del río este? Con que supiera los ríos ya era suficiente.
1: Bueno, a veure, coses que vosaltres esteu d'acord que sabeu qui va inventar les jornades de 5 dies laborals? Té un inventor, això. O sigui, de treballar de dilluns, inclòs divendres,
6: però no sé qui va ser.
1: Dissabte i diumenge, festa. Que aquí no, aquí es treballava fins
6: dissabte,
1: i tot
6: segur.
1: Dissabte al matí.
4: Dissabte al matí, sí.
18: Jo anava a l'escola el dissabte fins a les 12.
1: Però aquí es va inventar, que es deia, maldit, la setmana inglesa. No sé per què,
6: sí,
1: perquè...
6: Sí, que era, sí.
1: Sabeu qui ho va inventar? No ho diríeu mai. Però això no ho sabreu.
6: Bueno, no, si ho dius potser dirà sí.
1: No,
6: però...
1: no direu com.
6: També pot ser com.
1: A principis del segle XX, la immensa majoria dels treballadors industrials nord-americans feien jornades absolutament exhaustives.
6: Sí,
1: eh?
6: Sí.
1: Bueno, aquí també a Europa. Eh?
6: Aquí també, no, no, tot sí.
1: Eh? Que abarcaven 6 dies a la setmana. Només es descansava el diumenge. Dissabte es treballava i només els diumenges es descansaven. Però resulta que un empresari va observar això amb molta preocupació amb aquesta dinàmica que evitava el creixement de la seva empresa. O sigui, això, el fet de dir 6 dies treballats, ja que els propis treballadors no tenien temps necessari per poder fer activitats recreatives i el seu temps lliure. Què passava? Que arribaven i la plantilla d'aquest home doncs no tenia temps ni per gastar, perquè anaven molt agotats i a la feina no rendien tant. I el tio va dir, escolta, donarem 2 dies de festa, un per descansin i un altre perquè comprin coses.
6: Oh, que bo!
1: Per tant, necessitaran més calés i aniran, no?
6: Clar.
1: Aleshores, van augmentar el salari base i pagaven el mateix si treballaven 5 dies o 7.
6: Clar.
1: O 6.
6: Sí.
1: I, bueno, tot això van dir que aquest tio era un tio molt generós, que, mare de Déu, pagava... Bueno, que era un... El tio va fer per la seva pròpia d'això, perquè ell tenia una fàbrica molt important, volia els treballadors que compressin el que ells fabricava i, a més a més, doncs que rendissin més a la fàbrica. El senyor
0: García,
1: que va inventar...
0: truquen!
1: I ara desvello el suc. El tio que va inventar aquesta jornada era el senyor Henry Ford.
6: M'ho imaginava, mira.
1: El fabricant dels
6: cotxes.
0: M'ho imaginava. García, truquen!
1: Hola, bon dia. Hola.
20: Hola, bon dia.
1: Hombre,
20: bon
1: Teresa, dia. Què tal?
20: Bé, i vosaltres
1: ja ho veig
20: que esteu molt bé, eh?
1: Home, molt bé, no ho sé, menjant pedres i culates i de tot, eh? Déu-n'hi-do, eh? Has vist l'Henry Ford, el tio, perquè gastin més i vagin més descansats un dia de festa, tu? Déu-n'hi-do, eh?
20: Sí, sí.
1: A l'Henry Ford, tu, la mare de Déu, eh? Com va, tot és l'interès, tot és el caler, eh? Si que sí, Teresa, o no? A veure, Teresa, saps la pregunta que fem avui del concurs aquest tonto que fem sempre? La saps o no?
20: Sí, ja l'he escoltat, sí.
1: Sí. És, hi ha monedes de, ai, bitllets d'euro, de 0 euros, de curs legal? Sí o no?
20: Jo diria, com que hi ha tantes coses rares ara... si dic...
1: Per exemple, per no anar més lluny, aquest programa.
6: Per exemple,
1: no, més raro que això.
20: No, el programa és molt fàcil. No. Que a mi m'agrada.
1: Vols callar-te, Follet? Jo t'estàs dient que no, ella pot dir el que vulgui.
20: Què vols, Follet? A veure...
1: Ell diu que no. Bueno, ell,
20: clar. Que no, diu que no.
1: No, ell diu que no, però tu no li fotis cas, que és un... Bueno...
0: Teresa Márquez.
1: A veure...
0: No sé si li han dit, però vostè és collonuda.
1: Ara ha fet la pilota. Teresa Márquez, no sé si li han dit, però vostè és collonuda. Vols callar-te allà? Pilota rastrero. Bueno, Teresa, hi ha bitllets de curs legal de 0 euros, sí o no?
20: Jo diria que sí, ja et dic...
1: Tu diries que sí.
20: Hi ha tantes coses estranyes que ja
1: no sé. Home, tu pensa que la festa de Pozos del Caudillo, dels Menudillos, tu ja em diràs.
4: No,
1: mira que sou animals allà, eh?
4: Somos como somos.
1: Sois de Pozos. A més del Caudillo, vaya nom, tio.
4: Esto no lo puse yo, lo puse el pueblo.
1: Ja. Molt bé, Teresa. Tens el número 5 i, a més, si guanyes, dos números més, eh?
20: Molt bé.
1: I gràcies per escoltar-nos. Vinguen. Adéu. Gràcies, adéu, adéu, adéu. Escolta, jo entre tant menjar una avioneta, tant menjar pedres, tant menjar tot això, i menjant-se uns gazapos que foten la gent que no té ni idea del que diu, anem a fer un menú correcte, Pilar?
3: Sí.
1: No vull ni pedres, ni vísceres, ni menudillos, ni tot això, eh? Camarero. Camarero. Sí.

0: llebre chateaubriand.
1: Solo millo asado.
2: Vinga, Pilar.
3: Ho farem marisc al cava.
2: Marisc al cava. Hosti, pinta bé això, no?
3: A veure. 400 grams de rap.
2: A veure, un moment. Marisc i comencem amb rap?
3: Sí.
2: Peix i marisc serà, no?
3: Bueno, aquí la
2: diu marisc. Vale, vale. És com aquell que es fot un plat de mussos i em pega una mariscada, no?
4: Sí.
2: O una llauna de barbareixos, no?
3: Claro. Bueno, hi havia,
2: perdona un segon, eh? Hi havia una companyia de conserves, crec que era el Dani, eh? Ara no em vull equivocar, que a l'eslògan es veia una llauna de barbareixos, d'escopinyes, sí, i deia la marisqueria en casa. Tia.
4: Sí, era el Dani. Era el Dani.
2: Una mica exagerat, no?
5: Això
2: la marisqueria,
5: boníssim.
2: Una llauna de barbareixos, tu?
4: Marisqueria.
2: Sou molt optimistes, tu.
4: Va, hem de defensar el Dani, que és perico.
2: Bueno, ja sabia que tocant això...
4: Home!
2: Eh? Bueno, a veure, tenim un rap.
3: Vale, 400 grams de rap. 8 llagostins. 8 musclos. 250 grams d'almejas, 4 escamarlans i dos cebes, mantega, 2 copes de cava, un vas de nata líquida, sal, pebre blanc i oli.
2: Bueno, de moment,
4: no, sí.
2: Tot ho pots comprar. Eh? Això, sí, això a vegades hi ha receptes i hi ha un trec, això és fàcil.
4: Sí.
2: Vinga.
3: Amb una cassola de fa, amb oli, i posem a durar la ceba picadeta petita. Val? Quan això estigui ja duradeta, s'hi posa el cava i deixar que redueixi. Després s'hi posa el...
2: A veure, un segon.
5: Això d'estar boníssim.
2: A veure, Follet, que redueixi el cava no vol que te'l beguis, eh? No és reduir-lo perquè te'l fots, eh?
4: Al revés, se'n va del cop.
2: Amb l'escalfor se'n va, eh? Què?
5: I ara?
2: Sí, és que l'altre dia Pilar va dir, diu, a mi la Pilar m'inspira molt a fer-me cuiner. Vull ser el nou Ferran Adrià de les zones.
3: Quina por.
2: Ara, passat per diverses fases. Primer era el Follet, el rei de la zona.
5: A mi m'agrada tot.
2: Després el papa...
5: Tot. Menja el García.
2: Ja,
4: això...
2: Home, només series
4: això
2: un caníbal.
4: Això no ha canviat.
2: Per cert, a Berlín hi ha un restaurant caníbal, ho sabeu?
4: Què?
2: Sí, va dir, m'agrada tot menja el García. Evidentment, el restaurant, un restaurant caníbal.
4: Caníbal.
2: És bestial. Sobretot s'ha de saber llegir a la mà, eh? Perquè vas allà, si no, t'ha d'una carn més rara, cuidao.
4: Sí, clar.
2: El que no entenc és com està autoritzat. Jo buscaré la notícia, que la vaig llegir.
4: Busca-la.
2: A veure què tal. Bueno, va, seguim.
3: Vale, després es posa el rap tallat a daus. Vale? Tallat petit,
2: daus. Pal,
3: els llagostins i les escamarlans pelats. Mm. Les almejas i la carn dels musclos. Que haurem obert abans...
2: O sigui, no hi ha cap closca aquí,
3: no,
2: per l'entenc.
3: No, tot a dintre sense la closca, val? I llavors es posa el... Espera. Que no veig, és que veig sense ulleres, això no veig, eh? Val, es fa una picada per posar llavors, i es posa sal i una mica de nata líquida i deixar que cogui una estona.
2: Que és que diem crema de llet, no?
3: Sí, i coure uns 2 minutets, i ja està.
2: Ha posat
5: Pilar,
2: de bo, això, eh?
5: Porta pa,
3: sí,
5: que deixaré el plat net.
3: Clar, a la
2: que et sent crema de llet ja vol sucar el pal, tio.
6: I con la closca que te hace llavero o algo.
3: No lo sé.
6: Home, si tu la paga, algo tendrá que aprovecharla.
2: Bueno, hi ha una cosa que és... Hi ha molta gent que es fot malalta pel menjar, allò per excés o el que sigui, no? Escoltin això perquè... A veure, els explicaré una mica una història del segle XVIII on s'explica una mica...

0: Per això es diu, o restaurar-se, per això es diuen restaurants. Perquè fixa't, és un nom de restaurante, no és un nom de menjar. L'hem associat restaurant a menjar, però és de restaurar, el cos, sí, no? Sí. Aleshores, un senyor que es deia Boulanger va vendre va obrir un negoci on va fer un caldo que rehabilitava, restaurava els ànims de la gent, eh? Aleshores, tots els clients cansats i tot això anaven cap allà. I per això li diuen restaurant. Vaig al restaurador, fixa't.
1: Clar, vaig al restaurador.
0: El restaurador, sí, un tio que restaura el físic, que rescaura, no? Literalment. Els restaurants al principi es deien restaurativos.
1: Hòstia.
0: Això no ho sabia, eh? I allà anaves, però si anaves cansat i tot això. Avui en dia tothom del món diuen restaurant. I va ser el primer, aquest senyor, el Boulanger, que va fer taules individuals per halar. La gent no anava... És a dir, la restauració no és una cosa... És del segle pràcticament 18, eh? Mm-hmm. O sigui, possibles ja s'han hagut, però llocs per anar només a halar, sí, sí, és del 18, eh? Aleshores, i d'on ve la paraula menú, per exemple? Menú ve de la paraula romana minutus. Fixa't que es diu minuta, també, eh?
1: Sí, la minuta.
0: Que vol dir petit, eh? Un llistat detallat, petit, de plats que permetia al comensal, pues, d'alguna manera, tindre el control total de lo que volia halar. Menú, minuto. Restaurar, restaurador, eh? És molt poc bueno, és alimentici, però és molt poc gourmet, això, eh? Quan va arribar la Revolució Francesa, els aristocràtics van perdre els caps a la guillotina i molts xefs es van quedar al carrer. Clar. Per què? Perquè els xefs cuinaven per la gent que tenia calés.
1: Clar.
0: Per tant, la restauració
2: i tu
0: va
2: això
0: ser...
2: com ho saps?
0: I aleshores què van fer? Van començar a obrir els propis pobles d'Ontella, si cuinaven els palaus, doncs van començar els restaurants. Per què? Perquè tenien que obrir i donar, fer el seu ofici per la gent de fora, no? Tot va començar per un caldo medicinal que restaurava. No ho sabíeu, això?
1: No.
0: Curiós, no?
2: Això no s'ho creu ningú.
0: Ai, farsante. Així que dius que a tu t'agrada tot menys el que sí.
2: I tu això com ho saps?
0: Perquè llegeixo. Farsant. Per cert, hauríem de llegir. Llegir ens fa lliures. Llegir ens dona cultura. Llegir és tindre opinió. Llegir. Ja ho diu la frase. Leer... nos hace libres. A veure si llegim més i veiem menys, eh?
3: El restaurant que deies de Berlín?
0: Sí.
3: Oi que és una macabra mentida, val?
0: Ah, és mentida.
3: Sí, és mentida. El restaurant Filmer, afortunadament, no ha existit mai. Es tracta del nom del local que l'any 2010 van entrar a convivir a Berlín.
0: Clar, és que jo vaig...
3: És d'una cuinera catalana, més a més.
0: Vale.
1: Oh, a sobre.
3: I el segon local d'una empresa del Brasil, que és una franquícia, val? Però que no ha existit mai, ni s'ha obert mai.
0: Sí que existeixen, el que no deuen donar carn humana.
3: No, existeix el restaurant, està tancat.
0: És que hi ha un restaurant que es diu Carnívor, aquí.
3: Aquest posa el restaurant Filmer.
4: Bueno. Carnívor.
0: Carnívor, carnívor. Ah, bueno. Sí. A veure, jo he dit, mirarem la notícia, sí, dit, perquè a mi em sonava de que ja havia vingut al cap.
3: És a dir, un restaurant caníbal, un anunci que no era més que una campanya publicitària, però que va tenir el món estupefacte després de la pel·lícula La Societat de la Neu.
0: Ah, La Societat de la Neu, que es menjaven entre ells.
1: Menjant, clar. Sí.
0: Sí. Vale, bueno, pues ja ho sabem, no? Com veuen aquí aquest programa no diem cap mentida, eh? Tot s'ha de dir. Quan hem dit lo del restaurant caníbal, hem dit, ho mirarem i ho buscarem.
1: Mirarem, ho hem buscat.
3: Jo ho he buscat a veure si
5: De todas maneras, todos somos caníbales. Porque si vas a un restaurante y pides un entrecot, pides carne, estás comiendo carne. Aunque no sea de tu mismo género, pero es igual, eres caníbal.
0: Eres carnívoro.
5: Sí, claro.
0: Però no caníbal.
4: Eres carnívoro, exacte. Claro. Ets carnívor,
5: claro.
4: Que és com aquest restaurant que tinc jo que es deia.
5: Home, jo, si me pudiera comer a segon quien, també me lo comería, claro. Seria.
0: I això que diuen, et menjarien patates. Hòstia, és una mica caníbal, això, no?
5: No, perquè te comen la patata.
0: No, això és la meva dona amb els nets.
4: Jo li dic,
0: et menjarien patates. O l'altre està per menjar-se'l. Hòstia, quines frases, tu semblem... Semblem de Nueva Guinea a Papua.
4: Jo li dic, et menjarien patates fregides i després dic, no sé si menjar-te patates fregides o petons.
0: Nueva Guinea a Papua.
5: Oh, aquella refrana que dice, esto está para cagarse. ¿Qué va a coger y bajarte los pantalones y cagarte ahí en medio?
0: Vostè sempre està igual, eh?
5: No, és veritat.
0: Pues miri, parlant del trasero, vostès saben qui és qui era el Camilo José Cela, no?
1: Sí.
0: Imaginin quina cosa més estranya. Dit pel propi... Bueno, primer passem la trucada, després fotem el Camilo, perquè és per això que vostè diu, eh? Per cagar-s'hi. Hola, bon dia, hola.
6: Xavi.
0: Hombre, Quesada. Què t'ha passat?
6: Tu a lo que te refereixes és que n'hi ha un programa de ràdio, Catalunya Ràdio,
0: sí,
6: que es diu Un Restaurant Caníbal.
0: Ah, no ho sabia,
5: jo. Sí, sí.
0: No, però jo havia llegit la notícia.

0: Aquesta, com havia sonava, sí. I dic, ho mirarem, però a Berlín hi ha un restaurant, teòricament, que són caníbals, amb tota la dubte del món, clar. La Pilar ho ha mirat i sí que existeix,
1: es
0: que no menjan carn humana.
1: Como dice, el restaurante, el programa de radio de Catalunya Ràdio, un restaurante caníbal en Berlín.
0: Va así el programa. Deu estar inspirat en aquesta notícia.
1: Está así el programa, va así. Tienes razón, muy bien. Porque eres del Barça, lo ha adivinado, si no, nada.
0: A veure, parlant de canibalisme, a tu et va l'estic tartar, Quesada? Que és carn crua? L'estic tartar t'agrada?
2: No l'he provat.
0: Saps el que és l'estic tartar o no?
3: Jo no me sabeu.
0: No sabeu el que és l'estic tartar?
4: Sí.
0: Jo no ho vull menjar. Tindria una cosa... Bueno, penja, perquè així ja tens el número i ja no gastes telèfon, vale, Quesada?
2: Molt bé.
0: Tens el número 6, també, eh? Gràcies per trucar, guapo.
2: Molt bé.
1: Veu, culé.
0: Pues això de l'estic tartar ve dels tàrtars, que era, com sabeu, eren magnífics ginets de cavall. Això es feien un tipus de carn que era repulsiva, que agafaven la carn, la tallaven en els seus gabinets i la fotien entre el cavall i la muntura.
4: Sí.
0: I aleshores, amb el rosse i la suor del cavall, maceraven la carn.
4: Macerava.
0: De manera que quan paraven, com eren nòmades en aquest sentit, paraven
4: i menjaven i estava com...
0: I aleshores, el tio que va inventar el que aquí li diuen el stick tartar...
4: No és això.
0: No és això, però està inspirat en menjar carn crua. Que es fa, per cert...
1: Sí, però si volen, que si volen... l'ha provat i no tiene...
4: Home, jo provar-la, sí.
1: Lleva mucha especie i està molt buena.
0: Bueno, perquè està... De fet, està macerat.
1: Sí, està macerat, està molt buena.
0: Una mica com... Bueno, ja, i després ha sortit a l'estar de... el tartar de tonyina, el tartar de salmó... A mi particularment m'agrada molt l'estic tartar.
4: Sí, jo l'he provat una mica i... Bueno,
0: a mi m'agrada.
4: És bueno, menjar.
0: Tot el que sigui crua, no t'agrada, eh? Bueno, no és cru, té sabor, eh?
3: No, si vols jugar a estar crua.
0: Bueno, tens aquell que la carn com una sola, no?
3: No, una sola no, però cuita.
0: Ja.
3: Bueno.
0: Bueno, doncs l'estic tartar es fa... Hi ha qui ho fa amb conyac, hi ha qui ho fa amb vodka, eh?
4: I hi fiquen la tira d'espècies.
0: No, i pepinillo, i mostassa, i
1: tot. Una clara, la llema de huevo.
0: Sí, i t'ho donen a tastar si el vols més fort o menys fort.
4: Sí,
0: a mi m'agrada.
1: A mi també, a mi també.
0: Dit això del tartar, a veure, parlàvem de... com sempre, de defecar i coses d'aquest tipus, no? Aquest programa...
4: Sí, de cagar-s'hi.
0: Pues, escoltin això, perquè escoltin, els ultris ordinaris no som nosaltres, eh? Escoltin el Camilo José Cela, quina habilitat especial tenia el Camilo José Cela. No podríeu ni imaginar-ho.
4: Ah, sí.
1: Sí.
0: Goitin, un gran escriptor, eh? Escoltin, és per... Bueno, en fi, aquesta notícia al Follet li entusiasma, segur. Escoltin.
5: Ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal.
6: ¿Cómo?
5: Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro.
6: Bueno. Es decir, que coge una palangana
5: sí.
6: con un litro y medio de agua, claro. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta y encima y lo absorbe.
5: Sí. Esto lo hace muy poca gente. Y yo solo soy... Sí. Bueno, se ríe, pero si quiere, pues pedimos la palangana, vamos.
6: Pedimos la
5: palangana. Pídanla, pero...
6: No me lo creo.
5: Bueno, ¿habrá alguna palangana aquí?
6: Bueno, vamos a esperar a ver si traen una palangana. Con que preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y medio
5: agua. Que
6: de
5: no
6: agua.
5: Esté demasiado fría.
6: Que no tenga
5: color. No, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Puede tener cloro.
6: Bueno, pero esperando que llegue la palangana...
5: Sí.
0: Això era la Mercedes Milà, que l'any 1983, a l'insigne Camilo José Cela, és ell que ho diu, això.
4: Sí,
0: sembla fet pel Follet, tu. A veure, Follet, t'ha agradat la notícia, tu, o què?
4: Sí, clar.
7: Caca, cul, pet...
0: Exacte. Però t'ho he imaginat que a la Milà se li acudeix fotre allà una palangana d'aquestes.
4: És capaç, eh?
0: Hòstia, tu, però... A que no ho sabíeu? Aquí per treure coses rares.
4: Sí, aquesta la coneixia,
0: el Camilo José Cela, tu. Mora de Déu, senyor. Bueno, la qüestió... ara el Torrente s'està fent d'or, el Torrente, el Santiago Segura.
4: Santiago Segura.
0: Sí, per aquesta pel·lícula tan hortera que és la del Torrente, aquesta
4: bueno,
0: saga.
4: Bueno, ja en van 5, en sembla.
1: Torrente Presidente.
0: Sí, però reflexa...
4: Ah, sí, Torrente Presidente, ara ja.
0: Reflexa l'humor que tenim aquest país d'Espanya. De, bueno, aquí som els catalans, l'humor és diferent. Penseu que aquí va triomfar Plats Bruts i a Madrid no.
4: Normal.
0: És a dir, l'humor que tenim aquí és diferent.
4: És totalment diferent.
0: Saps, Torrente, no crec que sigui una cosa que representi molt Catalunya.
7: García,
0: eh? És un estil molt...
7: García, truquen.
0: Em truquen? Vinga. Hola, bon dia.
8: Molt bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
8: Amb Rosa Maria Vaquero. És la primera vegada que truco.
0: Ah, per això no et coneixia la veu, Rosa Maria Vaquero. Què tal?
8: aquí, pues, passant el matí del diumenge amb vosaltres.
0: Ah, molt bé, hòstia, molt bé. Un aplaudiment a l'Orsa Maria. Molt bé, molt bé. Senyor director de l'emissora, hem guanyat un oient. Ai, Déu meu. O sigui, quina il·lusió que surti gent nova, també, eh? Què, a veure, Rosa Maria, i què?
8: Ja portava dies intentant...
0: Ah, sí?
8: Sí.
0: Trucar.
8: Però, bueno, és allò que dius. Mira, avui no passa.
0: Clar que no, tens que... Ai, dic,
7: molts
0: que clar que
7: petons
0: sí.
7: I moltes abraçades.
0: Vols callar-te, Follet? Hosti, que passat que és el tio Follet aquest, eh?
1: Con lo bien que se tiene que estar en la playa a esta hora en vez de llamar a la ràdio.
0: Vosaltres... Vosaltres aneu fomentant el fracàs del programa, eh? Dient a les persones que ens escolten se'n vagin a la playa. Bueno, poden portar ràdio, eh?
4: Sí, és veritat, no? És veritat.
0: Transistor, tu. Bueno, Rosa Maria, no. Estem molt contents de que ens truquis, eh? A veure, tu saps que fem un concurs, aquest programa, que fem una pregunta una mica rara. Saps la pregunta d'avui? La coneixes o te la repeteixo?
8: Me la pots repetir, sisplau?
0: Sí. Tu has de dir si és veritat o no que hi ha monedes, bitllets d'euro, d'un import de 0 euros... 0 euros, de curs legal. Tu creus que és veritat o és mentida, això?
8: Jo em decanto per el no.
0: Tu dius que no. Molt bé.
8: No.
0: Vale.
7: Ai, quina il·lusió que ens truqui!
0: Eh que sí?
4: Ai, que mono el Follet, que raro.
0: Mono el Follet? Si el que més li ha agradat és la notícia del Camilo José Cela d'absorbir aigua per Mare de Déu.
8: Això té història, eh? Ja fa temps, això, eh?
0: Sí, sí.
1: Coño, no havia nacido jo.
0: No, sí, sí.
4: Hola.
1: No, jo no havia nacido.
0: Si era vostè el que li... Si era vostè el que li portava la palangana.
1: Venga, que tengo 39 años.
0: Sí, a cada cama i els dos braços. Vostè, quan hi havia mamuts...
1: I d'anyo amb un altre sí.
0: Quan vostè hi havia... Quan hi havia mamuts...
7: Com m'agrada el Saturnino.
0: Sí, a tu també, l'altre.
1: Muy bien, gracias.
0: Quan hi havia mamuts al zoo, vostè hi anava.
1: Mamulo será usted. Yo digo mamulo será usted, a mí no me insulte, eh.
0: Vostè sap lo que és un mamut,
1: eh? No? Sí, lo que és usted, un mamut. A mí me dice mamut, pues usted también un mamut.
0: Escolti, mamut no és cap insult, és un elefant prehistòric.
1: Ah, me está llamando elefante, encima.
0: No, li estic dient... Ja,
1: encima, dient... mamut, elefante, no, con la nariz que tengo. Vaya,
0: si li dic alguna cosa, li dic prehistòric.
1: Ai, ai, ai. Madre mía.
0: Bueno, Rosa Maria, gràcies per trucar-se. Digues.
8: No.
0: Ah. Pues això, gràcies per trucar-se i molta il·lusió. Un aplaudiment, un altre cop fem la pilota, va? Vinga, mare, Rosa Maria.
8: Sí.
0: Molt bé.
8: Sí.
0: Vinga, bonica.
8: Ah.
0: Una abraçada.
1: També m'està insultant a mi, home.
0: Ai, és que t'ho prens tot molt en sèrio.
1: No, m'està dient de mamut. Bueno, elefante.
0: Vostè tindria que...
1: Prehistórico.
0: Bueno, va, però... Ja. Vostè tindria que sortir una pel·li del Torrente.
1: No,
0: seria
1: no.
0: El personatge més esperpèntic. El que passa que robaria la càmera i robaria els focs.
1: Clar, sí, això és verdad.
0: Bueno, escoltin el que deia el Santiago Segura. Adéu, Rosa Maria, t'hem dit adéu, oi?
8: Adéu.
0: Som un programa tan dolent que ens oblidem.
4: Exacte, ens oblidem que
0: tenim,
4: està la persona
0: tenim
4: aquí.
0: Tenim la mateixa memòria que un peix. Bueno, dit això, té gràcia perquè és quan el Santiago Segura va començar a parlar...
7: Aquest programa, García, t'està sortint com el cul.
0: Bueno, això digue-li al Comilo José Cela. Doncs això, que era... Quan encara no havia fet la primera pel·lícula, però deia això el Santiago Segura. Escolteu.
9: Des del río Xuque os puedo anunciar que estoy preparando, ultimando ya el guión de mi largometraje, que se va a llamar Torrente, el brazo tonto de la ley. Y es una película policíaca que tratará sobre un policía fascista, machista, racista y alcohólico, entre otras virtudes, que interpretaré yo mismo. Esta película, el tema básico, o sea, la estructura, va a tratar de un hombre que... Y eso es básicamente de lo que va a costar la película. La verdad es que no lo he escrito, no tengo ni idea todavía.
0: Bueno, això és un document històric. Sí. O sigui, aquesta pel·lícula és la quarta que ha recaudat més calés de tota la història, una gutarrada que
7: el Déu. Què dius ara?
0: Però bueno, aquest tio, mira com explicava, bueno, no l'he escrit i tal. Té gràcia, no?
4: Sí.
0: Ell no sabia l'èxit que tindria.
7: Ai, cosa.
0: Això era l'any 1996.
4: I la primera tenia algun gag que feia gràcia. Així, humor molt gruixut, però... Deies, home, mira...
1: Però luego ya...
4: Després ja ha anat pitjor.
0: Bueno, doncs hem recuperat aquest petit document, no?
4: Sí.
0: D'alguna manera. Hem repassat una mica el que sap la gent, el que diuen la gent, i hem parlat del col·legi i tot això. I, bueno, hi ha una cosa... El tio que fingia els atacs, menjant pedres, menjant-se un cotxe, sí. És a dir, hem fet de tot. Ara, l'última notícia que volem dir...
4: A veure.
0: Sabeu quan pesa un excrement d'una balena?
1: Això aquí sempre si no...
4: Molt, però no ho sé.
0: Això sí que és...
4: Però molt.
0: Però molt, eh?
4: Molt.
0: Quant diria, vostè?
1: 25 quilos.
0: Això no és ni la primera boleta. Sabeu quan fa una cagarruta de València? Audiència, saben que aquest programa a l'hora de dinar és molt apropiat, eh? Quan diríeu?
3: Una tona?
0: Mhm. 4 tonelades.
1: Hola, eh? Pues vaya ojete que tiene que tener.
0: Para sacar cuatro. Pot ser una mica més fi, no?
1: Bueno, pues vaya culo que tiene que tener, ¿no?
0: Un 4 tones de caca. Eh?
1: No vea.
4: Home, que per sí, l'absorció sí. Del CELA també no buida del mar.
1: Por el túnel ese de la peste, lo que tiene que salir.
0: Bueno, és un autèntic tros de caca, eh?
1: Ja, 4 tonelades és mucho, no?
0: Eh?
1: 4 tonelades és mucho, no?
0: Home, pues sí. Són aproximadament... Caca, caca, deuen ser com 4 cotxes.
4: 4 cotxes, sí. 4 cotxes, sí.
0: Hosti, i si va rastreta, pobra, que...
1: No vea.
0: Hòstia.
7: I és que... Despedeix-te, García.
0: Ja em despedeixo, eh? Quina notícia més bona, eh? 4 tones... De... A més, a qui li importa el que defeca una balena? A veure, aquí. Només aquest programa, que estem com una cabra. Sí o no, eh? Bueno, una altra cosa. Ara entrarem a la part de la música del Xavier. Que avui de què ens parlaràs, Xavi?
4: Avui farem l'última part de cançons amb números.
0: L'última, ja que...
4: L'última, sí, eh? Perquè ja n'he posat molts.
0: Ja. Bueno, doncs escolti, queden 30 segons d'aquesta segona hora. Ha estat una mica escatològica. Però bueno, al final, tot el que diem, torno a dir, és absoluta veritat que les balenes caguen 4 tonelades d'una tacada...
4: No.
0: Sort que no utilitzen paper higiènic, pues no necessitarien un container, no?
1: Bueno, vea, para hacerle una colonoscopia, lo que tienen que poner, el aparato. Vaya aparato. Un tractor.
0: Vostè està obsessionat amb tot el... Bueno, en fi, deixem-ho parlar. Audiència, notícies i tornem.
1: Ui.
0: Que sí, Follet.
10: Notícies en xarxa.
11: Ja és la una, us parla Eduard París. Un motorista va morir la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a zona al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen a hores d'ara, el motorista va sortir de la via i va acabar perdent la vida. Es tractava d'un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès, i amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I seguim amb més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana cap a 3:15 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors. Obrim ara plana política. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el votin a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en una altra entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta, perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que precisament li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa als acords dels pressupostos, Junqueras ha tret pit dels compromisos adquirits. I en plana internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat el progrés que hi ha hagut en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. En un missatge a X, von der Leyen ha insistit que cal arribar a un acord que realment desencalli el conflicte, reobri l'estret d'Hormuz i garanteixi una plena llibertat de navegació lliure de peatges. I en cultura, el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món de la música. És el primer català que rep aquesta distinció. I en els esports, ahir el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i perd la categoria, baixant a la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic a Montilivi. El Barça també va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.
12: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
0: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, comencem aquí la tercera i darrera hora d'aquest programa. Són les 13 i 11 minuts del dia 24 de maig.
1: Oye, una pregunta. Antes, cuando has dicho lo de las ballenas, que hacen 4 toneladas y todo eso, ¿la almorrana cómo la tendrán?
0: Mira que han dit coses i s'han atacat amb això, vostè. Sí, sí.
1: ¿Cómo tendrán la almorrana esta gente, estas ballenas, no?
0: Hòstia, mare de Déu.
1: Ahí le pueden dar emo al mar.
0: ¿Emo al mar?
1: Sí.
0: Perquè són aquàtiques, no?
1: Claro.
0: Mare de Déu.
1: Però, bueno, esto tiene que ser.
0: És curiós, mira que hem dit coses, vostè s'ha fixat en això, de la caca.
1: Yo siempre voy así, pipi, caca, caca, pipi.
0: Qui li hauria posat un nom, cacatua?
1: A mi?
2: No? Ostres, no sé.
0: Cacatua.
1: Claro, sí.
0: No? Com, claro, sí.
1: Claro.
0: Home, podrien dir-li abetua.
1: Però
0: o...
1: caca, cacatua.
0: Cacatua.
1: Sí. A lo mejor tu nombre es verdadero no es cacatua.
0: No, home, aquí en espanyol anem a dir que es diu
2: així. El que suposo que ve d'alguna llengua de anterior a l'arribada dels espanyols a Sud-Amèrica.
1: O un pájaro que... Un pájaro...
0: Molt abans que arribés la Ayuso, no?
1: Sí, segur.
2: Sí, exacte.
1: O algun pájaro que cacaria mucho.
0: Bueno, i per exemple, hi ha un jugador de futbol extraordinari que ja està jubilat, que es deia Cacà.
1: Cacà, sí.
2: Cacà.
0: I bueno, era bo, però, ojo, però hi havia un romanès que es deia Cuescu, no sé què és pitjor.
2: Cuescu.
0: Es deia Cuescu, tu, t'ho
2: sí,
0: dic
2: sí,
0: en sèrio, eh?
2: Ja, ja.
0: Bueno, una cosa, ja que parlàvem una mica d'educació, i abans d'entrar a la bruixeta, que ara entrarem, hi ha una notícia a Anglaterra, que no sé què opines tu, Xavi, que ets docent. A Anglaterra, una escola va canviar el seu horari d'ingrés de les 8:30, 8:50, que entraven a les 8:50, per entrar a les 10. Van baixar les ausències per enfermetat un 55% i el rendiment escolar va millorar. Tan important és l'horari o què?
2: Home, pot afectar, sí.
1: Sí, pot afectar.
0: És curiós, no?
2: A veure, jo he estat dels primers que llevar-me molt d'hora no m'agrada mai gaire.
0: Però tu te'n vas a dormir tard o no?
2: Sí.
0: Sí,
2: bueno, esclar, ara evidentment, perquè jo arribo a casa a les 12 de la nit i de sopar, eh?
0: Després de donar classes, no?
2: Clar, perquè tinc hora i tant, hora i quart més o menys de cotxe, quan plego.
0: Ja,
2: si
0: ja,
2: plego
0: ja.
2: Les 10, ja, arribo ja. I aparcar. Clar. Amb la qual cosa acabes arribant a casa a quarts de 12 ben bé. Mm-hmm. Clar, has de sopar, te'n vas a dormir les dues. Clar, no, llavors et lleves a les 10 del matí, a les 9.
0: Però et volia donar aquesta notícia, aquesta informació, sí. Perquè a mi m'ha empatxucat el fet de canviar l'horari que augmenti la tensió, fins i tot, i la...
2: Sí, a veure, jo classe a les 8 del matí em costava. Ja hi anava, ja, esclar que hi anava.
0: Ja,
2: però
0: ja,
2: em costava de fins a les... Sí, a les 10, no estaves despert realment.
0: Ja, ja.
2: Ara,
0: bueno, molt bé.
2: Depèn.
0: Uh-huh. Bueno, jo diuen...
3: Persona, que... Jo totes que
2: ell és al revés.
3: És al revés.
0: Tu ets despertina, tu ets de matins.
2: Ell és al revés, sí.
0: Bueno, hi ha gent que és més nocturna, evidentment, hi ha gent... Bueno... La qüestió és que ara anirem a veure què és el millor per a nosaltres des d'un punt de vista de brujeria.
2: Ah,
0: però tenim la nostra brujeta particular, que remena el nas, eh? Que és la nostra Montse, la nostra hechizada, com diuen els sud-americans. Aquí deien embrujada i diuen hechizada.
2: Hechizada,
0: que era aquella noia tan guapa, l'Elisabeth Montgomery, que bellugava el nas fent tiqui-tiqui-tinc i ens deia trucos. No, no ens deia trucos, feia màgia perquè era una bruixa bona, igual que la Montse.

0: Bon dia, bruixeta. Com estàs? T'he preguntat dues vegades, no? Ja salta el Saturnino.
1: A veure, com està? Pues ja sabrà com està, pues bien.
0: Home, però és una forma, una manera de saludar, sí, de donar l'entrada.
1: Sí, pa, toma la casita.
0: Bueno, vostè com saluda la gent? Què li diu quan el veu?
1: Ei!
0: Ja està, no? Hòstia, sempre ha tingut un verbo tan fluido, ha tingut.
2: Sí,
1: Por la mañana, y al mediodía,
0: I a la noche...
1: I per la noche, iau, ja està.
0: Semblen índios, d'aquells de les pel·lícules, del How.
1: Vivimos en la época que nos pusieron el nombre.
0: Ah, sí?
1: ¿Cómo? Pozos del Caudillo.
0: ¿Y cómo es diuen els... ¿Quién es el vostre gentilicio?
1: No sé, pocincos.
0: ¿Pocincos?
1: Pocincos.
0: ¿Pocincos?
1: Los pocincos.
0: No sé si se... Ah, por lo del pozo, ¿no?
1: Claro.
0: Podrían ser poceros, ¿no? Pocerenses.
1: Los pocincos.
0: Pocincos.
1: ¿Y por qué? Porque somos cinco en el pueblo. Pocinco.
0: Quan van posar el nom, éreu cinc.
1: ¿Cuántos sois? Pues somos cinco.
0: Són cinc al carrer i 400 a la presó, no?
1: Exactament.
0: Ja, vale. Montserrat, quina bruixeria faràs avui, va?
3: Doncs avui parlarem de les espelmes, de la flama de les espelmes
0: de
3: i del seu significat, el moviment de la flama.
0: El que és la flama.
3: Ah, exacte.
0: Segons es belluga, no?
3: Segons es belluga, poden tindre diferents significats, eh?
0: Carai, tu.
3: Sí.
0: A veure, va.
3: Un moment, que em tanco la porta. Sí.
0: Si no hi hagi corrent d'aire, s'apagui
3: sí,
0: les espelmes.
3: Sí, s'apagui l'espelma, exacte. Mira, quan la flama és alta i forta, o sigui, que sí. Puja cap amunt...
0: Sí.
3: Què em necessites? Que baixi
0: la
3: música?
0: Una miqueta la música. Vale. Ara, digues, carinyo, vinga.
3: Doncs és energia intensa, una bona força...
0: A veure, quan la flama fa
3: què? Quan la flama és alta...
0: Vertical.
3: Vertical
0: i no
3: cap amunt i forta. Ja es veu que no està allò que
0: sí.
3: Sembla que es vagi a apagar.
0: Sí.
3: Doncs aquesta és... És bona, no? I és per avançar ràpidament amb les coses i tot.
0: Uh-huh. O sigui, que veient les flames saps la situació que estàs.
3: Exacte. Sí. Llavors, quan una flama és petitona, i més així més dèbil, sí. Representa que hi ha cansanci energètic i bloquejos o poca força.
0: Ja. Sí.
3: Després, quan la flama fa com que es belluga...
0: Que es belluga, això...
3: Sí, tic. Com si hi hagués vent, però que no... O sigui, que no fa la flama recta cap amunt, sinó que fa
0: no
3: com un dibuix.
0: Però això no té molt a veure amb la corrent d'aire, per exemple?
3: Home, aquesta podria ser...
0: Clar, perquè si hi ha corrent d'aire, no?
3: Hi ha canvis de moviment d'energia, però per tant pot representar o presència, clar, evidentment, de corrents d'aire.
0: Això ja és més normal.
3: Quan fa xispetes, això, saps que a vegades fa... Que és xisporrea, que es diu en castellà, pot representar comunicació, discussions o energia intensa al voltant.
1: Pues en mi casa siempre está chispeando.
0: Ah, per això diuen, aquí echen xispes, a lo mejor.
1: Claro, claro, claro.
3: Podria ser.
0: Vindre d'aquí.
3: Sí. Quan una flama és blavosa, us heu fixat que a vegades queda com més blava de sota i puja només més blanca de dalt?
0: Bueno, la del gas és blava.
3: Sí, però estem parlant de la de les espelmes, que és cera, no és gas.
0: I per què és això? Per què?
3: Doncs l'energia espiritual és molt forta i hi ha protecció.
0: Com?
3: Que tens protecció de les coses.
1: Están los morros abajo, pero te quedas en tu casa.
0: No, no, en el seu cas no.
3: Per això la flama és blava.
1: Sí, per això, de los morros.
3: Llavors, quan s'apaga i fa fum negre, l'espelma estaria netejant cargues negatives o bloquejos. O sigui, lo normal, és veritat que lo normal d'una espelma quan l'apagues és que
0: blanc,
3: faig,
0: és fum blanc.
3: Bueno, fa fum blanc o pot ser negrós, depenent de la...
0: Depèn de la situació aquesta esotèrica, no?
3: Sí, o de la d'això.
0: Bueno, això és com el Vaticano, no? Fumata blanca o fumata
3: negra. Fumata blanca, fumata negra, depèn del que cremen.
0: I si no, les fumates de porros que foten...
3: És una mica la interpretació, doncs, que pots tindre de les espelmes, d'això. Llavors, si és una flama tranquil·la i estable, vol dir que estàs en pas, en pau, amb equilibri i amb els camins oberts molt clarament.
0: Ja. És qüestió de mirar les espelmes,
3: exacte.
0: Tu, no?
3: Exacte, bueno, pues això mateix.
1: Vale, vale.
3: Sí.
1: I tenir la puerta cerrada, perquè com venga corriente d'aire, ni flama ni flamol.
0: Ja. Sí, bueno, no sé, i això funciona, Montse, o què? Tu què creus?
3: Home, em fas unes preguntes també. Aquestes coses normalment s'hi ha de creure.
0: Clar, no?
1: Si
3: tu creus, doncs moltes vegades pot ser que et funcioni o que... o que vagi bé.
0: El que jo sí sé, que els budes, els budes, sí, exacte, els lames, els temples tenen sempre incens i espelmes,
3: sí,
0: perquè és una alarma, perquè ells, des del silenci absolut, si algú entra a l'habitació, les flames es belluguen, i és com un detector.
3: Bueno,
0: és curiós, això, eh?
3: Doncs pot tenir una mica de, això, de veritat, mm-hmm, en això, o sigui, un tipus, pues, mm-hmm, com d'alarma, o com de conèixer, mm-hmm, doncs, a l'estat, a vegades, mm-hmm, doncs, amb segons quines coses es coneix, et deixa veure l'estat d'aquella persona, o de...
0: Sí, sí.
3: O del que passa en aquell entorn, mm-hmm, en una habitació, no?
0: Nosaltres...
3: Ara, clar, això s'hi ha de creure, mm-hmm, clar.
0: Nosaltres amb la Montse ens agrada molt tindre espelmes per casa, mm-hmm, perquè és maco. O sigui, a la nit, quan poses espelmes i... O, per exemple, a la terrassa surts i en espelmetes i tal, les espelmes queden... Sempre tenen aquell punt acollidor, no? Són acollidors. Mm-hmm. A tu t'agraden, Pilar, les espelmes?
2: Sí, són maques.
0: Sí, són maques, no?
2: A mi no tinc gaires a dintre, perquè...
0: Ja, bueno, clar, amb una cortina o el que sigui, però bueno... Però a mi m'agraden, sobretot les blanques. Jo crec que hi ha espelmes de molts colors, però a mi les blanques són les que més m'agraden.
1: Ah, no, també no dic que del Barça.
0: També... No, no, té veure, no té que veure amb el banc.
1: Que tiene que ver. Que se entere la audiencia.
0: Ara jo seré merengue també.
1: No, no, jo no dic nada.
0: No, vostè sempre fotent-li. Ai, Déu meu, pues no, sóc del Barça, sóc culer.
1: Bueno, bueno.
0: Bueno, puc donar fe d'això, eh?
1: Sí, sí.
0: Home, sí. Crec que sí. I una altra cosa també. Diuen, això Montse tu ho sabràs, bueno, m'ho va dir la Montse, de fet, que si tu poses a la taula del menjador, és un lloc que capta energies, no? I si tu poses una espelma blanca al mig de la taula on menges, porta bon rotllo.
1: Sí.
0: Igual que si poses fruita. Mm. No ho sabíeu, això? Sí. Això m'ho va dir la Montse. Que sí, Montse?
3: Sí, sí, sí.
0: A la taula,
3: sí, sí,
0: on menges, això... si poses una espelma blanca, bon rotllo.
1: Oh. Jo segon que domingo la pongo en medio de la mesa y a los 10 minutos tengo pollo, canelones, de todo allí. De la energía, me han subido los panelones, todo allí.
0: ¿Qué diu que los canelones? ¿Qué está diciendo?
1: Que yo las pongo en medio de la mesa y cuando me doy cuenta han llegado allí los pollos, los canelones, todo para comer.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: No serà que estaven cuinant ja, vostè?
1: Però per això.
0: Com allò que diuen, una cena a la luz de les veles.
1: O a la luz de la luna.
2: Jo quan la faig també. A fora del balcó també hi poso altres pèl·les, però de citronela perquè no me piquin a mosquits.
0: Ah, sí. Vale. Bueno, però tu a lo pràctic, eh?
2: A lo pràctic.
0: A mi, per cert, tinc algú d'un mosquit perquè a mi l'olor de la citronela no m'agrada, eh?
2: No, a mi tampoc, però si part dels mosquits ja m'està bé.
0: Igual que les espelmes perfumades tampoc m'agraden massa, a mi m'agraden que no facin olor res.
3: A mi l'espelma perfumada depèn de l'olor que faci.
0: Bueno,
3: si no t'agrada la citronela, de fet, de fet diuen que si igual poses, si poses lavanda o hi poses menta o alguna cosa així més, però que
1: una banda en tu casa
3: olor,
1: rovella.
0: No és una banda com els seus col·legues.
3: No, espígol. Doncs direm espígol i així no et podràs fer cap comparació. Doncs que diu que també els ahuyenta, eh? Els mosquits, es veu?
0: Bueno,
3: les olors fortes jo... d'aquestes i no que els molesta.
0: I es veu que la colònia i tot això els atrau molt, eh? Vull dir que si
3: però
0: vas
3: perquè
0: molt
3: és una... Perquè la majoria de perfums o colònies hi porten com un... O sigui, que són com dolces, per dir-ho així, i llavors això també els atrau més.
0: A mi la Montse, quan parla d'espelmes, sempre em ve al cap això que ara escoltarem, perquè em sembla. O sigui, és una adivinadora que no l'encerta, i goita com dissimula la tia, i quina és l'amenaça que li fot, eh? Dos veles negres, us en recordeu? No és la Montse, aquesta és una brujita amb una mica de... Mala llet, eh? La que posarem. Escoltin, ja veurem. Ja veurem.
4: Hola, ¿qué le iba a preguntar a Lola Montero?
5: Sobre la salud de mi padre.
4: ¿Qué edad tiene tu padre?
5: 90.
4: Qué lujo, ¿no? Está pachuchillo, pero lo que pasa es que le veo... Que va a tener una...
5: ¿No?
4: ¿Qué?
5: Que lleva 4 años muerto. O bruja.
4: ¿Sí? Pues ya te... muchas gracias, pero te vas a acordar de la bruja, porque no te he querido cortar teléfono, porque te iba a decir 90 años. Yo sabía que era mentira, pero por no seguirte la broma, ¿qué te da coraje? Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero, porque soy peligrosa. ¿Qué te crees que mi verdad sí te he conocido? Si le he hecho a Carmartín, si te he conocido, lo que pasa es que estoy en un directo. Pero vamos, que tú te acuerdas de mí, ¿eh? Que te acuerdas de mí, porque no eres persona.
0: Ja veuen,
1: vaya corte.
0: Hi ha persones que quan tracten de dissimular,
1: sí, sí,
0: la pifien més.
1: Sí, sí. Que ja lo sabia jo, que sí.
0: Bueno, en fi, Montserrat, tu no ets com aquesta. Tu, espelmes blanques, tot de bon rotllo, ninguna espelma negra.
3: Jo sóc bona, molt bona.
0: I tant que sí.
3: Vull les coses que surtin bé.
0: I guapa, simpàtica, bona, agradable. O sigui, no li faig la pilota.
3: No em facis sí, més la pilota.
0: Saps que t'ho dic, d'acord? Si no m'hagués casat amb
3: que
0: una altra.
3: Sí, que sí.
0: Hi ha una pel·lícula que es diu Me casé con una bruja.
6: Sí.
0: Bueno, Montserrat, gràcies per la teva... com et diria jo? Tu esperada espelma. No he dit jo això, Saturnino.
1: Bueno, jo no dic res.
0: Ja. No dius res, però amb la miradeta que fot...
1: Hombre,
0: amb aquests ulls de... Vostè té una mirada que intimida, eh?
1: Jo sí.
0: Sí, sí.
1: Los cables del cobre se cortan solo cuando los miro.
0: Ja. És com el Superman, té un làser, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues va, no tallem més, anem cap a la música, som-hi 26, vinga, va, ràpid. Anem a la música del Xavi Riu. Vinga, va, som-hi.
7: Ah,
0: vinga, doncs va.
6: Doncs som-hi, començarem
0: no cal,
6: a pèl.
0: No cal la, com, començar a pèl, ara ens hem de despullar tots. Ah,
6: això vull dir.
0: Tu saps per què es diu muntar a pèl? O anar a pèl? És quan vas amb el cavall totalment
6: sense cadira.
0: Com el agafen de la crin, que són els pèls de dalt, és muntar a pèl, això.
6: Sí, muntar a pèl.
1: Com que vamos todo en caballo, no tenemos que saber. Esto como si fuera en caballo. Ya pensaba usted que todo el mundo va a caballo.
0: Escolti, no entenc res.
1: Que yo hago el caballo, a veces sí.
0: ¿Usted hace el caballo o el burro?
1: Sí, el caballo. Y a veces el burro.
0: També, no? Vinga, va, Xavi, música.
6: Doncs vinga. Com, bueno, ja he dit abans que feia l'últim programa de números.
0: Sí.
6: I la primera cançó que posaré serà en 64, ja té anyets.
0: En 64.
6: És d'un grup que es deia Manfred Mann.
0: Home, i tant,
6: coneguts,
0: sí.
6: Va ser el primer single que van treure amb èxit. Uh-huh. I, home, és que el seu títol és un número. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Coño, mi telèfon.
0: Molt, molt creatiu, també. Sembla una cuenta atrás, eh? És com l'Space Oddity, no?
6: És que és una cuenta atrás. És aquesta cançó molt curiosa, molt típica seixantera de l'època aquella i de grup que està començant.
0: Pues vinga.
6: És molt curiós. A veure, d'on surt aquest títol que dius, home, si és una cuenta atrás, doncs sí, ho és. Uh-huh. A veure, a aquella època es va estrenar un programa de televisió que es deia Ready, Steady, Go, a Anglaterra, i que anava de grups musicals. Sí. I llavors molts grups utilitzaven aquest tipus de... Doncs aquest... En aquest programa molts grups s'hi presentaven i bueno, cantaven un parell de cançons i tal, sí. I els hi servia com amb un coet de llançadera, perquè llavors la gent els coneixia.
0: Ah, i per això, clar.
6: I per això ells van dedicar aquesta peça amb aquest programa de música, precisament.
0: Ah, està molt bé.
6: Que ells, a part d'haver-s'hi presentat, els seguien, lògicament. Clar.
0: Molt bé, Manfred Mann.
6: Manfred Mann. Que tenen cançons molt bones, eh?
0: Sí, sí, són bones.
6: Aquesta és molt, molt, diguem, anys 60...
0: molt inicial.
6: Molt inicial, però en tenen de molt bones posteriors.
0: Molt bé. Què més, Xavier?
6: Un clàssic... Un clàssic que el coneixem pel Ted Nugent cantant-la, però jo posaré una versió anterior, que era el Wilson Pickett.
0: Home, aquests van cantar l'Only You, no? Que la va fer molt
6: va
0: famosa.
6: Va cantar l'Only You. I després aquesta és la Terra de les Mil Danses.
0: Però aquests cantaven només amb veu. No hi ha cap instrument, no?
6: No, són els Wilson Pickett.
0: No són els Wilson Pickett?
6: No, el que ara no recordo el nom.
0: Fly and Pickett. You. Els que cantaven a capella eren els Fly and Pickett.
6: Vale, això pot
0: Pepini,
6: ser. Això sí.
0: Pepinillos voladores.
6: Això, Fly vale, Pickett, sí. Això...
0: Vinga, va, som-hi.
6: Doncs aquesta és la Terra de les Mil Danses.
0: Molt bé.
6: Aquesta era anterior, havia fet un cantant que era Chris Sanger, però la versió de Wilson Pickett és la que el va pujar al número 1 i és la coneguda. Per cert, això, el na-na-na-na-na, que es va fer famós, va ser curiosament perquè un dels membres del grup no se'n recordava de la lletra.
0: Ai, la va tatarejar.
6: I va fotre na-na-na-na i va quedar així.
0: Ah, molt bé.
6: I a partir d'allà ja s'ha conegut com a això, i la versió del Ted Nugent, més canyera i posterior, també era així.
0: És una mica allò que diuen, no sé la lletra, però tarareixo.
6: Te la tarareixo, perquè na-na-na-na-na, i es va quedar així el tema. A veure, és un recull de tot tipus de dansa, de ballar que es feia a l'època aquella.
0: Jo sempre he dit que si tens problemes per tirar-ho pelante, acabes trobant algú nou, sempre.
6: Sí.
0: Sempre trobes la solució.
6: En aquest cas, mira, va ser una casualitat, allò que, mira, se li va ocórrer dir això per sortir del pas.
0: Molt bé.
6: I mira...
0: Na, na, na, na, na, na, na, na. Aquesta lletra la sap tot Déu, per això.
6: Sí, no és difícil, no? I traduir-lo tampoc.
0: Què més, Xavier?
6: 1966, el Simon i Garfunkel. Fan una peça que es diu La cançó del carrer del pont número 59, o sigui, The 59 Bridge Street Song. És molt curteta.
0: Sí.
6: És un pont entre Manhattan i Queens, a Nova York.
0: Ja sé quin és, ja.
6: Sí, és un dels últims ponts a Manhattan, sí, el 59è, sí, n'hi ha 60.
0: Sí, sí, la gent es pensa que només hi ha el de Brooklyn, però no, està bé.
6: Hi ha la tira.
0: I molts són soterranis, també. També. Doncs hi ha ponts i passos per sota.
6: I túnels, sí.
0: Que sempre fas caravana, allà, també t'ho dic.
6: I llavors, és una cançoneta molt dolça, típica d'ells, que el Paul Simon la va composar un dia atravessant ell caminant el pont.
0: Ah, molt bé.
6: I un dia bonic, feia una temperatura agradable, sol, i va fer aquesta cançó. Que suau, està molt bé.
0: Bueno, és que Simon i Garfunkel sempre han sigut suaus, eh?
6: Sí.

0: peça diferent, es diu 2000 anys llum de casa. O sigui, 2000 light years from home. És el Rolling Stones, és de l'any 67. 67 ja vol dir psicodèlia. És quan els Rolling Stones van començar a fer coses rares, instruments raros, sí. I, de més, no sembla una peça pràcticament d'ells, és mig rock simfònica. A veure, la va composar Mick Jagger a la presó.
1: Vaja, perquè... quan el van agafar per les drogues.
0: Exacte, els havien detingut el trio, el Brian Jones, el Jagger i el Keith Richards. I els tres a la presó durant un temps.
1: Allà és on van conèixer el Saturnino, oi?
0: Exacte, allà van trobar el Saturn.
1: Perquè diuen que el Saturnino tenia part amb l'atracament al tren de Glasgow. És veritat, això? És un...
2: això un bulo.
1: És una, llegenda urbana.
2: És una llegenda urbana d'això.
1: Ja. Vostè no és atracador de tren, segur.
2: No, no. Bueno. És atracador de cobre.
1: Ja. Vostè és atracador de vies de tren, no?
2: Sí, exacte.
1: Ah, vale, vale. Vinga, va, què més seria?
0: No, i aquesta peça, el que reflecteix la seva lletra, el que passa que encara no ha començat a cantar.
1: Sí.
0: Però la seva lletra el que reflecteix és la solitud del Mick Jagger tancat a la presó.
1: I... jo no me l'imagino, la presó. Hauria de ser un presonet toca-ous, que digui jo.
0: Bastant.
1: No?
0: Bastant. No, jo tampoc me l'imagino, però hi van anar tots tres. Yeah. I veus, el que explica és que està sol, que està molt lluny de casa seva, i va augmentant la distància i arriba a dir aquests 2.000 anys llum al final de la cançó. També és això, és l'època del 67, psicodèlia, drogues, etc, que tot va afectar tots els grups, pràcticament, de l'època.
1: Una vida exemplar, ja veus tu.
0: Sí, molt, molt.
1: Ai, Déu meu. Què més, Xavier?
0: Estil diferent, però és el mateix any, és el 67, també. Sí. Hi ha uns senyors que estaven a Austràlia, encara que eren, de fet, anglesos, i van retornar cap a Anglaterra i van intentar-se fer la vida a Anglaterra musicalment. I, de fet, se la van fer a Anglaterra i molt als Estats Units. Estic parlant dels Bee Gees. En aquest moment... van anar cap allà, van conèixer el Robert Stigwood, que després va ser, doncs, el seu mànager i una de les persones que més els va... es va enriquir ell i es van enriquir ells, gràcies a Robert Stigwood. Però aquesta peça és la primera que van gravar en single a Anglaterra, havien fet una a Austràlia, i es diu El desastre miner de Nova York de 1941. A veure, no hi havia cap desastre miner de Nova York del 41.
1: Això m'ha sobtat molt, perquè Nova York...
0: no.
1: És tota la illa de Manhattan, podria dir de la manera, és de granit.
0: Sí.
1: Per tant, no poden tot allò, és una pedra. Per això es poden fer edificis. Sabeu que els gratacels es poden fer o perquè el terra és de granit o perquè el terra és de sorra.
0: Vale.
1: Que és el que més... per això la Manga té aquells edificis tan grans. O Benidorm, perquè estan fets sobre la sorra.
0: Exacte.
1: I es veu que aguanta molt, això, eh? Digues, digues.
0: Doncs aquí, a veure, sí que hi va haver uns anys abans un desastre a Nova York. Devia ser l'estat de Nova York, no el centre de la ciutat.
1: No Manhattan, per exemple.
0: Que era el 1939. Sí. Un desastre miner, no de grans conseqüències, però sí. Però ells es van basar en un desastre que hi va haver, que això era real, a l'any 66, però era a Escòcia. Era una població escocesa.
1: Allà sí que n'hi ha, clar, clar, clar.
0: Però clar, què passa? Que van pensar que Nova York venia més, d'alguna manera, i tenia més glamour. I llavors li van posar desastre miner de Nova York. Representa un home que està sepultat en una mina, viu per això, i que està esperant poder sortir, porta una foto de la seva dona i se la va mirant, i va comentant amb un altre, diu, mira, veus, això és una fotografia de la meva dona, com deu estar, com ho deu estar passant, etc. No és gens alegre, la cançó. Molt melòdica, sí. Vigís, aquesta època, eren molt bons com a grup melòdic. Després ja va venir l'època més disco i aquestes coses, no?
1: Bueno, que feien el falset, no? Perquè aquí la veu la tenen normal.
0: Aquí encara no.
1: Per això, home, vull dir que no semblen els vigis perquè no canten aquell pidat que fan, no?
0: Aquí és quan van fer Massachusetts i alguna altra cançó d'aquestes. Aquesta és totalment diferent. Això és One After 909 i són els Beatles. Ara, curiositat, és un rock molt clàssic, però està gravat el 1970. És a dir, quan van fer el Let It Be, l'últim disc, van gravar-lo, i quan van fer aquell concert famós a dalt, al sostre, al terrat de l'Apple, de la discogràfica, van cantar aquesta cançó i la van gravar allà. I això ho van fer al final de gravar Let It Be. Bueno, van gravar, no, al final que han de gravar Live Road, que ho van gravar després. Llavors van fer aquest concert en allà. I aquesta cançó va quedar inclosa en el Let It Be. Ja veieu, és un rock molt clàssic. De fet, el van composar el 1960. El que passa que el van gravar al 70, al cap de 10 anys. Però recorda molt els Beatles dels primers anys.
1: Sí, molt.
0: I, bueno, és una cançó que representa que el que canta és el Lennon, que va a l'aeroport per agafar un avió per anar amb la seva parella i s'equivoca de... No, perdó, a l'estació de tren, per agafar un tren que hi ha la seva dona i s'equivoca de tren.
1: Bueno, sí. és molt... Aquí no passaria, perquè com no passen mai no et pots equivocar.
0: Exacte, aquí no pots equivocar.
1: Exacte. Diu, I això... Diu, la vida... Diu, com diu jo? Aquella frase diu que... Hay cosas que solo pasan una vez en la vida.
0: Sí.
1: I deixar escapar el tren. Aquí no,
0: aquí no.
1: Això ja no va aquí.
0: Aquí no. Ja t'ho dic, ja van tenir una bona experiència tant al anar a Girona a Barcelona com Barcelona a Girona.
1: Sí, sí. Bueno, lo que és una mica veritat és que hay trenes que solo passen una vez en la vida, és veritat.
0: Sí.
1: A Rodalies és veritat, passa un i ja cap més ja.
0: I exacte, i si passa.
1: I si passa.
3: Creo que la revisora ens ho va comentar. Just treure la gratuïtat i tornen a fallar.
0: Sí, veure. Curiosament. Yeah.
1: Perquè deu anar més gent. No, menys gent. No s'entén.
3: No sé, és molt raro.
0: No s'entén.
3: De fet, et va dir que ens donarien els bitllets, a veure si és veritat.
0: Bueno, sí, sense preguntar-li res, va dir, home, diu, aneu a taquillos que us donin els bitllets.
1: I també hi ha una floreta, un piropo, que ja no es pot dir. Diu, està com un tren, hòstia.
0: No,
1: millor que no,
0: Millor que no.
1: Mare de Déu, tu. Vinga, va, què més? Sí.
0: La ELO, quan va començar...
1: La Electric Light Orchestra.
0: Que es basaven molt en música orquestral i tal.
1: Sí, per això es deien orquestra, no?
0: Això. Van fer aquest 10.538 obertura.
1: Si va, ja no més llarg per una obertura.
0: Va obrir el primer disc i realment sona molt curiosa. És la ELO perquè sí, hi ha cellos i de tot.
1: Sí.
0: És una peça que frega el rock sinfònic, entre el rock dur i el rock sinfònic, que dius, no sembla la ELO aquella més comercial de després. Però bueno, tot grup té els seus començaments.
1: Home, i tant.
0: Això estem parlant de 1972.
1: Fa anys,
0: Sí. I era quan donava gust perquè era una espècie de barreja de rock i música clàssica.
1: No, no, el curiosa. Rock sinfònic, que es deia, no?
0: Sí,
1: rock
0: sí era rock sinfònic, de fet. Ara la veu és el Jeff Lynne, això sí, vull dir que es nota, i portaven com quatre instruments a corda, quatre o cinc, cellos. Després ja van anar reduint-se la quantitat d'instruments a corda del...

0: ¿Quién es, Xavier?
1: No, que me'n salto alguna. Mira, una del David Bowie.
0: Home, deu ser Space Oddity o...
1: No, no, hi ha d'haver números.
0: Yeah.
1: I n'hi ha 1984.
0: Lo de l'Orwell.
1: Sí, senyor, està inspirada en això.
0: El llibre de l'Orwell, sí.
1: Molt bé. És una peça que va fer ell l'any 74, i és el 8, o sigui, parla del 84.
0: Sí, sí, que era, bueno, un llibre de ficció...
1: Exacte.
0: Del futur.
1: Que era el Gran Hermano, de
0: fet. El Gran Hermano,
1: de fet, exactament, sí. El Gran Hermano.
0: Allò que ens vigilava, no?
1: Exacte.
0: L'Orwell.
1: I tota aquesta vigilància i tal, el Bowie, amb el seu estil bastant críptic, ho critica, i etcètera.
0: Vam escoltar el gran David Bowie.
1: Sí.

0: realment el Bowie és capaç de qualsevol cosa. Si agafes els discos del Bowie des de l'Space Oddity fins al final, i són tan diferents tots.
1: No, i tant.
0: Sí, bueno, ja es diu, és camaleònic. És un personatge absolutament camaleònic.
2: Bueno, ha sigut de tot, eh? Ha sigut, i al final era un tio elegant.
0: Sí.
2: Al final li deien el Duc, no?
0: El Duc, sí, sí.
2: Sí, sí. Què més, Xavier?
0: Una cançó que no té res a veure amb tot això i que es diu 0303456.
2: Sembla un telèfon d'urgències, això.
0: És un telèfon, més o menys, sí. I ja la coneixem, la Rafaela Carrà.
2: Ah, bueno, que era el telèfon aquella cançó que cantava,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Però no era el 1, 2, 3, 4, 5, Echei. Sí. Era aquesta?
0: Sí, sí. 0303456.
2: Ah, 0303.
0: Sí. Ah, i diu 03, que és aquesta.
2: A veure, la Carrà. La gran Rafaela.
0: Sí. És totalment diferent a l'estil, però és que... És tot números.
2: Sí, sí.
3: 0303456.
2: Aquesta li va passar com al Serrat, que a Conillet de Vellut deia el seu telèfon i van tindre que tallar-li el telèfon al Serrat per la quantitat de gent que el trucava.
0: Bueno, ben bé no. Algú així sí, o sigui, no era el seu telèfon.
2: Yeah.
0: El que passa que sí que... A veure, l'inicial era 5353456. Resulta que per una banda hi havia algú que tenia

0: va revolucionar el que és el món del cant, eh? Se li deu a la Carrà això de que es belluguin ara quan canten, eh?
1: Ai, aquesta cançó és com molt picant.
0: Bueno, sempre ella,
1: de què? Clar, diu, estàs trucant o estàs esperant que et contestin d'un telèfon al qual tu truques perquè tens ganes de...
0: En fi. O aquella de Para ser viene l'amor, hay que subirse al sur. Déu-n'hi-do, també. Li van censurar alguna cançó, eh?
1: Bueno, també hi ha una versió que diu que aquest telèfon en italià és una metàfora de la masturbació femenina, precisament aquest número. No sé per què, però ho he llegit. Que dic que, clar, dius, entre això... i la lletra de la cançó i la Rafaela Carrà, que ja sabem com era,
2: pues ja està.
1: Doncs ja està, però bueno, gran èxit per això, això sí. I alegre i tot això.
0: Molt bé.
1: Els Guns N' Roses.
0: Doncs també.
1: Un d'altres. És una cançó que es diu One in a Million. Un en un milió.
0: Un entre un milió. Sí.
1: Jo primer em pensava que ja veureu que no és gaire l'estil
0: de Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses és més suau i tal.
0: Sí.
1: Però, la lletra jo no me l'havia llegida i la sents, però més o menys ho entens. I sempre penso que està fent un honor amb alguna persona que l'estima. Sí. Ets un en un milió. Sí. I és al revés. Més aviat, és una protesta bestial en tota la societat i diu només un en un milió no és així.
0: Ja, vol dir que tothom és...
1: Totalment una crítica brutal.
0: És molt realista, aquesta cançó, eh?
2: Sí. Aquesta soy yo, de un millón.
0: Quin número de presoner té? O varia cada cop que entra?
2: ¿A dónde?
0: Els presoners tenen un número fix, sempre?
2: Ah, no, yo tengo el 4228, siempre tenen
0: el mismo. Sempre el mateix?
2: Sí.
0: Jo pensava que anava canviant, segur.
2: No, a mi me lo guarda fijo.
0: Ja, pues si el té allà...
2: No, que entran, sí, le van cambiando, pero yo no.
0: Ya.
2: Tengo la llave y todo, el libro de la celda y
0: todo. Ya, ho sé, ja, vostè està fet una joia, eh?
2: Sí, però...
0: Ai, Déu meu, què més, Xavier? El preso número 9 em veu ara al cap a mi.
1: Aquesta no l'he posat, curiosament.
0: No, és que ara parlant del Saturnino Cambrians et ve al cap el preso número 9.
1: Sí, sí.
0: Què més, Xavier?
1: Una altra peça, aquesta, de l'Oreja de Van Gogh, 20 de gener, que vam dir l'altre dia, que dic, no l'he posat.
0: Va,
1: posem-la. El 20 d'enero, a l'Oreja, quan hi havia la Maia, no ara, sinó la primera època.
0: Sí.
1: I, a veure... El 20 d'enero, què passa? Que és la festa major de Donòstia.
0: Ah.
1: És a dir, de la seva ciutat, de Sant Sebastià.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, ella ha fet la maleta i està viatjant cap a Donosti per trobar-se amb la seva parella, que l'està esperant a l'estació de Atocha, a l'estació del tren.
2: M'encanta aquesta cançó.
1: Concretament, és molt, molt maca. Sí, una festa que, per cert, m'agradaria poder anar algun any, el que passa que el 20 de gener és una mica difícil. Perquè veure la tamborrada i l'endemà el menú sidreria que s'inaugura, tu pots passar bé. Però, clar, jo agafo la d'estiu, sí, però la d'hivern no he pogut anar mai, encara.
0: Es diu tamborrada?
1: Tamborrada és, sí, un desfile que fan, que hi ha els homes vestits de militars del segle XVIII, i amb tambors.
0: Ah, ja.
1: I les dones de cuineres.
0: Sí, que semblen soldaditos de ploma.
1: Tots, exacte. Sí. I surten tots pels carrers antics de Donosti i, bueno, van tocant els tambors.
0: Però què celebren, exactament?
1: De fet, és Sant Sebastià. Ah. És la festa major.
0: Vale.
1: És el patró de la ciutat, sí, clar.
0: Molt bé. Pues vinga, la tamborrada aquesta.

0: Què més, Xavier?
1: Els Pretenders van fer una cançó que es deia 2.000 milles.
0: 2.000 milles?
1: Que és una distància consistent.
0: Home, 2.000 milles és bastant.
1: Sí. I això, a veure...
0: Són gairebé 4.000 quilòmetres, eh?
1: Sí. I és una cançó que no és precisament alegre, i és més, no és l'estil de Pretenders, que són així modernillos, sinó que... bueno, pensaven en lo lluny que els hi quedava una persona que havia mort, un membre del grup, un temps abans, per qüestió de drogues. I llavors, bueno, inclús alguns se l'han agafada com una cançó de Nadal per l'estil de la cançó. És una cançó que és molt carinyosa respecte al que ha passat, és a dir, i és que parla de que està a 2.000 milles de distància, no?

0: Gon ha marxat, clar. Què més, Xavier? Els s'han traït. Ves per on. S'han traït.
1: Ja, el Saturnino està content perquè és música catalana.
2: Ah, tocamos tierra.
0: De la Jonquera, curiosament. Escolti, casualment.
1: Parlant de tocar terra, que vostès roben el coure, han de tocar terra, fan massa amb terra o no us queden a la truda?
2: Llevava unes coses especials.
1: Ah, sí?
2: Un aguante i una bota especial.
1: També robats, no? Què vol dir amb aquesta cara?
2: No.
1: Jo no em crec que vostè hagi pagat alguna botiga.
2: Jo no, però otro sí.
1: Ah, vale. Ja. Amb diners robats.
0: Sí, clar.
2: Claro.
1: Ya,
2: sí. Todo el mundo, hoy en día, todo el mundo.
1: ¿Todo el mundo qué?
2: Todo el mundo roba y no roba y... Todo el mundo está juzgado, ahora lo están juzgando a todo el mundo.
1: ¿Ah, sí? Parlo de polítics, ¿no? Me imagino.
2: No, bueno, sí, pues eso, ¿no? En general.
1: Ay, Dios mío.
2: Sap que,
1: sap que Barcelona és el lloc de tota Europa que hi ha més advocats?
2: Sí.
1: És acollonant, això, eh? Sí, sí.
0: Però
1: què
0: no
1: més, Xavier? Sí, bé. No ho sé. Què més, Xavier?
0: Doncs el que deia, s'han traït. Van fer una peça que és una data. 15 de juliol de 1099.
1: I per què això? Quina data és?
0: Ah, ja ho vaig buscar perquè sí, l'havia sentida dir que ha de ser algun tema de soldats i coses així.
1: De soldats?
0: Però medieval, clar.
1: Sí, clar.
0: Ho és. Mm-hmm. És quan la primera croada va conquerir Jerusalem.
1: És quan va fer l'Emili el Saturnino.
0: Més o menys.
2: Mal menys.
0: O sigui, és una croada que, ja ho he mirat, van intentar fer caure Jerusalem entre el 7 de juliol i el 15, i quan va caure definitivament va ser el 15. I ens explica això, que els cavallers van cap allà i tot guerrer.
1: Això em ve al cap una frase que diu els moros que els mati Déu. Sabeu que es diu
0: doncs els
1: frase?
0: Matava Déu, mira.
1: No, sabeu per què? És una frase catalana, aquesta. I és que quan d'Anglaterra anaven cap a les creuades, cap a Àsia, oi? Mm-hmm. Passaven per Catalunya.
0: Sí.
1: Bueno, perquè anaven cap a Itàlia, en fi, tot això.
0: Sí.
1: I aleshores resulta de que... Perquè ells creuaven pel Cantàbric, no? I anava, creuaven i arribaven...
0: Creuaven cap, sí.
1: Saps, quan arribaven a Catalunya, és el que feien sempre els creuats, anaven reclutant gent perquè anés a les creuades. Eres cristiano, ven con nosotros a luchar contra el...
0: Que els mati Déu.
1: I aleshores els catalans deien, miri, els moros que els mati Déu. Com vol dir, nosaltres no hi anem.
0: Nosaltres no hi anem.
1: Déu-n'hi-do. Quina frase. Avui en dia aquesta frase és horrenda, eh?
0: Bastant.
3: Però bueno. Jo l'he dit moltes vegades.
1: Bueno, és molt popular aquesta frase, sí. Però bueno.
0: Bueno, perquè és un dir.
1: És un dir, una frase, sí.
0: Doncs això,
2: aquesta peça... Igual que cuando me dieron, perdón, el papelito es que me enviaron a casa para ir a hacer la mili, yo dije al guardia que vino la mili que la haga Franco.
1: Ja.
2: Yeah. Però la tuve que hacer yo.
1: Ja, amb llances, això.
2: Claro.
1: Ai, Déu meu. Yeah. Bueno, hi ha països que torna la mili obligatòria, eh?
0: Sí.
1: Cuidao, eh? Que igual alguns nanos d'ara poden anar a la mili.
2: Ah, nosotros no libramos.
1: Ja veurem.
3: En l'edat del meu nano els hi anirà molt bé a tots, eh?
1: Ah, sí? Tu creus?
3: Jo penso que sí.
1: No ho sé, jo ho vaig passar fatal.
2: I jo també la passo molt mal. Jo la passo molt mal.
1: Sí?
2: Muy mal.
1: Sí, perquè...
2: Le hice gastar dinero a mis padres... De todo.
0: Ja. No, i allà... I anaves pensant que foto jo aquí.
2: I menos mal que el trabajo me lo guardaron. Porque antiguamente te guardaban el trabajo.
1: Sí, ho feien.
3: Los días también se lo dijeron y a la hora de la verdad no se lo había guardado.
2: Bueno, a mí sí.
1: Lo de la mili, no sé, és... Bueno, hi ha gent que ha tingut... Diuen que la seva millor època de la vida és la mili, em diràs. La meva no va ser.
0: No.
1: Vinga, com és, Xavier?
0: Citarem un parell de peces més que són cantants femenines i de molt bona veu.
1: Uh-huh.
0: Una es diu un milió, una segona factura d'un milió de dòlars.
1: Si no està mal, aquest autònom no vegi el que li salta el tram.
0: Diu $1,000 bill.
1: Sí.
0: És això.
1: Bill és cuenta,
0: És cuenta, una conta, sí.
1: Per això es diu Kill Bill, la pel·lícula.
0: Sí.
1: És una cuenta d'assassinos. Sí.
0: Doncs aquí parlo de... Bueno, és la Whitney Houston.
1: Home, boníssima, una veu extraordinària.
2: Mi nòvia.
0: Grandíssima, d'allò.
1: A mi nòvia, diu.
0: Pues i diu, lo més...
1: Digues.
0: Important o... Lo molt fort que és quan està enamorada d'una persona, etc.
1: Clar, l'amor.
0: L'amor.
2: La cançó.
0: Que, per cert, aquesta cançó la va escriure l'Alicia Keys.
1: Alicia Keys,
0: Encara que la canta la Whitney Houston.
1: Sí.

0: No sembla de Whitney, no.
1: Però inclús l'estil de la cançó tampoc. No. S'ha fet per l'Alicia Keys.
2: I canta-la?
1: La Whitney Houston.
2: No, se parece a la Whitney, no. Se parece a la Houston. Qué bueno.
0: Si ara jo diré Houston, tenim un problema.
1: Houston, tenim un problema.
0: Què més?
1: I, per acabar, una altra gran veu, l'Adele.
0: Aquesta és una de les millors cantants que hi ha, eh?
1: Senyor, pues una gran cançó que es diu Fa un milió d'anys.
0: És com la pel·lícula de la Raquel Welch, eh?
1: Raquel
0: Welch es va convertir en un sex símbol amb aquesta pel·lícula, sortia amb una espècie de taparrabos d'aquells. Li deien el cuero.
1: En la qual, doncs, és un recordatori de coses que han passat fa molt temps, que un milió d'anys no.
0: Home, que algú se'n recordi de fa un milió d'anys, edat
2: té que tindre. Té
0: que tindre edat, eh?
2: Tres o quatre tumba ha tenido que passar.
0: Com a mínim, l'edat de la Sara Montiel.
1: Bueno, jo diria que...
2: Por ahí.
0: Vinga, va, posem-la. La posem? Què li passa a la Montse?
1: No 1 million years ago.
0: Ah, és que fa un milió d'anys vés a trobar-la.
2: Vé a buscar el disco.
0: Deuria ser un disc de pedra, no?
2: Sí.
1: Adele, sí.
0: Adele, una veu meravellosa, eh?
1: Sí. Yes. Learning to fly, learning to run.
0: I let my heart. Molt bé, Xavier, doncs un espai com sempre magnífic. Bueno, queden 5 minutets. Anem a fer el sorteig, però primer direm lo del bitllet zero, eh? Lo dels euros amb... La pregunta era si hi havia bitllets de 0 euros de curs legal i autoritzats pel Banc Central Europeu, eh? Perquè, clar, bitllets de 0 euros el puc fer jo, el Saturino, que és un falsificador.
2: Ja està.
0: I a més ho vas saber per què serveixen i com aconseguir un. Per què? Perquè és veritat. Existeixen bitllets oficials de 0 euros que tenen un Titanic dibuixat a sobre. Es va crear l'any 2015 i es va ser impulsat per un senyor que es deia Richard Feli, que té totes les mesures de seguretat dels bitllets, eh? I està absolutament imprès en llocs oficials. La primera vista semblen bitllets normals, però amb hologrames i tot. Sabeu allò que té lluent, números de sèrie, marcats d'aigua, estil visual, que qualsevol bitllet europeu. La diferència és que en lloc de dir 5, 10 o 50 euros, porten imprès el valor de 0 euros. I encara que molta gent pensi que es tracta d'una broma o diner fals, no és fals. Aquests bitllets existeixen realment i s'han convertit en una de les curiositats més cridaneres, però també més codiciades pels col·leccionistes. Sabeu que quan hi ha uns sellos, per exemple, que són diferents... I és que aquest, si bé no serveixen per comprar res...
1: No, clar.
0: Evidentment, n'hi ha milers de persones que els agafen cada any com a record o peces de col·lecció, ja que aquest bitllet no té valor legal i no es distribueix en bancs. ¿Vale? Són oficials, però no tenen valor legal. Què són exactament els bitllets de 0 euros? Pues, s'ha de dir que els bitllets de 0 euros són emissions commemoratives creades amb fins turístics o culturals. Estan inspirats en el disseny oficial de l'euro.
3: Mare de Déu, senyor!
0: I utilitzen moltes de les... totes les meres de seguretat que presenten els bitllets, de veritat, eh? Per això incorporen els hologrames, les tintes especials, són idèntics, són legals. Visualment poden semblar autèntics, però no tenen ningú valor perquè, evidentment, tampoc són una estafa perquè fot zero. Vull dir claríssimament, no tracten de confondre ningú, eh? Aquesta idea que va néixer el 2015, a la mà d'aquest senyor, del Richard Feli, és una barreja entre souvenir i objecte de col·lecció, on moltes ciutats, museus, monuments, llocs històrics, comencen a utilitzar-ho com record turístic pels visitants. Us en recordeu que hi ha llocs que hi ha com una màquina que apretes i et surt una moneda del lloc que has visitat? Sí. És una moneda, doncs, una miqueta
3: quina
0: això, eh?
3: Quina merda!
0: Per acabar el zero, no? Si follet com ets. Bueno, semblen diner real, però no ho són. I on pots aconseguir? Bueno, aquests bitllets es aconsegueixen a museus, tendres de records, monuments artístics i fins i tot distribuïdors autoritzats en pàgines especialitzades de col·leccionisme.
3: Què dius,
0: per tant,
3: ara?
0: Han acertat. El que s'ha de dir que no, el Manolín ha dit que no, la Montse Rubió ha dit que sí, el Jordi ha dit que sí, la Teresa ha dit que sí i la Rosa Maria Vaquero ha dit que no. Per tant, els números del sorteig són el que s'ha de té l'1 i el 6, el Manolín té el 2, la Montse Rubió té el 3, el 8 i el 9, el Jordi té el 4, el 10 i el 11, la Teresa té el 5, el 12 i el 13 i la Rosa Maria Vaquero té el 7. Anem a llançar el dau, a veure qui li ha tocat. El 8. Mira, la Montse Rubió. Montse Rubió, amb accent a la O, t'acabes de guanyar un esmorzar amb accent per tu. Dit això, gràcies Pilar, gràcies Xavi, gràcies gran oient al nostre amic Miguel. Gràcies Saturnino.
2: Això. Adéu.
0: I quan vegui el Papa a Cambrians, no li robin res, per favor. Faci'ns quedar bé, eh? Gràcies Montserrat i gràcies Follet, que et dono l'honor de despedir tu el programa. Fes un classe i amb educació, eh? Adius que no, o sigui, de manera dur. No vol pencar mai aquest, eh? Bueno, audiència, ja ho saben, aquest programa tracta de distreure'ls. Si ho aconseguim, estem contents, i si no, doncs, home, no diré que estem contents i ens importi poc, perquè nosaltres el que volem és que vostès, quan arribi el diumenge, s'ho passin bé amb nosaltres, i nosaltres amb vostè, perquè d'això, amb això, es tracta la ràdio. Fins diumenge, guapos.
3: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
5: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
3: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
5: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
3: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
5: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
3: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
5: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. Aquestes hores del migdia les temperatures poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
3: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
5: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua marcat per la calor ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple la gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornada, es preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenca, Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibarz i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'hi ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
15: Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria, de fet fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides, fa 10 anys que estem treballant ja.
14: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramí i Torrentà.
0: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
4: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molner.
16: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
17: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
16: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'Aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb, això sí, també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
4: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
18: Lleida tanca avui una pleca amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de la Plec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
19: Els visitants que han vingut a la plec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferent diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
18: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
4: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
4: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
0: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el Premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
4: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
0: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
20: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
21: I la veritat és que és molt emocionant, perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs, bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i, bueno, i molt feliç.
20: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Homs en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
4: Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
0: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bon dia.
23: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià, perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Xuriurdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i el temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria de la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1. Momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a un amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
1: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
2: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
1: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
4: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
4: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
6: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien. Pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
3: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí a uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Pues aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas, la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura, a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca, i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius, fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles al regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lap col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la 3ª edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i, per tant, doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que, per tant, doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14ª edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a

0: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
1: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
2: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
3: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
2: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
1: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Tocam de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci. Des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zipis o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plaza Isen, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits, el raconet de peques, està quedat molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintar cares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zipi gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final

0: a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
1: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
0: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
2: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol tot i la necessitat i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge que va acabar sense premi. Només un travesser d'Alemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
3: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
2: Un Michel que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
1: El Barça va tancar la Lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden amb 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i, bueno, i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts. A un Girona que ha començat molt bé, guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que ara ha fet 20, més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb 2 triples als últims 2 minuts del nord-americà Darron Hilliard. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, a l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona, a Fontejau.
0: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
1: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la 6a posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament, des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
5: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la 6a plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
6: Que Burgos està en una bona ratxa, hem ganat 4 de los últimos 5 partidos, però nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
5: Si la clasificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6a posició i el Barça en la 3a, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
0: Recuperem informació futbolística. En aquest cas ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
1: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
5: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
7: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
5: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia, perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
1: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats. I d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passi aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona, que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes, en recorda la víctima. I parlem en plena política catalana, ja que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat la seva aprovació dels pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I anem en plena de successos, ja que la nota negativa d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45. Precisament obrim en plana cultural parlant de Lleida, ja que avui tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb 9 balanç de rècord pel que fa a visitants. Amb unes 200.000 persones han passat per al recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I passem de Lleida a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I parlem en esports, ja que el Barça ha guanyat la seva 4ª Champions femenina després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0. A partir de les 7 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Empordà i Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: I la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater. Una primera mobilització duta a terme aquest diumenge a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren és una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem de política, en aquest cas parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya i del seu president, Oriol Junqueras, que avui ha justificat perquè ha avalat els pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que el hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. En successos, avui hi ha hagut la mort d'un motorista, ahir a la tarda, en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:15. I en cultura, Lleida precisament tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I en esports, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau a la segona divisió, mentre que el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: En l'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el concert d'aquest diumenge i farem un petit viatge a l'Amèrica, perquè avui la música que escoltarem tota ve d'aquell continent. Escoltarem en primer lloc una peça, jo crec que bastant coneguda, que com és la suite del Gran Canyó, la suite del Gran Canyó del Colorado. Això és una obra de Ferdinand Groffé i ens descriu, doncs, comença amb una suavitat, ens descriu la sortida del sol sobre el Gran Canyó mitjançant un tema entonat entranyablement per el clarinet i el corn anglès. Després passem ja El desert es desperta. És una misteriosa imatge musical que s'inicia amb un motiu oscil·lant, hipnòtic, com els miratges. Després segueix un tercer motiu, que és, podríem dir, el camí, el sendero, que diuen ells en castellà també. Sens dubte, aquesta és la part més coneguda. Recordem que ens veiem de seguida el trepig d'un genet, d'una persona dalt d'un cavall que va passejant tranquil·lament per aquest camí de la natura. Hem vist clarejar, hem contemplat els colors d'aquesta zona i ara és el moment d'anar d'excursió. I després ja ens trobem en el quart moviment, que és la tornada. Ja estem al capvespre, aquí estic tornant, en ple capvespre. En aquest moviment ens construeix sobre dos elements ben diferenciats. El primer és una trucada de les trompes amb la que Groffé va voler donar vida als animals salvatges. I després, doncs, ens vindrà un altre moviment en què sentim la trompa dels caçadors i ja acabem amb l'últim moviment, que és els núvols esclaten. Ja sabem que en aquests deserts d'aquests llocs potser hi ha un gran sol i tot un plegat es cobreix de núvols, i és això el que ens vol explicar Groffé a través de la música. Molta naturalesa, molt bonica de postal, però i quan es posa en pla agressiu? Bé, doncs aquí ho tenen. Veuran que al final, doncs, és molt més mogut, no és tan plàcid com el que hem anat sentint tota l'estona, però sens dubte és una obra entranyable i molt bonica. Sentim, doncs, ja aquesta suite del Gran Canyó del Colorado, que ens l'oferirà l'orquestra Stamm Rochester. Sentim-ho, doncs.

Acabem d'escoltar aquesta suite del gran Canyon del Colorado, aquesta suite que ens ha ofert l'orquestra Rochester, i era la suite, recordem, que és aquest gran compositor Ferdinand Grofe. I ara, doncs, continuem a l'altre continent, i ara escoltarem una peça, sens dubte, molt bonica, com és la Rhapsody in Blue de George Gershwin. Potser podem recordar, passa que ara ja fa temps que no es fa, això ho poden dir les persones que ja som una mica grans, aquella representació que va fer Walt Disney amb la seva Fantasia 2, que va descriure aquesta rapsòdia molt bonica, amb temes, vull dir, amb personatges de dibuixos animals, però amb personatges que anaven fent tota aquesta rapsòdia. Realment és una obra molt bonica, és un blues, i també podríem dir que és una mena de concert d'orquestra i piano, perquè el piano té molta importància aquí. Sentirem, doncs, ara aquesta Rhapsody in Blue, que ens l'oferirà l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de James Levin, que també serà el mateix que tocarà el piano, aquestes escenes tan boniques de piano. Sentim-ho.

0: Bé, deixem Amèrica, tornem ja als nostres llocs. Hem escoltat aquest concert en què hem acabat ara escoltant la Rhapsody in Blue de George Gershwin, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de James Levan, que també ha sigut el pianista solista que ens ha ofert aquesta gran peça de George Gershwin.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Baixar-te tot d'una.
1: Marina Rossell, Llach, Pi de la Serra, Mireia Agresta, el meu amic Pep Bou, que no és un cantant, però que és molt líric amb les seves bombolles de sabó. És un país on la família artística m'ha obert els braços i m'ha fet un lloc molt agradable i n'estic molt feliç.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu es va dur a terme el dijous 21 de maig entre les 2 i les 11 de la nit als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai-Càtena contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i van identificar 52 més amb un acumulat de 661 antecedents. I parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta a Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències. Manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I ens anem a Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, on la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes d'aquesta zona, sobretot de la pagesia, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, el conegut Plater. Una primera mobilització duta a terme avui a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren que ha de ser una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem en clau política de Catalunya, ja que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Així ho assegura i ho fa servir com a argument el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha donat avui aquest argument per avalar els pressupostos aprovats amb el govern socialista en una entrevista a La Vanguardia. Precisament també en aquesta entrevista retret als socialistes la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. I ens anem a Girona, on un centenar de veïns d'aquestes comarques s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Vida Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. En cultura, a Lleida tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I seguim en plana cultural, ja que Jordi Servall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. I per últim, ara a les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, està previst que comenci la festa de celebració de la quarta Champions del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Dimarts passat, 12 de maig, perdoneu, hi va haver a la sala d'actes de Cristianisme i Justícia, Barcelona, una taula rodona. Una taula rodona per analitzar quina ha de ser la resposta cristiana davant d'un context global marcat per les guerres. La taula rodona es titulava Entre la no violència i el fusell, resposta cristiana a les guerres. I hi van intervenir José Aparicio Azcárraga, coronel d'artilleria, mossèn Joan Costa Bou, doctor en teologia moral i professor de la Facultat de Teologia, Xavier Garí de Barberà, doctor en història contemporània, expert en no violència i membre del grup de treball de no violència de l'Associació Cristianisme i Justícia, i finalment Martí Olivella Soler, activista català, cofundador de l'organització NOVAC, expert en alternatives no violentes i membre també del grup de treball de no violència de Cristianisme i Justícia. La moderadora va ser la periodista Glòria Barrete. A continuació, reproduïm per tots vosaltres les principals intervencions d'aquesta taula rodona. Recordem que es titulava Entre la no violència i el fusell, resposta cristiana a les guerres.
2: El primer és mossèn Joan Costa. Al llarg del temps també s'ha parlat, curiosament, hem dit com un oxímoron de guerra justa. L'Església ha defensat aquest concepte per molts teòlegs i diverses postures i ens agradaria que ens expliqués l'evolució d'aquest concepte i sobretot des de la teologia moral, que és la seva expertesa, com s'entén aquesta Església castrense que coneixem amb la implicació que això suposa per uns capellans.
3: Anem a veure, com m'has dit, ha hagut una evolució i substancial i últimament molt, molt de pressa. Els primers segles de l'Església, evidentment, Jesús és estimar l'enemic i posar l'altra galta. Per tant, o sigui, el tema de la guerra no entrava en el cap dels primers cristians ni per casualitat. Va ser amb Sant Agustí que accepta el terme de la guerra justa i és quan comença doncs, aquella divisió entre el poder civil i el poder religiós, però dintre el poder civil li, entre cometes, reconeix com la potestat del càstig i la potestat no, també de podríem dir, de defensar-se i de lluitar com part de l'autoritat, no? En aquest sentit. A partir d'aleshores es pensa i es desenvolupa com el dret d'espasa dels estats, no? O dels, en aquella època encara no eren estats, però els drets d'estat, el dret d'espasa de les autoritats, val? A mesura que passa el temps i sobretot, no, passem molts segles així, sempre era com a últim recurs, la guerra justa, últim recurs, per una causa justa, que sigui proporcionat al bé que penses aconseguir amb el mal que generarà fruit de la guerra i sempre per l'autoritat pertinent. Era posant sempre aquestes quatre causes com la justificació de la guerra justa. Com podeu veure, En aquest plantejament no hi entrava les guerres, podríem dir, d'invasores, ni les guerres preventives, que això també és un tema molt interessant que molta gent no ho entén, no? Però sí, era com una potestat de l'Estat. Així ens ha passat segles. El que passa és que ja podríem dir aquests dos últims segles i hi ha cap al concili. El concili admet el terme de guerra justa, admet el servei militar com camí de fomentar la pau, com una manera de defensar la justícia davant d'agressions i una manera de salvaguardar la justícia, no?, i la llibertat de la ciutadania. I en aquest sentit porta com el servei militar com una manera de garantir la pau, no? I així ens ho planteja en el número 79 de Gaudium et Spes de la Constitució. Però la mateixa Constitució, que és una Constitució pastoral, fa dos grans condemnes, que és la condemna de la guerra total, que són les guerres que es diuen ABC, A, atòmiques, B, biològiques, i C, de chemistry, químiques, que diu per aquí impossible passar. I després fa una altra que diu que és, podríem dir, l'atemptat més greu en l'actualitat, que és la cursa d'armaments, que també fa una condemna radical de la cursa d'armaments com un camí que negant que podríem dir que una pau d'un equilibri inestable no és pau, sinó que generarà, pot abocar en una guerra encara pitjor, i a més empobreix molt els països i augmenta la diferència entre els països nord i sud. I per tant, ja es veu que per aquí posa molts límits. Després ja Joan Pau II, amb el de Kuwait, va dir que la guerra és, podríem dir, la derrota de la humanitat. Ja es anem veient que no funciona. Després del concili, abans d'aquestes manifestacions de Joan Pau II, va haver-hi un document del Consell Pontifici Justícia i Pau que es diu De justícia en el món, De justícia in mundo. I en aquell document és molt interessant perquè ha passat tot el tema de Gandhi i veu que la violència sempre engendra violència. I aquesta és una tesi que, malgrat Apache Minterris, Joan XXIII va permetre el tiranicidi, és a dir, liquidar el tirà que atenta greument contra els drets de la ciutadania, malgrat tot, Apache Minterris, Joan XXIII, l'any 63, diu millor, podríem dir, la reforma que la revolució. Però en certs casos, com últim recurs, com el de la guerra justa, admet fins i tot el tiranicidi. Jo penso que és el que més s'ha escrit sobre aquestes qüestions de Joan XXIII des d'un punt de vista d'estudi, no? Però en l'any 71, aquesta Comissió Pontifícia de Justícia i Pau, doncs s'adona que aquest no és el camí tampoc. Llavors fa una aposta per la no violència activa, no? Educar la gent no a un pacifisme, sinó una no violència activa. És involucrar-nos en la pau, que és molt diferent a no lluitar, no? I això és el que proposa aquest document, que és molt interessant. Joan Pau II dirà que és, no?, la derrota de la humanitat, i el que queda clar és que passa del dret d'espasa o el dret de l'autoritat a poder exercir aquesta violència a ser un acte de legítima defensa davant no tenir altres solucions. I per tant, ja no és un dret dels estats ara, és la legítima defensa per part de l'autoritat davant d'agressions contra la pròpia ciutadania. I per tant, canvia molt el panorama, perquè ja no és un dret dels estats, ara és un acte de legítima defensa com nosaltres si agredissin o ens vinguessin a segrestar la germaneta petita. Dius, jo puc no lluitar-hi, però si és la meva germana, tinc el deure moral de custodiar la meva germana petita i no se me l'emportin, no? I això seria la legítima defensa, que, com sabeu, la legítima defensa ha de ser proporcionada a l'agressió que reps. Per tant, si hi ha maneres de defensar-se que no siguin violentes, la legítima defensa violenta seria una agressió. I, per tant, la pena de mort, que es justificava fins ara com un dret dels estats, aquest dret d'espasa, a partir d'ara, amb Joan Pau II, ja deixa clar que, com tenim sistemes policials, judicials i de presons prou reeixits, mai seria just l'exercici de la pena de mort ni l'exercici de la violència en aquest sentit. No? Ha canviat el context, no? Ara és dintre un context només de legítima defensa. També les guerres preventives en la legítima defensa no existeixen. I amb el Papa francès ha repetit contínuament, no, que la guerra no porta enlloc, no? I que per tant, doncs, ningú guanya, tots perden. I el que és interessant és un canvi últim que ja va ser de Joan Pau II l'any 1992 amb un discurs que va fer a la FAO sobre el dret a la ingerència humanitària davant de pobles que per la seva, podríem dir, agressivitat interna, doncs ja estan passant fam, estan passant, doncs si hi ha dret que algú entri i es entri i posi ordre per defensar els drets humans de la ciutadania. I això es diu el dret humà a la ingerència, no? I el postula com a tal. Benet XVI ho va declarar davant també d'un discurs davant de l'ONU, i el Compendi de Doctrina Social de l'Església el recull com a tal, com un dret, no, d'aquesta ingerència humanitària. Tanmateix, quan parla de tots aquests drets de la ingerència humanitària per defensar la gent maltractada per propis estats, sempre deixa constància que qui hauria d'entrar no és qualsevol, sinó que si no hi ha una autoritat mundial, mai no tindrem pau. I és aquesta autoritat mundial qui hauria d'arbitrar amb aquestes situacions. El gran problema és que l'ONU no està fent la feina que li toca. I a més és ineficaç amb el dret a vot. I llavors dius, qui té dret a entrar? I per què entrem en uns llocs sí i en uns altres no? No? I llavors ja es veu que les excuses o els argumentaris que es fan servir moltes vegades, podríem dir, no és transparent, és molt gris, i potser hi ha molta manca de rectitud d'intenció.
2: És vostè molt ordenat, perquè li han sobrat 2 minuts. Li passarem al segon, perquè sí, ho he dit abans, però he pensat que si ens explica vostè la part del Jesús més pacífic, podrem després explicar aquestes benaurances, oi? Sí? Xavier? A veure, amb el Xavier sí que ens agradaria parlar d'aquests passatges bíblics, sobretot, que expliquen l'estil de Jesús davant dels exèrcits. Clar, els primers cristians, quina relació tenien, què explicaven amb els exèrcits? A veure si després canvia l'argumentari.
4: Clar, hi ha dues qüestions, no? Una és quina era la figura, l'actitud de Jesús, i l'altra la que fan els primers cristians, no? I després vindria, a partir del segle IV, doncs tota la doctrina que s'anirà desenvolupant, que mossèn Costa doncs ja ens ha posat al dia, no? Fonamentalment, a l'Antic Testament tenim el cinquè manament, que és claríssim: no mataràs, vull dir que no hi ha dubte, no és que posi condicionants, sinó que afirma categòricament la voluntat clara de no matar, o la prohibició clara de no matar. Després, si ens hi fixem, si hi hagués algun dubte entre l'Antic i el Nou Testament, tenim dues situacions molt clares en què Jesús respon allò de «han oído que se dijo, pero yo os digo», no? És a dir, si algú tenia algun dubte, replem que no es tracta de matar, no es tracta de venjança, no es tracta d'eliminar l'altre. També tindríem en el mateix capítol 5è de Mateu allò de «no he vingut a posar fi a la llei de Moisès i als ensenyaments dels profetes, sinó a donar veritable sentit». És a dir, si hi hagués algun dubte que fes pensar que l'Antic Testament estaria caminant cap a una visió violenta, ell ho corregeix, però no amb l'objectiu de negar res, sinó de donar un sentit molt més ple, no? Això d'una banda. Després tenim diferents elements en el Nou Testament, en els evangelis, per exemple, el sermó de la muntanya, no? No resisteix al que és malo, amar de vostros enemigos i orar per los que os persiguen, no? En aquest sentit, és clar. El posar l'altra galta, no? a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, no amb l'afany de sotmetre's i que segueixi pagant-te, sinó perquè realment l'altra galta significava la dignitat, no? I la primera era la galta de la humiliació. Per tant, en el context hebreu, això era molt important poder-lo captar, no? D'altra banda, Jesús sanarà a la persona, al guarda que va ferir Pere quan l'havia de prendre, no? Amb l'espasa, molt mala punteria, Pere era pescador, per tant amb l'espasa no s'ho feia bé, suposo que li volia obrir el cap en dos, no? No va arribar més que l'orella. En qualsevol cas, aquella escena explica com Jesús el que fa és primer aquell que li pretén defensar amb la violència el condemna, el corregeix públicament, i a sobre el ferit, que és el que el pretén detenir, el guareix, no? Intenta doncs, salvaguardar-lo. Seria una altra escena molt interessant. Tenim les benaurances, benaurats els pacificadors perquè ells seran anomenats fills de Déu. Estem parlant de que Jesús era considerat un clar fill de Déu, per tant, d'alguna manera gairebé ens assemblaríem si fóssim pacífics, no? El manament principal que el trobem en Mateu 22 i en altres parts de l'Evangeli, d'estimaràs a Déu i a l'altre com a tu mateix, és evident que si hem d'estimar el pròxim com a un mateix, mai nosaltres desitjaríem la nostra eliminació o la violència infligida contra nosaltres. Per tant, contra l'altre és evident que tampoc. I hi ha una altra escena que és molt clara, el perdó a la creu, en Lluc 23 ho trobem, amb aquella exclamació de Jesús que diu: Pare, perdona'ls perquè no saben el que fan. És a dir, encara que t'estiguin sotmetent a tot tipus de violències, la de la mentida, la de la tortura, la de la condemna i la de l'execució, ell està per perdonar, no? I podríem inclús afegir una carta de Sant Pau, Romans 12, on també desenvolupa criteris clarament no violents, parlant de Jesús, no? I diu: no piqueu a ningú, no torneu mal per mal, procureu la bondat davant de tots els homes, no siguis dolent, sinó que vens el bé pel mal. És a dir, que clarament l'opció que ens diu Jesús, ens diu també Pau, és que ha d'haver una opció molt clara envers la no violència o envers la pau o la fraternitat. I els primers cristians el que acabarien fent seria representar molt bé, primer, allò que Jesús mai va col·laborar amb els exèrcits i tampoc mai va alentar que ningú ho fes. No està en cap prèdica seva que digués: bueno, jo no ho faré, però si en algun moment es donés, feu. En cap cas, no? La no violència de Jesús, d'altra banda, era molt transversal, és a dir, que agafava tota la seva vida, tota la seva espiritualitat, totes les seves actituds, totes les seves prèdiques. Parlaven tard o d'hora de no violència, d'aquest amor superior que és el de la no violència, diríem, no? Jesús, d'altra banda, mai va utilitzar les armes, mai va alentar que ningú les agafés, tot el contrari. De fet, quan Pere, com he citat, n'agafa una, ja veiem com reacciona, i tot anava a buscar la defensa del feble, això sí, però salvant sempre la reconciliació amb l'altre. Per tant, en aquest sentit era molt evident. I els primers cristians, no sé si també podem parlar-ne...
2: Tens 5 minuts i tant.
4: Vas 5 minuts bé. Tenim. Molt bé. Doncs en els primers cristians la veritat és que els ideals de la pau eren propis a la identitat comunitària dels primers cristians, no? De fet, ells s'inspiraven en el manament de l'amor i, per tant, la seva expressió més elevada era el sentit de pau, no? Les comunitats primeres també es concebien com espais de fraternitat universal, és a dir, no només se saludaven molt sovint amb la pau sigui amb tu, sinó que també formava part de la seva litúrgia i de les seves relacions, eh? És a dir, no hi cabia la venjança, no hi cabia el despreci, no hi cabia l'ofensa, no? De tal manera que la pau dels primers cristians no era només l'absència de guerra, sinó que era una pau positiva que buscava doncs la solidaritat, el perdó, l'ajuda mútua i la culminació que tenim amb la reconciliació. Aquests són els valors que tenim. D'altra banda, molts primers cristians preferien patir la persecució, encara que fos ben violenta, i no pas mai respondre violentament contra aquesta persecució. I, de fet, la mort de molts dels màrtirs, dels primers cristians, no només alimentava la fe, dels que quedaven, sinó que era un testimoni claríssim en favor de la doctrina de la pau, perquè ells testimoniaven amb aquesta entrega la renúncia a tota violència. I a més, aquest rebuig també venia donat perquè consideraven que l'imperi representava d'alguna manera una violència que calia rebutjar, sobretot pels mitjans que utilitzava l'imperi, que era l'exèrcit, no? Per tant, l'exèrcit era l'arma executora d'aquesta violència estructural i, per tant, consideraven que el culte a l'emperador impedia un culte a Déu, consideraven que això implicava una colla de juraments, no?, que eren pagans i que, evidentment, això significava complicitat amb les campanyes militars de l'imperi. Per tant, els primers cristians tot això ho rebutjaven. I de fet tindrem com a mínim sis grans testimonis que ens en parlaran d'això, com Tertulià al segle II, que afirmarà no es pot ser soldat i cristià, donat que el soldat té l'ofici de matar, no? Com servir en la guerra el qui es diu fill de la pau, no?, que seria el cristià. Orígens d'Alexandria també, Hipòlit de Roma, Ciprià de Cartago, Lactanci, no? Lactanci deia matar és incompatible amb la fe cristiana, no està permès a un just participar en la guerra. Era molt clar, estem parlant en aquest cas al segle III. Atenàgores al segle II prohibia als cristians fins i tot en el circ romà, perquè considerava que veure matar era tan greu gairebé com matar. Per tant, aquí tenim alguns molt clars, però les coses comencen a canviar al segle IV i comencen a canviar amb Constantí, amb l'oficialització de l'Església, on els primers cristians passen de ser perseguits a formar part de l'equip perseguidor, i per tant s'ha de readaptar tota la doctrina que veiem en Jesús i que veiem en els primers segles per tal de poder respondre a un interès material, mundà, terrenal, com és respondre als interessos de l'imperi. I a partir d'aquí les institucions de l'imperi, basades en l'estructura violenta, hauran d'obligar a participar d'aquesta violència. Sí?
2: Super. Jo crec que teniu por d'aquest temps, fantàstic. Ara sí, és el turno de José. Me encantaría preguntarle, después de, sobre todo, esta exposición de cómo Jesús explicaba, ¿no?, el estilo que tenía de pacifismo. Sí, con el botón de aquí. Sí, vamos a... Sí, ¿ahora? Yo creo que sí. Hacen compatible ser seguidor de Jesús de Nazaret con formar parte del ejército.
5: Bueno, pues buenas tardes. Dos cosas. Hablo muy deprisa el español, pero espero que me entiendan. Y segundo, yo no he venido aquí a defender la violencia. Es una parte importantísima. Se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Es posible. La segunda somos los militares, que somos los primeros que nos morimos. También se mueren civiles y también matamos, pero entender que nos lo pasamos muchísimo mejor disuadiendo y durmiendo en casa que en operaciones jugándonos el pescuezo. Entonces es muy importante que quede claro que no he venido aquí a defender la violencia. Es más, creo firmemente que la desobediencia civil es una herramienta del Estado que debe ser empleada. Gandhi la empleó con éxito y la última porción de territorio nacional que perdimos, la perdimos en una clara acción, bueno, no tan clara, de desobediencia civil. Entonces creo firmemente que es una herramienta. Obviamente trabajo en otra herramienta y entonces voy a defender el porqué de esta otra herramienta del Estado, que creo que son perfectamente complementarias. Bien, gracias por escucharme y gracias por atenderme. Voy a intentar ir deprisa porque son muchos los argumentos que tengo que decir. El primero, bíblico, ¿cómo se puede ser militar? Pues cuatro militares o cuatro ejemplos de milicia salen en la Biblia. El primero, los legionarios, invasores, opresores del pueblo de la tierra prometida, que van a ver a Juan y Juan no les dice que dejen las armas. Le dicen que las empleen conforme al reglamento y que no pidan más paga de la cuenta, que se conformen con la paga, que no extorsionen, que no roben, que no hagan ilegalidades. El segundo es el centurión de Cafarnaún. Siendo pagano, le pide a Jesús que cure a su empleado, y a Jesús le gusta hasta el ejemplo que le pone la disciplina y le cura. El tercero es el capitán, el centurión, que ejecuta a Jesús. Lo hace a petición de los judíos y a regañadientes de Pilato, y es el primer ser humano, pagano y militar, que reconoce verdaderamente este es el Hijo de Dios. El cuarto es el primer pagano convertido, es Cornelio, otro capitán de la legión. No todos los ejemplos son tan buenos, y como ven, tiro piedras sobre mi propio tejado. Que hay de los soldados, como decíamos, que se exceden en la condena y ponen la corona de espina a nuestro Señor, eso no estaba en el Código Penal Romano. Que hay de los cristianos que se reparten el botín, eso sí que estaba en el Código Penal Romano, se les pagaba con el botín. Esas dos conductas hoy son crímenes de guerra. Los buenos soldados no cometemos crímenes de guerra. Yo voy a defender aquí la actuación de los soldados que cumplimos el derecho internacional humanitario. Esos 13 años que he sido profesor, entre las asignaturas que he dado, es precisamente este derecho internacional humanitario, y me ofrezco, si quieres, lo que pasa es que eso requería un mínimo de 2 horas, e incluso 5, a poner las mismas cosas que explico, o que explicaba, a capitanes y a cadetes sobre cómo se cumple con el derecho internacional humanitario. Es fundamental para nosotros. La segunda parte va a ser más osada. Voy a decir cómo mi vida militar me ha ayudado a cumplir las bienaventuranzas. Voy a seguir el texto de Mateo. Dichosos los desposeídos porque heredarán la tierra. Como ha dicho la presentadora, estoy iniciándome en el seguimiento de San Francisco, en la Orden Franciscana Seglar. Los franciscanos no hacen voto de pobreza, hacen voto de sin propio, de desapego. Bien, ya en tiempos de los romanos la paga no debía ser mucha, y Juan le decía a los legioneros que se conformasen. La actual, para nuestra preparación, para nuestra dedicación y para nuestro sacrificio, al menos la de nuestros soldados, les aseguro que no es mucha. Tal vez la mía de coronel sea suficiente, pero les aseguro que la de nuestros soldados es claramente insuficiente. Pero además, el mero ejercicio de nuestra profesión nos enseña a que no hace frío, no hace calor, no hace hambre, no hace nada. Nos enseña a desapegarnos de los bienes materiales. Y lo que es más difícil, y aquí también entra la minoridad que nos pide la Orden Franciscana, la esencia del ejército es la disciplina, y la disciplina no implica obedecer, implica adaptarse, acoger, seguir las órdenes de nuestro, y como si fueran nuestras las órdenes de nuestros jefes. Es decir, desposeernos incluso de nuestra voluntad y aceptar como nuestra la voluntad de nuestros jefes. Y que quede claro que ni ejercemos, ni pedimos, ni exigimos la obediencia ciega. Eso está muy lejos de lo que pedimos. Pero sí que una vez que nuestro jefe expresa su decisión, la tomamos como si fuera nuestra. Nos desposeemos incluso de nuestra voluntad. Los que son jesuitas y demás saben de qué estoy hablando, que ellos hacen voto de pobreza, de obediencia. Pues bien, voy por ahí. Nos desposeemos. Bien, sigo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que es importantísimo que quede claro, y luego lo veremos con, como ha dicho Mosén, con el Concilio Vaticano II, la Audiencia de Spes, la diferencia entre paz y justicia. Entonces, obviamente, los militares, según la voluntad de nuestros gobiernos, perseguimos que se consiga la justicia y buscamos por ella. Dichosos los misericordiosos. Esto ya es una osadía. Bien, vuelvo a hablar de la violencia. El uso de la violencia en el ejército es siempre, o debe ser siempre, legal, necesario y proporcional. Es decir, tenemos el usufructo que nos da la nación, que nos dan ustedes, del uso de la violencia. Y lo ejercemos de una forma profesional. Es decir, estamos entrenados y exigimos a nuestros subordinados que ese uso de la violencia tiene que ser el mínimo imprescindible y autorizado para alcanzar la misión. Nunca, nunca un militar puede actuar por venganza, y ni siquiera con odio y con ira. Pues es imposible en esos momentos mantener la proporcionalidad. Entonces, Como yo les explicaba a los capitanes, he sido profesor de capitanes durante mucho tiempo, si tenéis un soldado sádico, porque lo es, porque hay sádicos, porque existe el mal, tenéis un problema. Vigilarlo. Os va a meter en un problema. Un soldado no puede ser un colación, no puede ser sádico. Entonces, somos profesionales del uso de la violencia y estamos entrenados para ejercerla de forma legal, necesaria y proporcional. Dichosos los limpios de corazón. A ser limpio de corazón, creo claramente que ayudan virtudes como la abnegación, el espíritu de sacrificio, la lealtad, el compañerismo. Bueno, pues sin todos estos valores es imposible el servicio de las armas y es imposible entrar en combate. Nos instruimos para jugarnos el pescuezo los unos por los otros y cuando yo no entro nunca en combate, pero me he instruido para ello. Y cuando estamos en situaciones tensas, nuestra máxima preocupación es la seguridad de nuestro compañero. Todo eso implica lo que os estoy diciendo. Dichosos los que procuran la paz. Los ejércitos, nuestro cometido, nuestro trabajo, puede ser hacer la guerra, pero la finalidad es alcanzar una paz justa y duradera. El cumplimiento del derecho internacional humanitario, precisamente, es una exigencia porque permite que esta paz sea duradera. Si no se ha cumplido el derecho internacional humanitario, la paz nunca va a ser duradera. En este caso, sí que acepto totalmente que la violencia engendra violencia. Entonces, está bien decirlo, pero es así. Si conseguimos que la guerra se haga conforme a las leyes de la guerra, la reconciliación, al menos entre militares, es facilísima. La he visto entre militares argentinos e ingleses. Bueno, estaba diciendo, hice el curso de Estado Mayor con oficiales argentinos e ingleses, no mucho después de la guerra de las Malvinas, y el trato era exquisito. Porque no voy a decir que fue un partido de polo, porque evidentemente no fue un partido de polo, pero los militares implicados obedecían a sus gobiernos, cumplieron las normas, unos ganaron, otros perdieron, pero cumplieron su obligación. Y no había absolutamente, tomábamos cerveza juntos. El siguiente punto lo leo directamente porque es me paso de tiempo. Gaudinete Spes, la paz no es la mera ausencia de la guerra, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. El siguiente párrafo justifica perfectamente mi profesión, el párrafo 79. Los que al servicio de la patria se hallan en el ejército, considérense instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Insisto, el bien es fundamental. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 23-21, dice: la prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. La Iglesia y la razón humana declaran la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada, desgraciadamente, la guerra, no todo es lícito. Una vez más, la defensa colectiva, la legítima defensa, obviamente siempre cumpliendo las normas de la guerra, que son estrictas e imprescindibles. Bueno, intento terminar con esto. Cuando estaba en San Clemente de Salcedes instruyendo artilleros en aquella época de reemplazo, nuestra fórmula de juramento a la bandera dice que verteremos hasta la última gota de nuestra sangre si fuera preciso en defensa de la patria. Yo a aquellos artilleros de reemplazo, y a los profesionales también, después, años después, les hacía ver que afortunadamente sería muy difícil que llegara ese momento de verter hasta la última gota de nuestra sangre, pero que en los meses que les quedaba de servicio militar y en el resto de su vida, deberían verter hasta la última gota de sudor en servicio al prójimo. Si vuelvo al Evangelio, a la otra mejilla, ¿cómo vivo yo la otra mejilla? Pues la forma en que los militares vivimos la otra mejilla es que no ponemos una, ponemos las dos. Nuestra profesión es la única en la que morir por la patria. La patria es un nombre muy grande, pero es muy sencillo, es el quehacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana. Bueno, pues morir por la patria para nosotros no es un accidente de trabajo. forma parte de nuestro compromiso. ¿Cuándo se nos pide? Se nos pide cuando el gobierno de la nación, que puede que sea de mi cuerda o que no lo sea, da igual, es mi jefe. Pues cuando el gobierno de la nación me envía, yo doy mi trabajo, para eso me he preparado, doy el sudor y si hace falta, doy las dos mejillas. Porque, insisto, no es un accidente de trabajo. Forma parte del compromiso y 180 compañeros lo han cumplido hasta el último momento, desde el año 85 hasta ahora. No son muchos, ¿eh? no es muy peligroso. En 40 años, solo 180 compañeros y tenemos 3.000 desplegados en operaciones. Pero dice Juan en su evangelio que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Pues os debe quedar claro que nosotros ofrecemos nuestro sudor y nuestra vida no por nuestros amigos, sino por vosotros, de los que afortunadamente muchos no pensáis como yo. Y desafortunadamente muchos ni siquiera entendéis mi profesión. Por esos es por los que damos nosotros el sudor y la vida. Y ahora termino con un último comentario familiar. Cuando hace 10 o 12 años el ejército pensó que estaba muy bien 8 meses en Somalia, sin necesidad de que yo lo pidiera, pues 2 semanas antes de partir estaba acostando a mi hijo pequeño, este no es el de la fragata, es Marcos, entonces tenía 10 años y me dice: papá, cuando sea mayor voy a ser militar. No me dio tiempo a llenarme de orgullo porque inmediatamente dijo: pero no voy a tener hijos. A dos semanas de irte 8 meses de casa no es la mejor frase. Conciliar la vida familiar y profesional es bastante más difícil que conciliar el evangelio y la milicia. Y un par de cositas, si tengo un minuto. Bueno, pues ¿por qué Pedro lleva una espada? Porque sorprendentemente, en un pasaje muy difícil de interpretar, es cierto, Jesús había autorizado que llevaran dos. Es más, les había dicho que compraran espadas. Estoy haciendo trampa, ¿eh? Dejo a Mosén y a los expertos que interpreten el pasaje, pero insisto en que Pedro llevaba una espada porque Jesús había autorizado dos. Y termino. San Maximiliano Kolbe se ofreció, franciscano, por alguien. Él se inmoló como mártir. El héroe del patinete, todos sabemos quién es, podía haberse puesto en medio, pero desafortunadamente, con no mucho éxito, ejerció la violencia con el patinete y salió mal parado. En defensa, en legítima defensa de ciudadanos anónimos, él decidió actuar contra el energúmeno que estaba asesinando gentes en el London Bridge. Una cosa es lo que yo hago por mí y otra cosa es lo que hago por mi comunidad. Perdón.
6: Casi le llamo al orden, ¿eh? Pero no ha hecho falta, que yo no soy militar. Martí, el José ha dit que l'objectiu de l'exèrcit és aconseguir la pau. M'agradaria preguntar-li com valora l'eficàcia dels exèrcits en aquesta aconseguir la pau, si també hi ha alternatives que no siguin part de ser exèrcit. I em penso que el José té la intervenció del Martí en castellà i la podrà seguir. Després del diàleg hi haurà rèpliques, eh? No pateixin.
7: Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs aquí aquest diàleg inhabitual, que agraeixo molt poder eixamplar els horitzons de cadascú. Jo, com que en aquests 10 minuts he intentat posar 10 idees per sembrar una alternativa als exèrcits. Primera, la immensa majoria de les 200 grans guerres dels darrers 2 segles, hi ha hagut 1.000 i pico de no tan grans, s'han declarat sempre per aconseguir la pau. O sigui, és com ara us sona, no? Alguns, fem la guerra, usem la força, que vol dir la violència, per aconseguir la pau. Només durant el segle XX aquestes guerres han provocat més de 180 milions de morts, segle XX, sense comptar persones ferides, mutilades, famèliques i sense llar, la majoria civils. Amb tantes guerres no hauríem d'haver aconseguit la pau, si l'objectiu de la guerra és aconseguir la pau? Mai com ara hi ha hagut tants exèrcits, tantes armes, tanta despesa militar i mai no hem tingut tants conflictes bèl·lics simultanis. Ens anem cap als 60. Per tant, ni la dissuasió armada ni la guerra no funcionen com a sistema per garantir la pau. Aquesta seria la primera tesi. Segona, des de fa gairebé 30 segles, la regla d'or de les religions, que recordeu que en negatiu és no facis el que no vols que et facin, o en positiu fes als altres el que t'agradaria que et fessin a tu, les 10 o 12 principals religions, totes coincideixen en això, i entre elles moltes no es coneixien simultàniament, arriben a aquesta conclusió des del segle VI abans.

Qui vol ser torturat, qui vol ser bombardejat, qui vol ser afusellat. Si la guerra viola sistemàticament la regla d'or que totes les tradicions morals de la humanitat i també el dret internacional general i el dret internacional humanitari reconeixen com a fonament, la no violència, per tant, no és idealisme, és coherència amb el consens moral més antic i universal de l'espècie. La regla d'or ofereix una alternativa moral per superar la doctrina de la guerra justa. Però a la pràctica, i aquesta és una de les tesis que desenvoluparé, no ha ofert una alternativa civil als exèrcits. Per tant, tenim aquesta contradicció, no? Comencem a dir, la regla d'or és el fonament, la guerra justa comença a decréixer la seva autorització, però en canvi ens quedem amb la declaració. El papa Francesc precisament va afirmar a Fratelli Tutti el 2020 que avui ja no sostenim la teoria de la guerra justa, mai més la guerra, no? I el papa Lleó XIV, l'actual, en el seu darrer missatge per la Jornada Mundial de la Pau, fa una apassionada crida a avançar cap a una pau desarmada i desarmant. Ho repeteix molt sovint. I ho concreta, entre altres coses, diu: crida les comunitats a convertir-se en casa de pau, on aprenem a desactivar l'hostilitat mitjançant el diàleg, on es practica la justícia i es preserva el perdó. Crida al camí desarmant de la diplomàcia, de la mediació i del dret internacional. Crida a recolzar el desenvolupament de societats civils conscients, de formes d'associacionisme responsable, d'experiències de participació no violenta, de pràctiques de justícia reparadora a petita i gran escala. I acaba amb el text d'Isaïes: de les espases en forjaran arades, cap nació alçarà l'espasa contra una altra ni s'entrenarà més per la guerra. Però, lamentablement, encara no crida, jo dic que és un canvi d'orientació, a la creació d'una xarxa de comunitats que s'entrenin no per preparar la guerra, sinó per afrontar els conflictes i la defensa d'agressions per la via no violenta, una xarxa que faci en el futur innecessaris els exèrcits. Quart, Lluís Maria Xirinacs, capellà no violent en la teoria i en la pràctica, deia que, i això sorprèn, la no violència pura és una utopia inassolible en aquest món. Però es tracta de tendir cap a ella amb el màxim esforç del qual siguem capaços. Interessant, no? O sigui, realisme i crida a l'acció. Tenim el dret i l'obligació de protegir i defensar la humanitat, les comunitats humanes i la natura, no només la nostra pàtria. Però no tenim el dret de dissuadir o repel·lir les agressions ni amb amenaces ni amb destrucció i mort, sigui militar, sigui atòmica. Això seria tot un altre tema. La bomba atòmica era perquè no hi haguessin mai més guerres, no? En ple segle XXI tenim el deure d'explorar formes de protecció i de defensa que no requereixin amenaçar amb la mort ni practicar-la. Mentre per aplicar la legítima defensa continuem confiant només en els exèrcits i en les armes, en la militarització i en el rearmament, com està passant ara, que defensa és igual a defensa armada, mai desenvoluparem formes civils i no violentes per defensar-nos sense destruir, sense ferir i sense matar. Cinquena, vaig bé de temps. La via no violenta, és un intent d'explicar-ho molt ràpidament, cultiva la consciència, en llenguatge laic d'avui en dia, d'interconnexió profunda amb tots els éssers humans i la vida en general, també amb els enemics, i cultiva la comunicació no violenta, que és tota una tècnica, sense jutjar l'altre. Ara bé, quan amb el diàleg i amb la diplomàcia no aconseguim convèncer l'adversari, és una de les formes més elementals, no, de la no violència, intentar no vèncer sinó convèncer, quan això no funciona, perquè a vegades no funciona, cal que cultivem la lluita, la resistència i la defensa no violentes, la desobediència civil, per crear condicions més equilibrades que permetin el diàleg, perquè el diàleg, entre, si no és una mica entre iguals, hi ha la imposició. I per tant, quan la diplomàcia falla o es vol que falli, i això és molt important, la via armada ja no pot continuar sent considerada com el darrer recurs, no? Quan la diplomàcia falla, la via armada és el darrer recurs. Home,

0: darrer segle XXI hauríem d'anar una miqueta més enllà. Sisè, des de fa més de 50 anys a Europa s'ha plantejat la defensa civil no armada i no violenta com a alternativa a la defensa militar armada i violenta. Però com que els estats tenen el monopoli de la força militar armada, no han desenvolupat aquesta alternativa perquè apodera els civils i els organitza perquè aprenguem a no col·laborar amb l'agressor, que de fet també pot ser el propi estat, un dels motius pels quals els estats no promouen que la gent ens organitzem de forma no violenta. Setè, des d'una perspectiva de la defensa no violenta, aquesta és la paradoxa del moment actual. El suposat creixent suport popular a la defensa, que ens venen cada dia, no neix d'una lògica bel·licista clàssica, en què la gent s'enardia, no?, per anar a la guerra justa per cada costat, sinó d'una ansietat de seguretat real davant una suposada, i crec que poc probable, agressió russa i l'anunciada retirada militar dels Estats Units a Europa. No? Vicenç Fisas diu, com pot ser que tinguem por d'una invasió russa d'Europa quan després de 4 anys l'operació militar especial no ha aconseguit ni tan sols ocupar un tros d'Ucraïna? Això obre una finestra d'oportunitat. La gent volem seguretat. No necessàriament volem ni militarització ni guerra com l'única resposta a la seguretat. Vuitè, tots els moviments emancipadors sorgeixen de la ciutadania. No podem esperar que els estats creïn una alternativa als exèrcits. Només l'organització ciutadana pot generar-la i entrenar-la en temps de pau. Si no, sempre arribem tard. Des de fa 3 anys, un dels objectius de la campanya aturemlesguerres.cat, dels quals aquí dues files en són actors, és anar creant una xarxa de nodes d'autodefensa civil no violenta, una xarxa que acull o genera iniciatives que defensen drets i llibertats, i fent això aprenem a afrontar agressions violentes, sigui de governs autoritaris, de cops d'estat o d'invasions o ocupacions.
1: 2 minuts, Martí.
0: Novena. Perfecte, no? No es tracta de demanar que els estats renunciïn ara mateix al monopoli de la violència, sinó d'anar construint l'alternativa fins que sigui prou sòlida per ser reconeguda socialment. És una estratègia de construcció d'alternatives reals que operen com una llavor a llarg termini. Igual que el moviment sindical, el sufragi universal, l'abolició de l'esclavitud, de la tortura o de la pena de mort, no van esperar que el poder dominant estigués d'acord amb canviar les lleis per començar a construir aquestes propostes. Si els estats demanen sacrifici col·lectiu per a la defensa, reducció de despeses socials i això, la societat, reclamem el dret a definir quina defensa volem, quin tipus de defensa. L'autodefensa no violenta entra, per tant, en aquest debat amb una proposta concreta, no amb un no a la guerra abstracta. I desè, o en temps de pau, no sabem si hi som, generem i entrenem alternatives a la via armada per dissuadir la violència en conflictes polítics, o quan aquests esclaten, improvisarem i una vegada més arribarem massa tard. I els pacifistes què fan? Uns porten segles preparant-se i els altres no tenim oportunitat ni de l'1% del pressupost militar, que ja faríem, Només podrem abolir la guerra si oferim una alternativa als exèrcits, una alternativa efectiva de dissuasió civil no violenta, que bàsicament consisteix en un poble organitzat que fa inviable, ingovernable i costós qualsevol intent d'agressió.
2: Acabem d'escoltar les principals intervencions de la taula rodona entre la no violència i el fusell, resposta cristiana a les guerres. Aquesta taula rodona es va celebrar el passat dimarts 12 de maig a la seu de Barcelona de l'Associació Cristianisme i Justícia. I així acabem el programa. L'Obrint Camins d'avui ha estat possible gràcies al David Rius al control de so. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha fet que s'omplin aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català. Precisament amb aquest escenari climatològic favorable, al sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu. Precisament ara és moment per revisar la previsió del temps que ens espera durant el que queda encara d'aquest pont de la segona Pasqua. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem ara sí el cap de setmana que estan marcats sense cap mena de dubte per ser unes jornades de molta estabilitat, d'un ambient molt assolellat al conjunt del país i amb unes nuvolades que han tornat a aparèixer aquesta tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu. Amb unes temperatures que s'han disparat també a les hores centrals del dia, sobretot a tres sectors ben diferenciats, a l'interior de les comarques de Girona, al Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre, on hem tingut valors que han superat amb escreix els 33-34 graus. Per tant, jornada molt càlida, on les valls del Pirineu també hem tornat a assolir els 30 graus. De cara a demà, dilluns, començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica. Molt de sol durant tota la jornada i temperatures càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
1: Parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma ja n'hi ha prou reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui precisament un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passats 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I encara en una altra, en plena de successos, una persona ha resultat ferida per arma de foc a la matinada d'ahir dissabte pels vols de 4:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i la vida de la víctima, que va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, no corre perill, segons expliquen les mateixes fonts. I parlem d'esports, i parlem en concret del Barça, que ahir va guanyar la seva quarta Champions femenina després de superar a la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. Precisament d'aquí una hora, l'avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració d'aquest títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: bona nit. Passant uns minuts de les 9 i ja tornem a ser aquí en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt per començar una nova hora de ràdio.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem preparat durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona experiència de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Encara que avui el format sigui una mica diferent, l'essència és la mateixa de sempre. Compartir, passar-s'ho bé i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant en ritme, combinant seccions i deixant espai també per alguna sorpresa que pugui sortir en el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, pugeu el volum, que, això tot just comença.
1: Som la Lia.
0: I el Conrad.
1: I això és
0: Joves en Antena.
1: Bona nit!
0: Bona nit!
1: Bona nit, Lia, com estem?
0: Molt bé!
1: Bueno, com estàs tu? És que sempre dic com estem. No, com estàs tu? Jo, bueno, avui estic prou bé, la veritat.
0: Molt bé.
1: Estic molt content.
0: Per què estàs molt
1: content? Per què? Perquè aquesta setmana estic entenent tot lo de mates. Estic molt orgullós de mi mateix.
0: Jo també l'entenc. És que, clar, no, és que ens porta avantatge haver-ho pres ja a segon d'ESO. Aleshores,
1: segon i tercer.
0: Aleshores no crec que conti gaire com a entendre el temari, és com més
1: un
0: repàs del temari de ja fa temps. Aleshores.
1: A mi personalment em serveix.
0: Sí, bueno, serveix, si ens fa il·lusió, ja examen d'això, no? Aleshores s'avalua igual, doncs aleshores perfecte.
1: Sí. Sí,
0: doncs això.
1: Bueno, avui tenim moltes sorpreses, no?
0: Sí.
1: I un programa molt estrany, realment, o sigui...
0: Sí,
1: realment... Hem anat com posant coses per allà i ha sortit aquest programa d'avui.
0: Sí.
1: O sigui, sent realistes, O sigui...
0: Vale, perquè us quedi clar, vull dir... vull aclarar que és guió de 21 pàgines.
1: O sigui, pesa, O sigui, pesa
0: el guió pesa avui, o sigui que portem moltes coses i hem d'anar avançant. Aleshores, comencem, no?
1: Comencem.
0: Doncs sí, pels que no ho recordeu o sigueu nous per aquí, aquesta música vol dir que ara toca una entrevista.
1: Però amb qui?
0: Però de què?
1: Doncs no cal que us ho expliquem nosaltres, elles mateixes es presentaran.
0: Avui a Joves en Antena...
1: Bèrnia.

0: Doncs això mateix. Bèrnia, bueno, ara mateix us ho explicaran elles mateixes. Bèrnia és un grup format per... espera, set dones de València, que això no ho hem dit. Bueno, potser ho heu escoltat per l'accent. I bueno, comencem. Hola, per qui encara no us conegui, doncs, qui és Bèrnia? Què és?
1: Bèrnia és un grup de dones que fem música en valencià. Totes nosaltres docents de l'escola pública. En concret, tenim a la veu a Mar Real, als teclats i les composicions a Alba Real i a Marta García en la bateria. Però nosaltres no estem soles damunt de l'escenari, sinó que estem acompanyades per una banda íntegrament formada també per dones.
2: Doncs moltes gràcies per la presentació i ara us farem unes quantes entrevistes, o sigui, unes quantes preguntes. Una entrevista amb unes quantes preguntes. I, bueno, la primera pregunta és com va néixer el projecte i què us va fer ajuntar-vos?
1: El projecte va néixer una miqueta per casualitat. Alba, la teclista del grup, va composar una cançó i Marta, la bateria, la va animar a traure a la llum. Aquesta primera cançó va ser a mans, però per a traure tot això a la llum necessitàvem d'una banda. I ahir és quan vam decidir que volíem que fos una banda de dones, perquè era un cuquet que teníem dins nostre des de feia temps. Així que vam reunir a diverses amigues per a que formaren part d'aquesta banda i així que el directe de Bèrnia fos un directe potent.
0: I el vostre so barreja doncs, molts instruments vius amb l'electrònica. Com definiríeu el seu estil?
1: L'estil de Bèrnia es podria definir com un pop mestissatge, però realment no és que tinga un estil clar predefinit, sinó simplement volem que Bèrnia siga una banda festiva i a poc a poc la nostra música està tirant per així camí.
2: I quin diríeu que és el missatge principal que voleu transmetre?
1: No és que Bèrnia vulgui transmetre un missatge amb la seva música principal. El que sí que tenim molt clar és que no volem lletres masclistes i, d'altra banda, que les dones volem que estiguin als escenaris, creguem en això, i este seria una miqueta més el nostre missatge, però ja no és tant musical, sinó és en rasgos més generals, i que la música que fem siga en la nostra llengua per defensar-la i que aquesta no es perga.
0: Doncs que guai, realment, em sembla molt, molt maco. Vale, doncs ara passarem a parlar una mica d'Amants, que és aquesta cançó d'aquí.

0: Doncs, Amants, ha estat la vostra primera presentació conjunta. Per què vau triar aquesta cançó?
1: Tota aquesta història és prou curiosa. Amants va ser la nostra primera cançó que vam traure i que va eixir a la llum com a una cançó del grup Bèrnia, però realment el que va passar, Bèrnia ni existia ni res. Simplement Alba, la que fa la música en Bèrnia, a ella sempre li agrada molt la poesia i li agrada molt musicar poemes. Pues un dia va ficar-li la música al poema d'Estellers, Els amants. I per casualitat li ho va ensenyar a Marta i Marta li va dir, ostres, l'any que ve és el centenari d'Estellers, perquè no la produïm i la fem guai i la traguem, però així a títol personal. Però la cançó anava tinguent cos i mos estava agradant el seu resultat i vam decidir ja pues, traure-ho, però baix el nom, no de Alba Real com a compositora, sinó baix el nom de Bèrnia. I a partir d'ahí va arrencar la història.
0: Doncs quin inici més maco, la veritat.
2: Sí. I doncs, a veure, com heu dit, la vostra cançó connecta amb Vicent Andrés Estellers, espero haver-ho dit bé. Bueno, i què representa per vosaltres portar com la seva poesia a la música?
1: Per a nosaltres totes les arts estan connectades i, per tant, connectar la poesia amb la música és un complement, no?, o extraordinari, un conjunt que dona aquest tipus de resultats. A més, al final, Vicent Andrés Estellers és un artista referent. És el que dona la veu al poble. Aleshores, no se pot realment explicar en paraules. La millor forma d'explicar-ho és a través de l'art i per això aquesta cançó.
0: També heu creat un projecte educatiu al voltant del tema. Com està anant aquesta experiència?
1: Nosaltres, al final, com a docents, ens sentim en l'obligació de tot allò que fem, intentar-ho portar a l'aula d'una forma o altra. En els nostres propis centres educatius, però en altres també a través de tallers o simplement el material que preparem de forma gratuïta, enviar-ho al professorat per si volen utilitzar-ho. És molt important que l'alumnat, que és al final el futur d'aquesta societat, doncs reba tot allò en el que nosaltres creguem. És una experiència sempre molt xula i perquè encara que tu estigues ensenyant qui era la figura d'Estellers, i això pot ser que si simplement el que fan és llegir Estellers, conèixer-lo, pot semblar potser una miqueta avorrit, però si tu ho fas des de la música, que és algo que ells fan dia a dia, doncs és super enriquidor perquè ho absorbissen com a esponges i els agrada molt més. Així que és una experiència sempre treballar amb alumnes fantàstica.
2: I quin artista us inspira especialment?
1: Sí, la pregunta de quin artista ens inspira especialment li la farem a la nostra cantant Tamar, ella diria la Karol G, perquè per a ella o sigui, és el top, és un reflexe, és algo fora de lo normal, però com a banda, si mirem ja tot el conjunt nostre, creiem que diríem el Diluvi. El Diluvi està format també per docents, majoritàriament. Enguany han tornat a fer una gira perquè fan 15 anys i estar 15 anys junts és molt i és d'agrair. Aleshores, el Diluvi.
0: I en quin festival us encantaria tocar doncs, algun dia?
1: Per la zona de València ens agradaria molt tocar, per exemple, el Pirata, que ara està seguint un dels festivals més capdavanters. Però hem de dir que estem posant-se com a objectius aconseguir pujar a Catalunya i fer algun festival. I creguem que les festes de la Mercè i els concerts de la Mercè serien ara mateixa el top. Si haguem d'escollir només un festival, vinga, apostem per la Mercè.
2: I si haguéssiu de definir Hivèrnia amb tres paraules, quines serien?
1: Pues hi hauria dos paraules que definixen al 100% el projecte, no? Que serien femení i l'altre seria valencià, no? La llengua en la que cantem i la banda que tenim. Però n'hi hauria una altra que seria directe. Per què? Perquè és veritat que cada vegada sembla que moltes bandes, molts artistes no porten ja quasi músics a l'escenari, està tot gravat i les veus sí que són en directe i moltes vegades inclús en autotune. Aleshores, creiem que també és una cosa que ens fa sentir-nos orgullosos, que nosaltres toquem en directe, les veus no tenen cap filtre, sinó són les veus al natural, que se veja que n'hi ha qualitat musical i que al final és que la gràcia del directe també és pues, que la música estiga en viu en aquest moment i no tot gravat d'estudi.
0: Estic molt d'acord amb tu en tota l'última part que ens has explicat. I per acabar, què voleu que senti la gent quan escolta la vostra música?
1: El que volem és que gaudisquen del moment, que se puguen oblidar dels possibles problemes que tinguen, tant si estan en el cotxe escoltant Hivèrnia, estan en casa o venen a un concert en directe, que gaudisquen de la música, de l'art i de la vida al final.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
2: Sí, moltes gràcies per la vostra...
0: Per acompanyar-nos durant
2: aquest
0: vespre.
2: I per la gent que no les coneixia, doncs ja les coneixeu.
0: Sí.
2: Un grup valencià de dones que canten i toquen. No sé, és un grup de música, no sé el que fa bàsicament un grup de música, i doncs això.
0: Bueno, sí, les podeu escoltar...
2: I a veure si les veiem algun dia a la Mercè, no? Que dic que volia venir.
0: Sí, a mi em faria bastanta il·lusió que vinguessin, perquè, bueno, sempre que... No sé, o sigui, sempre... O sigui, tu sempre has d'aspirar gran. I ja està. Bueno, seguim amb el programa amb la secció de teatre.

0: Doncs avui us venim a parlar d'un musical que es diu Un Respir, que es fa a Sabadell per la companyia La Passatgera. L'estrena inicial es va fer el novembre del 2025, també a Sabadell. Les funcions d'aquesta temporada van ser diumenge passat, aquest diumenge, diumenge 24 i diumenge que ve, el 31. Es fa a l'Auditori Casal Pere IV a Sabadell i avui amb nosaltres tenim
1: Aleix, ho sentim molt. Què ens explicarà l'Aleix?
0: Bueno, espera, és un dels directors d'aquesta obra i també li hem pogut fer una entrevista. Em sap molt greu, és que he tingut un lapsus. Vale, hola, com va sortir la idea d'utilitzar Viena i la música com a vies d'escapament per la Clara?
2: Hola, bona tarda, Conrad. Doncs mira, contestant la primera pregunta, penso que la idea d'utilitzar Viena va sorgir una miqueta del pensament de la Carla. La Carla és l'altra companya amb qui compartim la direcció, és l'autora del llibret, tot i que realment està treballat de format co-creatiu amb tots els actors i actrius, i a mi mateix també, clar, durant aquests 2 anys que hem estat allà a l'estruc cuinant-lo i modificant-lo i tot plegat, tot va partir d'una idea inicial, i aquesta idea va ser obra de la Carla. Llavors, ella està vivint a Viena i venia a explicar una miqueta la seva vivència, no? O sigui, tot va sorgir una miqueta d'aquí, d'estar vivint a Sabadell, llavors li va sortir l'oportunitat de marxar d'Erasmus, se'n va anar allà i va entablar noves relacions, noves amistats, i bueno, doncs a partir d'aquí això ho va traslladar al paper. I és una miqueta com han anat els trets de construir el musical aquest d'Un Respir. En quant a la segona pregunta, que és les vies d'escapament a partir de la música, bueno, jo penso que qui més qui menys que hagi estudiat art, i aquí ja em baso en vessant personal, i segur que si hi ha algun músic o algun actor o actriu que ens estigui escoltant, o pintor inclús, sempre pot haver escoltat el parer aquest de... Bueno, la por aquest de no ser suficient, i a vegades pues, ens serveix, sobretot les arts, no? per escapar-nos i com una via de desfogament, però sobretot també el pes aquest de dir ai, que no seré suficient, no? O depèn de la família que et diguin vale, està molt bé que estudis art o que estudis música, però i si fas una carrera de veritat? I què vol dir aquest de veritat? No? I és com ai. I en el nostre cas, la Clara, la protagonista, és una persona que sempre ha tingut la música molt a dins seu, però també té la por de no ser suficient, llavors pues, estava estudiant una altra carrera, que era ADE, i sempre li ha fet com cosa, no? Li ha fet por mostrar aquesta faceta seva per coses de la vida en general, que algú li digui ai, això no val res, i llavors pues, s'ho ha anat guardant, i quan va allà a Viena pues, coneix nous companys, s'allibera una mica, comença a mostrar composicions també perquè li troben i tenen curiositat i pregunten i això què és i com sona i com tal. I després veu que realment, o sigui, és una noia supertalentosa, que té molt mèrit, tot i que no estigui estudiant allò, sinó que va decidir estudiar una altra cosa, i que li fa replantejar-se moltes coses, a dir, ostres, doncs jo estic fent ADE, però no és el que jo realment vull, saps? Jo el que realment vull és pues, això, no? Fer música, fer un musical, tal i qual, i no t'explico al final, perquè, clar, si no, ja no vindreu a veure l'obra. Però és guai. Llavors, bueno, tot resumint, neix una miqueta de la nostra autora, la Carla, que narra una mica amb molt maquillatge, però narra la seva història.
0: I quin ha estat el repte més gran de dirigir un musical en acústic i amb música en directe en un espai tan íntim?
2: En quant a la segona pregunta, el format íntim, jo entenc que us referiu al Teatre de Solsona. Nosaltres, la nostra estrena oficial va ser al Teatre de Solsona, que ho vam dir també a Ràdio Cornellà. Bueno, el repte més gran va ser que, clar, els nostres actors no són gent professional, són actors que porten, sí que, 15 anys, o sigui, fent obres. Hi ha un parell que estan, bueno, que s'estan preparant per fer Institut de Teatre. Ha vingut l'Ariadna Clapés a donar-nos un cop de mà, que és graduada a l'Institut del Teatre, és actriu de La Cubana. Vull dir que hi ha gent molt potent, realment molt potent, però gent que, clar, en el món de l'art passa, no? Però gent que tingui el títol, que tingui titulació, som els músics. O sigui, estic jo de músic com a baixista i la Carla, que és també pedagoga musical. Llavors, clar, era com, hi havia molts nervis, era el nostre primer musical, és un musical de creació, la gent no en sap res, l'has de vendre molt bé, perquè, clar, si no, qui ve a veure una obra que no sap què ve a veure? I clar, anàvem també sense micros, el pressupost que tenim és limitat, no? I més quan arrenques un projecte, llavors era com, ui, com sortirà tot? I bueno, pues el handicap més gran va ser tenir planificat que era un teatre petit, per tant, tenia poca il·luminació, o sigui, pocs focus, vam haver de fer mans i mànigues per tenir tots els colors que volíem i que no hi haguessin sombres on no volíem. Tema sonorització també, clar, els actors no tenien micròfons, llavors a la que ficàvem el piano, oi, que no ho tapés tot, saps? Ja quan sumem pues, bateria i baix, no vegis. Després sí que vam anar a l'Estruc, i a l'Estruc va ser una miqueta més a gran format, tot i que l'escenografia és minimalista, allà ja tothom anava microfonejat i no va haver-hi cap problema. I ara les últimes funcions les estem fent aquí al Casal Pere IV, a Sabadell, al seu auditori del segon pis, i vam fer aquest passat 17 de maig, ens queda aquest diumenge el 24 i el següent, que és el 31, que esteu convidats a venir-hi, vull dir, si voleu, esteu convidadíssims. Moltes gràcies per l'entrevista. I aquí també anem amb gran format, o sigui, anem amb bateria, amb piano, amb baix i els quatre actors, perquè la nostra premissa era, com a músics no podem permetre que fem un musical i la música vagi enllaunada, o sigui, per favor, segur que no. Llavors, música 100% en directe i està sent un èxit.
0: Doncs moltes gràcies. Bueno, jo realment amb el meu pare vam pensar de vindre la setmana que ve, perquè aquest diumenge tenim coses. I, perdó, ho sento moltíssim, perquè jo, el poc pensatiu del Conrad, ha pensat que l'estrena va ser a Sabadell. Per què? Perquè la companyia era de Sabadell. O sigui, he tingut un lapsus que ho sento molt. Bueno, i l'última pregunta és, quin missatge principal esperes que s'emporti al públic després de veure aquesta obra, la de Respir?
2: Jo espero, bueno, si més no, tocar una miqueta la fibra, perquè quan hem fet les funcions sí que ens han dit molts pares i mares, ostres, ara entenc moltes coses perquè tinc el meu fill que se sent igual i clar, no ho entenia, o ara la meva, per això, no? Ens deien, no, la meva nena marxa d'Erasmus i clar, hi tenim un patiment, però ella està molt contenta, o gent que ja ha tingut els fills, o inclús gent no tan gran que abans no sé si no era tan freqüent, no, anar d'Erasmus, però hi ha gent que hi va anar i que diu, ai, jo m'he recordat a quan era jove, i ostres, doncs tot això, vulguis o no, t'atrapa, no? I també t'apropa als vincles que puguis tenir, ja siguin familiars o siguin, no cal que siguin amorosos, no? També pot ser d'amistat, de gent que se li embala a mi, que on sigui, per feina, per estudis o el que sigui. Llavors penso que això és xulo, perquè són coses que realment es viuen dia a dia. I després l'altra cosa és pues, fer una miqueta de consciència col·lectiva de poder parar en el món en el que vivim, que va tot super atrafegat. Estem acostumats a la immediatesa de, ostres, faig una trucada i ja m'han de respondre. O si més no, envio un WhatsApp i haig de contestar al moment perquè tal, i ara penjo una foto i haig de tenir tants likes i ta, ta, ta, ta, ta, ta. I és tot com superimmediat. I al final és com que estem seguint una rutina, anem amb uns patrons supermarcats, no podem respirar, saps? Portem un agobio constant que al final dius és que estic a punt d'explotar. Llavors el musical és això li passa a la protagonista en els 5 primers minuts de l'obra i ja, patabam, saps? És com un entrar i aquí està el respir. I llavors ella ja ho explica amb el primer tema, bueno, amb el segon tema, perdó, de que necessita un respir, que no pot més, que ha de parar i desconnectar i tota la pesca i convidar a fer aquesta reflexió, a dir, estem anant a tope, llavors parem un moment, calmem-nos, no passa res, saps? El món no s'acaba, no, ningú es mor, tirem endavant i hi ha maneres i maneres d'encarar les coses, les situacions i de fer, i podem fer-ho tranquil·lament, que no passa res. O sigui que jo estic segur que si veniu o si algun oient s'anima a venir, segur que troba alguna cosa que li remou per dintre, que li fa sentir cuques de dir, ai, això m'ha passat a mi, o em vincula amb algun amic o entorn proper. O sigui que, bueno, moltes gràcies per les preguntes. Esperem veure-us ben aviat. Una abraçada.
0: Igualment, moltes gràcies i ho sento molt per tots els problemes, les errades i tot. I, bueno, ara la Lia us llegirà la sinopsis perquè, bueno, perquè una entrevista també han d'explicar ostres! Han d'explicar coses, però una sinopsis també. Llavors, doncs, volem que tingueu tot el cupó, per dir-ho així.
1: Sí, doncs la sinopsi és que la Clara té 25 anys, estudia ADE, AD és Administració i Direcció d'Empreses, però no és el que realment vol fer, no? La música. Sempre havia estat present la música en la seva... Bueno, era la seva passió. I, doncs, ha quedat amagada com sota la pressió, les expectatives i la por de, doncs, no ser suficient, cosa que passa molt a la gent que vol estudiar arts o fer coses d'aquestes, perquè és com... Què pot passar? No tinc... Bueno, ja, els que voleu ja ho sabeu, i els que no, doncs informeu-vos. Doncs quan decideix marxar d'Erasmus a Viena, no només canvia de ciutat, sinó que inicia un viatge cap a ella mateixa. Entre companys de pis que acabaran sent família, bueno, com família, no literalment, un teatre que esdevé refugi i noves relacions que l'ajuden a obrir-se, la Clara descobrirà que donar-se temps és començar a trobar-se, no? Que donar-se un respir pot ser l'acte més valent. Amb quatre intèrprets en escena i música en directe, un respir combina energia de concert i proximitat teatral en una proposta fresca, emocionant i profundament generacional.
0: I, bueno, l'equip artístic que és la text i la composició, com ja ens ha dit l'Aleix, és de la Carla Doven, la direcció és de l'Aleix i de la Carla, la coreografia és de l'Albert Tauler i la Carla Doven, la música en directe hi ha la Carla Doven al teclat, l'Aleix al baix i el Jordi Roca a la bateria. I a l'equip tècnic tenim el Max Ballester a la llum i l'Arnau Doven al so. O sigui que hi ha... Bueno, la Carla Doven fa ben bé de tot. O sigui, és completament la que... O sigui, segurament és un dels noms que et quedarà més quan acabis de veure l'obra, perquè no para de sortir en el... No em surt el nom...
1: En el folletó.
0: Això. I bueno, moltes gràcies, Aleix. Això, la teniu per veure aquest diumenge, i diumenge que ve, el 31, a Sabadell. Bueno.
1: A Sabadell, segur?
0: Sí, que sí, que sí, Lia, amb això estic d'acord. Ai, amb això estic segur. D'acord, també. Bueno, què ens portes tu?
1: Doncs jo us porto una pel·lícula, però primer demanarem la sintonia, no?

0: Doncs avui us vinc a parlar d'una pel·lícula del 2003. O sigui, ja fa anys, eh? Ja fa més de 20 anys aquesta pel·lícula.
1: 23.
0: Sí. I es diu 13.
1: 13.
0: Sí. 13 és una pel·lícula dramàtica d'Estats Units, estrenada l'any 2003, com ja us he dit, dirigida per Catherine Hardwicke. Una mica complicat el nom. Està considerada una de les obres més crues i realistes sobre l'adolescència femenina i els seus tipus de perills, allunyant-se dels típics films, o sigui, pel·lícules, doncs, com Vida Perfecta, tot això de l'època, no?
1: Com tot el que... O sigui, tots els rom-coms...
0: Exacte.
1: Romàntiques...
0: Bueno, rom-com és una romàntica.
1: Ja, és que és he tingut un lapsus.
0: Sí, doncs la direcció és de Catherine Hardwicke, el guió és de Nicky Reed i Catherine Hardwicke, la producció de...
1: Aquí també hi ha la Catherine a tot arreu.
0: Sí, sí, la producció és de Jeff Levy Hint i Michael London, bueno, la música de Mark Mothersbaugh, bueno, la fotografia, o sigui... la càmera, bàsicament, d'Eliot Davis, el muntatge de Nancy Richardson, i, bueno, ja les productores són Working Title Films i Searchlight Pictures, no? Doncs va, és d'Estats Units i es va estrenar el 17 de gener de 2003. Dura exactament 100 minuts.
1: 100. Uau, està pensant que 100 eren com molt més que una hora i...
0: No.
1: Mitja?
0: 1:40.
1: Això.
0: Doncs l'idioma original és anglès i es va rodar a Los Angeles, Califòrnia. Doncs us explico una mica, us llegiré una mica l'argument, no? La Tracy Freeland és una noia de 13 anys que viu amb la seva mare, la Melanie, que li diuen Mel, vale, per escurçar, i el seu germà, el Mason. Doncs en un barri que no gaire ric de Los Angeles. Doncs, bueno, fins al moment la Tracy ha estat una estudiant aplicada, obedient i amb una relació molt propera amb la seva mare, perquè no té pare, bàsicament. No obstant això, tot canvia quan entra a l'institut, no? Però no és lo típic de entres a l'institut i doncs canvies perquè et fas gran. No, és diferent. O sigui, sí, es fa gran, però canvia molt diferent. A l'institut coneix a la Ivy Zamora, que és la noia més popular i carismàtica i rebel del centre, no? I la Ivy, doncs, és el que... tot el que la Tracy no és, supersegura de si mateixa, provocadora i doncs té molt control sobre els seus companys, vull dir, és molt manipuladora, no? Fascinada per, doncs, per aquest tipus d'energia que té la Ivy, la Tracy decideix fer tot el possible per cridar la seva atenció i fer-se amiga seva. No és recomanable. I ho aconsegueix, efectivament. La Ivy, doncs, la tria, entre cometes, com la seva protegida, perquè, clar, és més petita que ella, aleshores com la seva protegida de l'institut i la seva meva amiga. Però el preu és alt. Per encaixar en el món de la Ivy, la Tracy ha de demostrar que està disposada a tot. I ho fa. Comença a consumir tot tipus de substàncies, alcohol i tot això, i doncs sense, vull dir, o sigui, sense parar, i comença a estar boja, no? Sí, bàsicament es comença com a tarà, que diguéssim, i comença a robar botigues i, doncs, a mentir, o sigui, cada dos per tres a la seva mare, no? Un dels aspectes més impactants d'aquesta pel·lícula és, doncs, que la Tracy, doncs, té... És que no sé si es pot dir en ràdio. Doncs, fa coses, o sigui...
1: No adaptades.
0: S'intenta treure la vida... però per plaer, perquè li agrada. O sigui, ella no vol treure's la vida. És bàsicament perquè...
1: S'estressa.
0: Sí, s'agòbia, agafa, es talla, es talla l'hemorràgia i ja està, i comença. Doncs la Tracy, influenciada per la Ivy, comença, doncs, a tallar-se el què, doncs...
1: Sí, bueno, ja s'entén,
0: els braços, no? I doncs amaga les cicatrius sota moltes polseres, no? I la maniga llarga i tot això. Aquesta pràctica, que inicialment li provoca molt de dolor, aviat es converteix en una manera de, doncs, relaxar-se, no? No sé per què, però relaxa això. La mare, la Melanie, que la interpreta Holly Hunter, és, doncs, una dona en procés de recuperació de la seva pròpia addicció a l'alcohol, vamos, que és alcohòlica, o sigui que ja... Vull dir, haver-ho vist a casa i tot això, la Tracy també d'això. Treballa molt dur per mantenir la seva família, perquè té dos fills i doncs no, o sigui, no és una família com estable econòmicament, i tampoc és una família que tingui, doncs, clar, no, o sigui, ha de mantenir ella tota la família, no poden com fer ella i el pare, o ella i una altra mare, no sé, o sigui, no poden com combinar-se com fan moltes famílies, no? I aleshores, doncs això. Inicialment, bueno, no està atenta als canvis que té la Tracy, però després es va enterar més. I doncs primer pensa que és com lo típic, això que he dit abans, que quan creixes, que òbviament comença a contestar malament i tot això, però no és això el que li passa a la Tracy, la veritat. Quan finalment descobreix la veritat, les drogues, les mentides, les autolesions i, bueno, tota la influència tòxica de la Ivy. Doncs reacciona amb una barreja de com que sent com es sent culpable per no haver estat present i s'enfada molt. El clímax de la pel·lícula mostra una confrontació violenta entre la Mel, que és la mare, i la Tracy, que és la filla, on la Melanie, que és la Mel, i intenta posar límits d'una vegada per totes, però la pregunta que es planteja durant tota la pel·lícula és que si ja és massa tard, i efectivament sí que és massa tard. Doncs, què et sembla aquesta sinopsi, Conrad?
1: Llarga.
0: Llarga, però què et sembla la història de la pel·lícula?
1: Doncs, a veure, jo crec que és com una sinopsi...
0: És una pel·lícula dura.
1: Sí, és una pel·lícula que, o sigui, jo la diria consistent. Jo no l'he vist, eh? Consistent i densa pel que m'has explicat. És el que sembla. Llavors, una altra cosa és el que ja té, però és que en 100 minuts que hagis explicat... Ai, en 5 minuts, 100 minuts que passi tot això és com molta cosa.
0: Sí, bueno. Us explico el repartiment?
1: Sí.
0: Doncs tenim
1: a
0: la Holly Hunter, que fa de Melanie Freeland, la Mel, la mare, que, bueno, és... està desbordada per tota la feina, totes les circumstàncies, i després el que se li afegeix a la filla. Bueno, Evan Rachel Wood com a Tracy Freeland, la protagonista, que transita de la innocència a l'autodestrucció en pocs mesos. És que, a més, això passa en mesos, no passa en anys. No. Després tenim a la Nikki Reed, que és una de les escriptores del guió, com he dit abans, que fa de Ivy, la millor amiga, la tòxica. I després tenim a... Bueno, tenim el Jeremy Sisto com a Brady, que no he parlat d'ell, però és un home que és com... que està amb la Melanie, està sortint amb la Melanie, que és la mare i tot això, no? Després, bueno, tenim molta, o sigui, molta gent, però entre aquests tenim el debut de la Vanessa Hudgens, com a Noel, que va ser el seu primer paper en televisió abans de convertir-se en una estrella gràcies a High School Musical, on va fer de Gabriela, protagonista. I doncs, vols una curiositat?
1: Sí, però espera, un segon, de quin any és High School Musical?
0: De 2006.
1: Vale. És que recordava que feia 20 anys, però de cop he tingut com un lapsus, vale. Digue'm, quina era la pregunta? Si volia una curiositat, sí. Digue'm una curiositat.
0: Doncs un dels aspectes més fascinants d'aquesta pel·lícula és l'origen del seu guió. La guionista i actriu Nikki Reed, saps que us he dit que la Ivy, que és una de les actrius, va escriure el guió també. Doncs va escriure el guió basant-se en la seva pròpia adolescència. La cara del Conrad està flipant.
1: La cara és tipus... és que les paraules diuen més coses que la cara.
0: Sí, doncs la Nikki tenia només 14 anys quan va començar a escriure el guió.
1: Amb 14 anys va escriure aquest guió.
0: Sí, perquè es diu 13, perquè representa que tenen 13 anys i a ella li va passar tot això amb 13 anys. Però què passa? Que ella, en la història real, en la seva vida, seria ella la Tracy.
1: I amb quina edat va sortir, o sigui, quan saps... O sigui, a veure si m'explico la pregunta.
0: No sé quants anys tenia.
1: Vale. És que ara m'ha vingut al cap
0: però
1: i pensat...
0: Però és que és fort que hagi de viure tot això en... Perquè tu veus la pel·lícula i dius, vale, és dura la pel·lícula, pot arribar a ser real, però...
1: és una pel·lícula.
0: Però és una... Exacte, però és una pel·lícula, és tot ficció. Doncs no, en aquest cas no és ficció, és pel·lícula ja. Basada en el que li va passar a la noia aquesta. I doncs, sap greu, la veritat. Sí o no?
1: Sí, sí.
0: I a més, bueno... doncs això. Doncs la pel·lícula es va rodar en només 24 dies.
1: 24?
0: 24 dies.
1: Això?
0: I amb un pressupost molt ajustat d'aproximadament només, o sigui, per una pel·lícula és molt poc, ja. 2 milions de dòlars. Només.
1: Sí, és molt poc.
0: És molt poc per una pel·lícula, a més rodada en 24 dies.
1: Sí, sí, o sigui, mira, ara us busco... Tu te'n recordes quan vam dir... A veure, espera...
0: Bueno, teniu, mentre el Conrad busca, us puc explicar que teniu el CD a la Biblioteca de Molins. No està a cap plataforma, em sembla. No, no està a cap plataforma, la pel·lícula. Però sí que la podeu trobar
1: a diferents biblioteques. I també sí. Segur que per Amazon la pots comprar.
0: Segur que sí, vale. En CD.
1: Wicked, vale? Sí. Uau, Wicked. Han fet, vale, plafons gegants i tal. 150 milions.
0: Ja.
1: Comparat dos. Amb 150.
0: Milions. I a més que rodat en 24 dies.
1: 24, és que...
0: O sigui, menys d'un mes.
1: Digue'm qualsevol pel·lícula i jo et busco quant de temps va estar. La primera que et passi pel cap. High School Musical.
0: Bueno, això que és... Bueno, la pel·lícula és dura de veure, o sigui que si no us agrada... O sigui, hi ha gent que no li agrada tot aquest tipus de... coses, no? De coses que poden arribar a veure, doncs no la mireu.
1: Cosa rara, High School Musical, pel que em surt per aquí, 24 dies també.
0: És que

0: Doncs...
1: I doncs... Sí.
0: Passem al debat.
1: Al debat no, no? Tenim debat?
0: Sí, anem al debat.
1: És que no, no, jo no, no, és igual. Passem al debat.

0: I doncs el debat és l'última secció d'avui.
1: Sí, debat express.
0: I és l'última secció d'avui perquè, bueno, com heu vist, hem tingut dues entrevistes i tot això. I el debat d'avui és el següent, Conrad.
1: El debat d'avui, ens costa més parlar cara a cara? Lia.
0: Jo crec que sí.
1: Jo també ho crec, o sigui...
0: No, jo crec que depèn de la gent. O sigui, si és veritat que...
1: Primer, per començar, jo tinc de confiança en la persona per poder-li dir a la cara. Vale?
0: Exacte.
1: Perquè, o sigui, jo el que ho diu és aquesta gent que critica, diu coses a la...
0: A les esquenes
1: de part, però no em referia a això. O sigui, per WhatsApp, per Google Chat, per WhatsApp...
0: Clar,
1: ai, no.
0: Això... clar, la gent que no dona la cara, que és com molt valenta... Vale, sí, això.
1: Que et dona molt la cara... Però no físicament.
0: Jo crec que ens és difícil parlar cara a cara, però amb una persona que coneixem més. Perquè, per exemple, si algú... O sigui, si et portes molt malament amb algú i tu li pots dir... O sigui, si et portes malament amb algú, li pots dir les coses a la cara. No et molestarà com es vagi a sentir o alguna cosa així, no? O sigui, no t'importarà, bàsicament, si no ets una persona superempàtica.
1: Però també una pregunta que crec que està dins d'això. Has de ser 100% honesta?
0: Hi ha vegades que no. Perquè jo, o sigui, jo puc opinar moltes coses sobre gent que no... O sigui, que no li diré a la cara a aquesta persona, però és que tampoc ho diré a les esquenes d'aquesta persona. Bàsicament, yeah. No ho diré, m'ho quedaré jo per mi, m'ho guardaré i m'ho pensaré jo. I aleshores no ho compartirem ningú. Per què? Perquè és una cosa que penso jo, que jo opino, si em molesta
1: algú... Que està al teu cervell.
0: És que si em molesta algú que fas, t'ho diré. Escolta, em molesta això que has fet, em molesta això que fas...
1: Deixa de fer.
0: O sigui, no, tampoc obligaré ningú a deixar de fer les coses, però... Però, o sigui, a
1: però
0: veure...
1: Sí.
0: Exacte, vull dir... O sigui, no, però és com, si em molesta només a mi, doncs no passa res, però si li molesta més d'una persona, aleshores, fes-t'ho mirar, sisplau. Fes-t'ho mirar. Però jo crec que les coses s'han de dir a la cara, i sobretot les baralles, perquè hi ha gent que evita molt el conflicte
1: mira,
0: i el té molt com per... O sigui, per WhatsApp i tot això.
1: Sí, hi ha una cosa que no. A mi em va passar, que va ser que jo tenia una amistat amb una persona, vale, que feia temps que tenia, vale? Llavors, doncs, de cop un dia ens vam enfadar i ens vam tirar tot. Però tot, o sigui, tot. I llavors, doncs, això realment em sap molt greu, perquè llavors... a més va ser per WhatsApp i és com... I ara què fas? O sigui, no sé, et sents malament perquè després... a més, com després has d'anar parlant amb aquesta persona?
0: Exacte, o sigui, després... És com... Després de tot això, no pots trobar-te la persona de cara a cara i parlar-hi tal qual.
1: Ja, sí. Si ets l'amenaçador, és que no sé com ho diu, si ets tu el que escriu dient-li ets una mala persona, no m'agrada això que fas, mira, encara ho saps. Però si ets la que t'ho fan...
0: Aleshores, després, com actues davant de la persona?
1: Ja. Yeah.
0: És com, t'he d'evitar? He de seguir parlant amb tu? Seguim sent amics? O què està passant?
1: Que, vegades que hem tingut nosaltres petits problemes...
0: Petits.
1: Petits o no tan petits.
0: A veure, el tema, o sigui, els conflictes que tenim al Conrad i jo és com... o sigui, l'objectiu és barallar-nos. El tema és com...
1: És que...
0: el meu color preferit és el groc, no és el blau. O sigui, ja està, o sigui, tal qual...
1: Yeah.
0: Vull dir, són temes absurds pels que ens barallem.
1: Yeah,
0: però
1: sí.
0: Igualment acaben sent doncs, baralles bastant...
1: Però és que jo crec que és millor anar-se barallant a poc que no després tindre una baralla increïble, que també hi ha hagut baralles increïbles que hem tingut que han durat més temps.
0: Sí,
1: sí o sí.
0: Anys han durat.
1: Anys?
0: Una que va durar més de 3 mesos.
1: Ah, ja.
0: Vale.
1: Ja, ja.
0: No entre nosaltres, amb una
1: vale.
0: persona.
1: És que pensava que deies... En quin moment ens hem enfadat i ja hem estat un any sense parlar-nos, tu i jo? I jo, mare meva...
0: Amb una altra persona, amb una altra
1: sí,
0: persona.
1: Sí, però he tingut de cop un lapsus.
0: Doncs és això. Les coses s'han de dir a la cara. I si...
1: si li vols... O sigui, si li has de dir, li dius a la cara.
0: Exacte.
1: I sempre des, sempre des del respecte.
0: Vale, posem el tema de que has de deixar algú.
1: Què?
0: I posa el tema de que has de deixar algú.
1: Deixar
0: de, dir...
1: de parella?
0: Sí, ho has de dir a la cara, 100%.
1: Això sí.
0: O sigui,
1: sí, sí.
0: 100%, o sigui... Si ho has de dir...

0: Si ho has de dir per WhatsApp...
1: Sí.
0: O sigui, si ho has de dir per WhatsApp, ets una mala persona, ho sento molt. O no, pot ser la millor
1: persona
0: del món.
1: Nosaltres encara no ho hem experimentat, però coneixem gent que sí.
0: No intentis evitar el conflicte.
1: Per bona o mala cosa, nosaltres encara no ho hem experimentat.
0: No, millor, millor.
1: Què?
0: Millor, millor, no volem problemes.
1: Sí? Bueno, sí. I això, conclusió. Li has de dir a la cara? Sí.
0: Sí.
1: Li has de dir tot? Amb un filtre.
0: Exacte, amb filtre.
1: És que sempre és el filtre.
0: Vull
1: o sigui,
0: dir, és com...
1: No pots fer-ho tot. Una mica de respecte.
0: Exacte.
1: O sigui, almenys que si li has de dir no m'agrada això que fas, li dius no m'agrada això que fas, és que crec que...
0: O sigui,
1: a mi em molesta.
0: O si tu opines
1: no,
0: que una persona és
1: superegoista... És que això m'ho fas cada dia.
0: Exacte. Si
1: cada dia.
0: No, això no ho facis. O sigui, si opines que una persona és com superegoista, no facis com em fa la meva germana a mi. Ets un egoista, no sé què. No, tu li vas i com li suavitzes a la persona, o una persona amb molt d'ego, li suavitzes i li fas... escolta, mira, és que últimament estic notant que, un comportament que no, abans no tenies, encara que l'hagués tingut tota la vida.
1: Sempre realistes, això no ho direm, Luda. He notat que has tingut un comportament diferent.
0: És veritat, perquè la gent em té por a mi de dir-me que se m'està pujant l'ego, però és que no passa res, nois. Vull dir, a mi sempre se m'està pujant l'ego, pues, ho sento, però és que no ho puc canviar. No, no, és broma, és broma.
1: Llavors, podem donar també un debat, no, com a un... O sigui, jo t'estic donant a tu un tip. És que no sé com es diu.
0: Consell.
1: Un consell, això. Consell. Si t'enfades amb una persona... No, o sigui, tens dret a enfadar-te amb una persona perquè t'ha dit coses dolentes a l'esquena. No, a online. ¿Vale? Però després no li vagis a la persona dient-li ah, ara no tens cara, de dir-m'ho.
0: No, això no ho diguis
1: no,
0: perquè,
1: sisplau,
0: perquè és que em molesta.
1: Em molesta perquè es nota reflexionada.
0: Reflexada. Això. No, jo sóc la que va i diu digue-m'ho a la cara.
1: Yeah.
0: Bueno, no tenim més temps. Ja.
1: Sí.
0: Si això la setmana que ve, ara com que ha sigut com molt ràpid, ha sigut com
1: bueno,
0: un resum...
1: La setmana que ve no. La setmana que ve tenim una sorpresa. Sí.
0: Ah, sí. Sí, sí. Bueno, potser podem parlar amb la sorpresa. Bueno,
1: ja
0: continuarem aquest debat perquè aquí no està,
1: aquí no s'acaba.
0: Aquí no s'acaba aquest debat.
1: Això seguirà en el següent capítol. Vale, bueno, gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres.

0: I volem donar les gràcies, doncs, al David, que fa de tècnic, sí, que fa possible que ens pugui escoltar. També
1: a
0: Bèrnia, a l'Aleix. Ho sentim, Aleix.
1: I ja està, no?
0: I què més, Conrad?
1: I a mi, perquè sé que sóc un fonament en aquest programa. No. Moltes gràcies, Lia, per estar aquí amb mi i per acceptar les meves propostes de, literalment, últim minut. Literalment, 10 segons abans de començar el programa, li dic, afegim això, vale? I ella, ah, bueno.
0: Què hi farem? Doncs, i gràcies a tu, Conrad, per informar-me i no fer-ho de sorpresa.
1: Per oferir-t'ho.
0: I, doncs, recordeu, Joves en Antena no és només un programa, és un estil de vida.
1: Ah, sí? Ara ho has volgut dir? Anava a dir, sí que ho és,
0: sí,
1: un programa.
0: Sí, jo dies que em fa com molt de vergonya aliena, però ara ja...
1: Bueno, ens podeu seguir a les xarxes, ja ho sabeu, Joves en Antena, tot junt, en minúscula. I una cosa que no havíem dit mai, si ets cantant, si ets creador de contingut, sobretot en català, però si no també, ens pots escriure...
0: Sí, nosaltres et farem una entrevista, si vols.
1: Sí, i llavors els dos ens farem més famosos i happy life.
0: Sí.
1: Bueno, que vagi molt bé.
0: I bona nit.
1: I fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la CN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passats 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com ara S'Agaró o Badalona. Però una altra cosa que també marca en general els ponts és el trànsit. Precisament per ser pont a Barcelona es preveu que l'operació tornada, en ampla majoria, sigui d'uns 300.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui. Precisament aquest retorn parcial de vehicles, tot i que està sent un retorn tranquil, alguns accidents han complicat la situació. Repassem l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit, precisament amb Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge no hi ha gaires problemes, però sí accidents que estan entorpint la circulació i dificultant la mobilitat. És el cas d'una topada entre dos vehicles a la 2, a Jordan, sentit Barcelona, un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. Un altre accident a l'AP7 Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona. Aquí hi ha dos carrils oberts, els vehicles accidentats i els efectius s'han col·locat al carril addicional, però hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona i 1 quilòmetre en sentit contrari per l'efecte Tafaner. En el cas de la C-58 ja s'ha produït un accident a Barcelona sobre mateix del nus de la Trinitat cap a Rondes i Meridiana. Encara hi ha 2 quilòmetres i mig de lentitud, tot i que s'han retirat els vehicles. I apareixen retencions en concret, per exemple, a la C-65, a Llagostera, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, cap a Girona. Us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: A banda d'aquests accidents que estan entorpint la circulació, l'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I anem en plana cultural, ja que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I en esports, ara mateix a les 7, a l'Avinguda Maria Cristina ha començat la festa de celebració de la Champions femenina del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Benvinguts a Fora Clitxés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Hola, molt bona tarda, família. Sigueu on sigueu, cantant una cançó en anglès, inventant-vos mitja lletra, dient frases sense saber què signifiquen o fent veure que domineu el karaoke internacional, benvinguts una setmana més a Fora Clitxés.
2: El programa on qüestionem les coses que semblen normals fins que descobrim que tothom les està fent malament.
1: I avui tenim un convidat molt especial. Ens encanta que estigui aquí amb nosaltres, perquè és una persona que ja ha vingut una vegada, només una, i sabem que li donarà un toc d'humor al programa d'avui.
2: Ha vingut una vegada, però sempre està present en els programes.
1: Sí, és veritat. Molt bona.
2: Això no
1: bueno, que
2: pensat,
1: posarà
2: eh?
1: Un toc d'humor al programa d'avui.
2: Sí,
1: però un toquet només, eh?
2: Vale.
1: Un toquet de res. Però bueno, ell és l'Àlex Gilabert.
3: Hola, què tal? Com esteu?
1: Ole! I què és l'Àlex Gilabert?
2: Sí, un moment, un segon!
1: És que Neus, per favor!
2: És mac, és còmic, és actor, és pallasso, és humà. Bueno.
3: En aquest ordre, jo crec.
2: Sí, no?
1: I a l'humà tirar cap a baix.
3: Sí.
1: Vale, bueno, Àlex, moltes gràcies per venir.
3: A vosaltres sempre.
1: Ens encanta tenir-te aquí. Bueno, avui venim a un programa molt musical.
3: Quins serveis?
2: Molt absurd, també.
1: I sobretot, com bé l'Àlex també és, molt humà.
2: Bueno, perquè hi ha moments que el cervell decideix improvisar.
1: I quan això passa surten autèntiques barbaritats.
2: Però encara no direm de què va.
1: Només direm que avui escoltarem coses que probablement no existeixen.
2: Exacte.
1: Però
3: a la ràdio escoltar coses és com una innovació.
1: Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: Jo la Neus.
3: I jo l'Àlex, no?
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé.
1: Avui obrim un tema que tothom ha viscut.
2: Encara que alguns no ho vulguin admetre.
1: Un tema que barreja música, cervell, memes, crec que es diuen
2: sí,
1: en català, i anglès inventat.
2: Sí, som expertes nosaltres en això.
1: Uh-huh.
2: Un tema que ha provocat confusions històriques i karaokes, absolutament traumàtics.
3: Mira, intentaré dir-ho, el tema d'aquesta setmana és els... Com és això? Mondergreens.
1: Pots creure que t'he ficat el...
3: Mondergreens, que tu dius. És una empresa d'amanides. No, els Mondergreens és...
2: Ah,
3: és una cosa que l'Arlet ens explicarà.
1: Una empresa d'amanides. M'agrada molt, això, eh?
3: Ai, nen, anem a dinar al Mondergreens. Ostres. Saps? Té com aquest aire.
1: Com el Honest Greens.
3: Clar, sí, té aquest rotllo, saps?
1: Ostres. Típic lloc de verdures coses
3: sí.
1: saludables que nosaltres tres no anem mai.
2: Una vez al año.
1: Bueno,
2: vale, és una mica, no, el tema de les frases de cançons que escoltem malament, però el nostre cervell converteix en una altra cosa. Parlarem de cançons mítiques,
1: de paraules inventades,
2: de conspiracions absurdes
1: i per què mig planeta ha cantat coses sense entendre absolutament res. Jo sóc una d'elles, vale?
2: Sí,
1: i molt, ho faig
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: això.
2: Avui
3: no m'hagués explicat millor jo, eh.
1: No, i parlarem del Mondergreens. Vale, i d'on surt i l'origen i tot, vale? Perquè molta gent no entendrà què és això. Normal, jo tampoc ho entenia fins que ho vaig trobar.
2: Exacte. Avui descobrirem que tots hem estat fent playback fonètic durant anys.
1: Vale, però pregunto pels oients, com cada setmana, quina és la pitjor lletra que heu cantat convençudíssims de que era correcta?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Avui el radar detecta moments musicals que el cervell ha destrossat completament.
1: I el pitjor és que molts encara avui els continuem...
2: Ui, que es cau!
1: Molts d'aquests moments els continuem cantant igual.
3: Riuen perquè, és que clar, ells no ho estan veient. Estic intentant pujar la cadira i quasi em caig a terra. Ja està,
1: no intentava pujar i ha baixat, en comptes de pujar.
3: Bueno, és que tan ja? moderno, això. Sí, sí, ja està.
2: Sí, eh?
1: Vale,
2: les modernitats.
1: Comencem. Crec que comences tu, Neus.
2: Sí, començo jo.
1: Espera, aquesta secció l'anirem comentant la Neus i jo, anirem dient els títols, i tu els aniràs comentant.
3: Em sembla perfecte.
1: Doncs vinga, comencem.
2: Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Té una cançó que es diu Billie Jean.
1: Mm-hmm.
2: Ho he dit bé, eh?
1: Ho has dit molt bé.
2: Molt bé. Mm-hmm. Que la cançó diu...
1: Hi ha un punt, no?, que diu... O sigui, hi ha un tros de la cançó...
2: Això sí ho estic dient.
1: Perdó.
2: La cançó diu The kid is not my son.
1: Vale.
2: Vale.
1: I què vol dir això?
3: El nen no està dormint.
2: El nen no té son. No vol dir això, no confonguem a la gent, per favor.
1: Què vol dir?
2: Vol dir... El nen no és el meu fill, no?
1: Vale.
2: Vale, molt bé, classes d'anglès també aquí fem. S'ha convertit probablement... en el món de Green aquest més famós d'Espanya. Mitja població continua escoltant Tu que eres una manzana i un cop ho sents no hi ha marxa enrere.
1: Vale, anem a ficar un trosset perquè vegin el que és.
2: Atents, eh? Tu que eres una manzana.
3: Penseu-hi.
1: Ara ve.
3: Ara. Boníssim.
1: És molt bo.
3: Jo proposo canviar la lletra.
1: Vale, jo tinc un que és d'Eagles, vale? De la cançó Hotel California, vale? Que en aquest cas diu Warm smell of colitas. Què vol dir això? Ni idea, vale? No m'ho he estudiat, no m'ho he preparat. Warm smell of colitas.
3: Uh-huh. Warm, fred, smell, gust, of colitas. colitas. Ni una, no? Estupendo.
1: Vale. Llavors, el cervell va decidir crear, vale, un chinito pecando, que ja diràs tu que té a veure amb warm smell of colitas. Però així com ho produeix, o sigui, com es diu, no? Sona que, o sigui, és com si diguessis un chinito pecando. Ficarem un tros, perquè, veure, sincerament, a veure, té més narrativa que la frase original. Chinito pecando... Sí o no?
2: Però pots tornar a posar, és que la reta no està a sobre.
1: Mira, és superràpid, vale? Ara. Ja està. Un chinito pecando... No,
3: qui diu warm smell of colitas?
1: Sí. Sí.
3: Ah, sí, eh?
1: En teoria hauria de.
3: Ostres, tu.
1: Vale, va.
3: Quins
1: proseguim. Vale, Taylor Swift. Buah, vale.
3: Boníssima.
2: La cançó Black Space, vale?
1: Típica.
2: Internet va explotar quan milers de persones van entendre All the Lonely Starbucks Lovers.
1: Vale.
2: Vale.
1: Vale. Això
2: perquè
1: és
2: no
1: sàpiga, entendre.
2: Starbucks és una cadena de cafès.
1: Sí,
2: vale?
1: és una... No em surt mai la paraula, tio.
3: Una franquícia.
1: Oh.
2: Però la lletra original diu Got a long list of ex-lovers.
1: O sigui, res a veure.
2: Res a veure.
1: Res a veure.
2: Res a veure. I va crear sense voler, doncs, el cafè més famós de tota la història.
1: Starbucks. Vale, posarem el tros, perquè l'escolteu. Ara.
2: És que
1: Starbucks lovers,
2: és que
1: no.
2: És tal qual Starbucks
1: no,
2: lovers.
1: No, diu list of... No sé, long list of... Clar, list of... No, sembla una cosa rara.
3: Que
1: sembla Starbucks.
3: Jo tinc una dada de Starbucks, si voleu la puc compartir.
1: I tant,
3: comparteix-la. És que Starbucks és una empresa que la van obrir... la van obrir uns insectes que eren estrelles del rock. Per això es diu Starbucks. Bueno, seguim.
1: Hòstia. Que dolent.
3: Ja.
1: Ostres, que dolent. Vale, jo porto una que m'encanta i em fa molt... Des que la vaig descobrir no puc parar de riure. O sigui, és increïble. És una de les millors per mi. Vale, Bob Marley, el situem, no? La cançó de Is This Love, la de Is This Love, Is This Love... Vale, aquesta mateix, vale. Hi ha un moment que diu I wanna love you. Vale, doncs aquest moment sona com Agua en el hoyo. Vale? Agua en el hoyo. Increïble. Vale? És com una pronunciació ràpida, vale? I un accent com jamaicà, no és una cosa rara. Llavors el cervell converteix sons ambigus, no?, en frases conegudes en espanyol. Anem a escoltar això perquè és increïble. Agua en el hoyo, vale? Ara ho torna a dir, vale?
3: ¿Dónde estaba el agua?
1: En el hoyo.
3: Every night.
1: Molt bé. Les pintes d'aquest senyor en el videoclip és increïble, vale?
3: Bueno, ai,
2: pobre home.
1: No, pobre no, estava en una alegria en un món paral·lel, jo crec. Increïble. Vale, va.
2: Vinga, jo porto una altra cançó d'ACDC.
1: Molt bona.
2: Vale. Què es diu Thunderstruck?
1: La Thunderstruck.
2: Molt bé.
1: És la típica. Na, na, na, na. Sí, efectivament.
2: Vale. Aquesta veu rasgada i ràpida, que fa que alguns entenguin, fan Deathrek. Vale? El personatge verd de Disney, no Pixar.
1: No, no,
3: no, DreamWorks.
2: Per favor.
3: De fet, Shrek va néixer com una paròdia de totes les pel·lícules Disney. Això és veritat.
1: Mare meva.
3: Si us fixeu, hi ha moltes...
1: Vale, i què passa? Que és un Mongreen.
2: Sí, és aquesta cosa. És humorístic i es va crear amb el ritme, no? i les síl·labes semblants.
1: Lo graciós és que hi ha un moment que diu Thunder! I clar, si no és Thunderstruck, del plan Thunderstruck és fan de Shrek, però si fa Thunder és fan! Fan de! I és com, i d'on de quan llega Shrek? És igual.
2: Wow.
1: Vale, poso un tros.
3: Sí, posem-la, perquè... Boníssima.
1: És boníssima. Fan de Shrek. Ja està. És increïble. És boníssim.
3: Està
1: és molt
3: bé,
1: ràpid, molt escuet, però brutal. Vale, jo porto una que m'encanta, també.
2: Ja, no?
1: Que és de l'última, del radar. És de la queixa, la cançó típica de TikTok, vale, que diu...
2: Morning, feel the light, P.D.D.
1: Posa la distribuïa que fa... Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up, vale.
2: Pues, tu saps.
1: En teoria, molts l'escoltem com frases absurdes en espanyol. Bueno, vale, pues sabeu quina és la frase? ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? Vale, llavors anem a ficar un tros perquè et quedes... O sigui, és increïble.
3: Vale,
1: posem-la. Ara, eh?
3: La gent té molta imaginació, també t'he de dir.
1: ¿Dónde está mi kebab si te comes mi queso? Increïble. Buah, és que increïble. Brutal. Vale, va. Proseguim.
2: Ja
1: doncs... Espera't.
2: Vale, fer una pregunta.
1: Pels oients, com
2: I
1: cada,
2: tant,
1: com cada setmana. Vosaltres, oients, quina és la lletra més absurda que heu cantat convençuts que era real?
2: I sobretot, quantes cançons continueu cantant malament encara avui en dia?
1: Obrim el meló i ho descobrim.
0: Obrim el meló.
1: Ui, aquest meló, eh?
3: A mi em passava de petit, que sabeu la cançó aquesta de Wigo, Wigo, Wigo?
2: Ja t'he entrat,
1: sí, Wigo, Wigo, Wigo,
3: jo i el meu germà dèiem Fico. Ensenyava com més graciós.
1: Fico.
3: Fins que vam entendre que deia Wiggle Wiggle. Igual que la cançó que està el Michael Jackson, que... No sé de qui és. Que és... Que tothom canta... Mama sé, mama sa, mama cosa. Mama sé, mama sa, mama cosa. Però això deu tenir una lletra que ningú coneix. Una lletra que deu estar allà perduda en algun llibre.
1: Mira, l'altre dia, que això és molt vergonyós, vale? La cançó de l'Empordà, l'Axambusto, no?
3: Sí.
1: Vale. Que diu... Com diu...
2: Nascut entre Blanes...
1: Sopa de cabra, perdó. Jo sempre em lio amb aquests grups.
3: Sí.
1: Nascut entre Blanes i cada que és molt tocat per la tramuntana. Una sola cosa pot estar... Pots estar segur. Més vell que... Com és?
2: Quan més vell, més tocat de l'ala.
1: És quan més vell, més tocat de l'ala. Jo no sé en quin moment de petita pensava quan més vell, més tocat de l'ana. Ah. Jo deia catalana i jo dic, no és catalana, és tocat de l'ala. Ah. No sé, el dia que ho vaig descobrir...
3: Superinteressant, eh?
1: Ai, de veritat, eh?
2: I una pregunta.
1: De veritat.
2: Ningú, jo crec que ningú en aquest món sap quan comença Waka Waka,
3: sí,
2: de Shakira. Sí. Què diu al principi? Cadascú canta una cosa diferent.
3: Songaleum, diu.
2: No, bueno, jo cantava Otra Copa.
1: Otra cosa. Bob Esponja, Otra Copa.
2: És que hi ha moltes versions.
1: Poden ser moltes coses.
2: Potser hi ha algú que sí, però jo no...
1: Li preguntarem, mira. Li preguntarem...
3: Mira, és que diu Songaleum, mira, escolta. Veus? Mira, escolta.
2: Loca, mira, una altra versió.
1: Copa. Però és la copa, perquè parlen de futbol, no?
4: Del Mundial.
1: És copa. Otra. Bueno, és igual, és que clar.
2: És que és una altra, aquesta.
1: Li hem fet una pregunta als oients i no m'ha acabat, vale? Però no, bueno, sí, ai, sí. No, però sí, sí que m'ha acabat.
2: Estem molt bé.
1: És que no sé ni on estic perquè aquest senyor ens ha tallat, vale?
2: Vale.
1: A veure, aquest meló...
2: Que no és petit.
1: No és petit. No. És internacional, això segur.
2: Exacte, perquè avui parlarem d'una cosa que uneix a tota la humanitat.
3: Inventar-se l'anglès. Això és... very morning in the sky. Això és bueno, patrimoni del nostre país, jo crec.
1: Sí, sí, sí, 100%.
2: I ho hem de defensar amb orgull. Home.
1: Comencem? Vinga, comencem. Va. Vale. Per començar, m'agradaria dir què és els mung grains, vale?
2: Vinga, explica'ns la història.
3: Arlet, què és un mung grain?
1: Vale. L'origen del mung grain, vale? Neix el 1954.
2: Ostres.
1: Vale?
3: On estaves tu el 1954?
1: Abans de Crist, t'imagines? No, és broma.
2: No ho sé.
1: Abans de Crist no,
2: Potser era un peix, una formiga.
1: Vale. No, jo no sé on estava, vale? Però tampoc estic tan lluny, No us penseu, 1954.
2: Com que no estàs tan lluny?
3: No estàs lluny, Arlet, per l'amor de Déu.
1: No, si fos del 1800 si seria pitjor.
2: Però si ets
3: home,
2: del 2000,
3: sí, clar, i si és abans de Crist també, Si vas néixer el 2000.
1: Vale, està lluny, però està llunyet, vale.
3: Home.
1: A veure, la Sylvia Wright... Vale? Right, no sé com es pronuncia, va entendre en una cançó, vale? En una part, que deia? Deia això la cançó, And laid him on the green. Vale?
2: Sembla un listening.
1: I ella que va entendre? En Lady Mount Green. Va entendre com si fos la noia, no? Mount Green.
3: La senyoreta
1: Mount Green, vale. Què passa? Que va entendre això i ja es va quedar Mount Green. Per això hi ha el Mount Green.
3: Vale.
2: Sort que no va entendre el agua en el hoyo, perquè si no...
1: El agua en el hoyo seria la definició de l'origen, vale? El cervell transforma sons desconeguts en paraules familiars. És tan bàsic com això. Passa sobre sot, molt bé. Sobre terra, passa. Passa sobretot amb música en idiomes que no dominen... O sigui, no dominem, perdó. Hòstia, com estic
3: estàs avui? Estàs avui... Vols que ho llegim nosaltres?
1: No, sé llegir. Vale. I també passa per mala pronunciació o música massa forta. Vale? O mala dicció. Vale? Oh. I mala pronunciació. O sigui, articulació. La gent que n'articula...
2: Hauries d'haver posat la cançó de... Patata
1: a la boca, patata a la boca, la de vocalitza. Vocalitza.
2: És
1: increïble.
3: No.
2: Que
1: diu patata en la boca, patata en la boca, patata en la boca, patata en la boca... Del plan, que tens una patata a la boca...
3: Ja, crec que això ho entenc.
1: Vale, proseguim. Res, és dir-vos això, que ve des del... Bueno, es va fer en el 1954 gràcies a la Sylvia Wright aquesta.
2: Molt
1: llavors,
2: bé.
1: Dit
2: gràcies,
1: això...
2: Gràcies, Sílvia.
1: Gràcies, Sílvia, i gràcies a l'Arlet per l'explicació.
3: Des d'aquí, amor i escalf.
1: I gràcies a l'Arlet per la recerca.
2: I tant.
1: Vale. Dit això, m'agradaria per acabar aquest mini sector de l'origen, vale, que l'he fet bastant escuet, amb una cançó que es diu Bohemian Rhapsody, de Queen.
2: Que ningú coneix, no? Es diu...
1: Es diu... No, sí, és un clàssic, per favor.
2: Ara sí.
1: I és una fàbrica mundial de paraules mal escoltades, perquè escaramuix, fandango, hi han coses random, vale? Anem a veure què és el que diu, perquè perfecte per parlar de caos fonètic, perdó. Posarem un trosset, escoltem-la.

0: Mare meva, és un gran tema.
1: És que és un tamacle.
0: Sí que és un tamà.
1: Es diu català. En català es diu tamacle.
0: Sí, és un tamacle. Sí. Vale. És que, vale, és igual. Anem a parlar dels Mount Greens aquests, vale? Que no són tan mítics, però que hi ha alguns que sí que són, o sigui, que són brutals. Vale. M'agradaria...
2: Què és això?
0: El què? Vale, hi ha un...
2: La primera frase, la primera cançó d'aspirata.
0: Vale, t'he sentit, però ara no t'he sentit, vale? És de la cançó Song 2, vale, de Blur, vale? I diu, diran una part, cuando pides dinero, a la pizza lo miro. Vale?
1: A la pizza lo miro, eh?
0: Vale, posa-ho.
1: Està molt bé, això, eh?
0: És molt bo, eh? És molt bo. I aquest no és tan conegut com el tu que eres una manzana. Vale, però,
2: segur
0: però
2: que
0: la diria
2: l'Àlex.
0: Vinga.
1: És que no són estem.
0: Sí, sí, aquesta...
2: Aquí.
1: Ah, aquí.
0: Aquesta sí que la saps. Aquesta és boníssima.
1: Hi ha un tamacle de... que es diu Can't Stop the Feeling.
0: Can't Stop the Feeling!
1: Sabeu quin és, no?
2: Vale. Però és la de baix.
0: No,
1: ah, perdó,
0: tu t'agrada
1: el
0: de dalt. No s'entera, no s'entera del clima. El de dalt és el que
1: t'agrada. Ah, ah, perdoneu, perdoneu. És que sí, soc del tònic i em confonc amb les lletres. diu...
0: Sí, et confons.
1: Diu, quina cançó és aquesta? In the End, boníssima. Això és de Linkin... Com és això?
0: Linkin Park.
1: És un temazo, això. Que hi ha un moment en el que diu...
0: Linkin Park perquè linkea...
1: Clar. Els parcs, està superbé. En el sofà de Miguel i entonces viene el mago.
0: Vale.
1: Atenció, escolteu això perquè fliparé.
0: Ho serem. És increïble. En el sofà de Miguel i entonces viene el mago. Increïble. Vale, Neus. The last one.
2: Vinga, ara, que volia fer l'Àlex, Can't Stop the Feeling.
1: Ui, ui, quin temazo.
0: Oh, quin temacle.
1: Quin temacle.
2: De Timberlake, no?
1: Justin Timberlake.
0: Sí, Justin Timberlake,
2: molt bo.
0: Sí.
2: Que diu, ja és de noche.
0: Vale. Sí, és el moment de... És que ara no em ve...
2: Bueno, doncs
1: no, la podem escoltar.
0: Escoltem-la.
2: Ja és de noche.
0: Ah, sí. Ara. Dance, i per això has de ballar per la nit, saps? Ja és de noche i podes salir a bailar.
1: Clar.
0: Mare meva.
1: I si tot això està fet a posta?
0: És que està fet a posta.
1: T'imagines?
2: Expressament.
1: Exacte. Apuesta, en català.
2: Apuesta, eh?
0: Vale, quin és el millor Mount Green de la història, d'aquests tres que hem ficat?
1: Jo crec del... tu que eres una manzana.
0: Sí? Jo crec que l'he escoltat ja tant.
1: És que...
0: Ja, és que és el, realment és el que...
1: És que està molt bé. Eh?
0: És el que més ha impregnat.
1: És mític.
2: És mític, igual que el de This is on Reebok o Sant Nike.
1: Això està molt, aquest està molt bé.
2: Aquest també és molt mític.
0: Sí.
2: És que... Jo no sé ni què diu la cançó ni quina cançó és. Jo no, ni
1: This
2: que
1: is
2: sé,
1: the rhythm sí. of the night, diu.
2: Ah, veus? Clar, i tant, per
0: vale.
2: favor.
0: Llavors, la cançó que posarem per... exacte, per encarrilar el següent tema... és Billie Jean, de Michael Jackson, probablement el Mount Green més típic del món.

0: Bueno, proseguirem amb el següent apartat, però abans dir que vindrà, bueno, acaba de venir un invitat que hem portat exclusivament...
1: Increïble, aquest home, eh?
0: Que hem portat exclusivament per fer el programa, també, que no us l'hem presentat, que es diu... es diu...
2: Ai, com es deies?
0: Nicolás, no, es diu Nicolás Stephen.
3: Segui, segui.
4: Hola, hola, bona tarda. Hola, què tal?
0: Hola, Nicolás.
4: Bones tardes.
0: Vale, el Nicolás és expert en...
4: Bueno, tot el que té a veure amb l'oïda humana. Perdoneu, que estic una mica encostipat.
0: Vale.
4: No entenc el riure.
0: No, és que parlàvem de les cançons aquestes que tenen lo del Mont Green.
4: Ai, els Mont Greens, home, sí.
0: I què opines dels Mont Greens?
4: Estan molt bé, són una cosa així com popular i que bueno, tots els músics, jo crec que si tens un Mont Green ja vol dir que ets algú en la música, diguem-ne, no?
0: Molt bé.
4: Perquè la gent t'escolta, no?
0: Vale.
4: Si t'escolten, ho interpreten ells... I ells ho canvien.
0: Molt bé. I què has vingut a fer al programa d'avui?
4: Jo he vingut a parlar de com es genera un mongrin al cap, que és una cosa curiosíssima. I és bueno que tu imagina't que estàs escoltant una cançó, no?, de, jo que sé, del Michael Jackson aquest. Tu l'estàs escoltant i sents... Tu qui eres una manzana? Que no diu la manzana. No ho diu. Tu qui eres una manzana? No rigueu, perquè llavors me feu riure
0: és
4: a mi.
0: És que, Nicolás, ets molt graciós, eh?
4: Bueno, jo no ho intento pas, ser graciós. Tu qui eres una manzana? Poder, ell no vol una manzana, però ell ho sent. Llavors, aquest so... No m'ho esteu facilitant, això, eh?
0: Perdoni.
4: Home, Àlex, digue'ls-hi alguna cosa, perquè això no, ja els he dit jo, que això no... Bueno, a veure, deixeu-lo parlar, sisplau.
0: Deixa'm parlar.
4: Perdoneu. Vinga, home. Tu, el mongrin de la manzana, tu l'escoltes. I el mongrin arriba. Per l'oïda dreta o esquerra, és indiferent. Tu l'entres al cap, el so recorre el canal auditiu... No pot ser això. El so que recorre el canal auditiu fins a arribar a lo que ve sent l'oïda. Escolteu una cosa, pobre home. Vull dir, esteu aquí descollonant.
0: No, és que mai havia vingut el Nicolás i crec que està sent molt...
1: És que, home, o sigui, hem portat un expert perquè us faci tot això i us esteu rient, pobre home.
0: Vale, perdoni. Nicolás, has de dir alguna cosa més sobre el tema d'avui?
4: Bueno, que el so arriba al cap, el cervell ho interpreta i un cop interpretat tu sents una cosa i al final és una altra.
0: Molt bé.
4: Sí. Així explicat científicament, és això.
0: Vale, et quedaràs durant tot el programa?
4: Com vulgueu.
0: Sí, queda't.
4: Perfecte.
0: Vale, anem parlant. Ara parlarem de Aserehe. El meta Mont Green, vale? Llavors, per què parlem
2: de... És interessant, aquesta cançó, l'origen de l'Aserehe.
4: Ho és molt, doncs, ho és molt.
0: Doncs comença tu.
2: Bueno, jo crec que al final és com... la cançó més mítica dels Mont Greens aquests.
0: Sí?
2: No sé com es diu aquesta cosa. Mont
0: Greens.
2: Mont Greens aquests.
4: Mont Greens.
0: Molt bé,
2: perquè
0: Nicolás.
2: Perquè bàsicament la cançó, l'origen, és... ve d'una altra cançó.
0: Uh-huh.
2: Que no sé si t'ha apuntat aquí el títol, perquè jo ara mateix no me'l sé. Vale? Ah, sí, és això, no? El Rapper's Delight.
0: Sí.
2: Vale, és una cançó que originalment es deia Rapper's Delight.
4: Rapper's Delight.
2: Però que algú va entendre com a ser Ege de HDG... I va sortir aquesta cançó com humorística de l'altra, del que la gent entenia que cantaven.
0: Vale. Llavors, és un meta Mont Green, diguéssim, perquè és una cançó sobre algú cantant malament una cançó, que nosaltres també acabem cantant malament, però nosaltres fèiem una frase, aquestes persones han fet una cançó sencera. Com, per exemple, la cançó de Scatman, que ens va explicar, de fet, l'altre dia el nostre tècnic meravellós, David. L'home es veu el biribirapaparapa, el biribirapaparapa, totes aquestes coses que fa al principi, és perquè es veu que era tartamut, i a aquest principi es diu que...
4: El va ajudar una mica, no?, la seva...
0: Bueno, és que eren exercicis que la logopeda li feia fer. Però cantant, curiosament, no era tartamut. però va ficar el... Això, doncs per... Què et sembla, Nicolás? Molt fort, eh?
4: Això passa, eh? Això passa, que, la, que de, depèn de com. Hi ha gent tartamuda que quan canta, per exemple, o jo conec un que quan recita poesia se li treu.
0: Mare meva, mare
4: això,
0: meva.
4: No, això és, un, és una cosa a estudiar.
0: Mira, això són els exercicis que li donava la logopeda.
4: Ai, mascat, me'n diu.
0: Vale, llavors, posarem la cançó d'aquest tros, que és de Aserejé, la Sketchup.
2: Vale?
0: Que és el millor exemple de Mount Green convertit en fenomen pop, perquè és un gran fenomen. Això sona a totes les festes.

0: parlarem del misteri del Ziga Ziga. Què direu? D'on ve això? És un tema que va molt relacionat amb el Mounting Range, també, aquest, no sé com es diria, ja no sé com es pronuncia. Vale, és una de les frases més... una de les frases més famoses i estranyes del pop dels 90, vale? O sigui, ningú sabia el que significava.
1: I encara jo crec que avui en dia tampoc.
0: No, 100%. Però la teoria més acceptada és que simplement sonava divertida i encaixava amb l'energia caòtica de les Spice Girls, vale? Que no ho he dit, però aquesta ve de la cançó de Wannabe, vale?
1: Molt bon tema.
0: També existeix la teoria de que el Ziga Ziga feia referència a... Bueno, això no sé si ho puc dir, però a tabac, vale? Com quan es... Bueno, el paper de fumar zig-zag... Pues deien que potser anava allà, o sigui, venia d'allà, no? Mai s'ha confirmat oficialment, però representa perfectament els pops del 90.
1: Teories del món.
0: Teories.
1: I és un exemple molt clar de que moltes cançons famoses no necessiten tenir un sentit.
0: Efectivament.
2: Perquè això és veritat, el cervell, sí, recorda molt millor les coses absurdes. Aquestes coses que fa la gent per en recordar-se d'altres coses, que diuen recorda't de l'altre i deixa't lo primer, no?
0: Efectivament.
2: Clar, dius, no, per en recordar-se, jo què sé, les fases de la cèl·lula, per exemple, no?
1: Molt interessant.
2: La profase, l'anafase, la telofase, tot això, doncs es fan unes paraules. No, jo què sé, per exemple, s'inventen, no? Això és mnemotècnia, això puc venir un dia a parlar, si voleu.
0: Sí, vindràs, Nicolás, un dia.
2: Per exemple, diuen prometanatelo. Dius, què és això? És una paraula sense sentit, que tu te'n recordes.
0: Prometanatelo,
2: llavors, profase, metafase. Anafase, telofase, les quatre d'això de la cèl·lula, te les en recordes. Que no és més fàcil.
0: El cervell recorda molt millor les coses rares o absurdes.
2: Exacte.
0: I per això posarem la cançó de Wannabe de Spice Girls. Moltes gràcies, Nicolás. El caos pop perfecte dels 90.

0: I 43? Neus, que has dit? Vale, va.
1: Són i 43. Però seguim.
0: Hola, hola, què tal, Kerem? Va. Vale, parlarem de quan el cervell improvisa. Res, així.
1: Però abans despedim el Nicolau, pobret.
0: Ah, despedim el Nicolàs.
1: Bueno, Nicolau o Nicolàs?
0: Nicolau.
2: Com vulgueu, com vulgueu.
0: Vale, doncs
2: però
0: adéu.
2: Moltes gràcies per
0: no,
2: tot.
0: No, a tu, guapo.
2: No, per
0: moltes
2: favor.
0: Gràcies. Ja vindràs a parlar.
2: Adéu, adéu, adéu. Gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Com se surt d'aquí?
0: Que bonic que és, eh? Molt
3: sí,
0: savi.
3: És més maco.
0: Molt savi, el Nicolau.
3: Bueno, bueno, bueno. Vale. És un pou de ciència, aquest senyor.
0: Exacte. Any. Parlem de quan el cervell improvisa. Què podem dir? Que el cervell, no?, omple buits constantment i que al final escoltem patrons coneguts, no?
1: Exacte.
0: Llavors això fa que en surtin aquestes coses.
1: També passen els... O sigui, quan més passeu, ho has dit abans, això, que passen molt més en els idiomes desconeguts.
0: Exacte.
1: Perquè, clar, intentes saber què diu per dir alguna cosa.
0: Vale, i amb artistes que vocalitzen
1: trobes...
0: fatal, també.
3: També, llavors, que n'hi ha uns quants.
0: Que hi ha uns quants, efectivament. També podríem parlar del costat fosc dels Montgrains, vale?
3: Que són els Montblacs.
0: Que jo he buscat i hi ha coses dolentes que s'amaguen, per exemple, es veu que han fet bullying a la gent que canta malament, vale? Per fer algun... Bueno, per exemple, Scatman, que era tartamut, no sé si en aquell cas feien bullying, però vull dir que hi ha molta gent que ha patit bullying per això. I que potser és tartamut o que potser té algo... Sabeu? No sé si m'estic explicant. Llavors, sí. Doncs, al final, és algú fosc, realment, no és algú... Per exemple, la vergonya en el karaoke, és clar. Tu te'n vas a un karaoke i comences a parlar, tu què eres?
3: Bueno, és que si no saps cantar, no vagis a un karaoke.
0: Ja, però si tu comences a fer... Ja, però, sí, però és canviar amb aquests Montgrains. M'explico?
3: T'expliques.
0: La desinformació musical, per exemple, o teories conspiranoiques absurdes...
1: Però de les teories no em sembla negatiu, tampoc és graciós al final.
0: Sí, però hi ha gent que li poden afectar les teories.
1: Vale.
0: Llavors,
1: sí, sí.
0: Mirant per tota la gent i per tots els públics,
1: i tant.
0: És bastant delicat, els homes som delicats. I que al final també hi ha frases ofensives creades per error, per exemple. Jo trobo que la de un chinito pecando...
1: ofensiu
0: és. És bastant ofensiu. Llavors, hi ha aquesta part negativa, no?
1: Sí.
0: I abans d'entrar en laboratori, m'agradaria posar un trosset molt petit de Bad Romance, de Lady Gaga, perquè cada persona escolta una cosa diferent, caos total. I la Lady Gaga fot unes... No sé què fa, però fa unes coses rares.
3: T'expliques tan bé?
0: Molt. Sí. És que avui estic super...
3: Avui estàs super espessa.
0: Avui estic super tartamuda. Bueno, això...

0: començant experiment.
1: Avui toca... Txan-txan-txan-txan, competir.
2: I probablement fer el ridícul.
1: I tant, perquè avui tenim repte de... Per què sempre em toca dir-me la paraula?
2: Mondgreens.
1: Mondgreens.
2: Vale, us explico de què va.
3: Vinga, va. Vinga,
2: vale.
3: Va. Explica'ns.
2: Cadascun, o sigui, i ho sabeu, heu portat dos cançons...
1: Però no sabíem per què.
2: Que no sabíeu per què, vale? Però serà per ensenyar els Mondgreens, vale, que heu portat, que no són els que ja hem dit durant el programa. I què passarà amb aquests dos de que farem cadascun? Doncs que després haurem d'escollir, de tots aquests que direm, hem d'escollir el millor. I qui, vale. I qui hagi portat el millor...
3: Guanya.
2: Guanya.
1: Què guanya?
3: Què guanya, Arlet? Què guanya?
2: Què guanya?
1: Un aplaudiment ben fort.
2: Un aplaudiment, efectivament. No, li dedicarem la següent cançó per acabar abans de començar el final.
3: Ai, quins nervis, vale?
1: Vinga,
3: va.
2: Vale. Llavors, la primera cançó, Neus, va. La primera és la teva.
1: Jo?
2: Sí.
1: Ostres, és que a mi aquests títols, nena...
2: De... Vale, i de fet crec que abans del plan...
1: Merda, sí, és que he fet
2: has
1: spoiler.
2: Has fet un
1: spoiler, no,
2: bueno, la diràs, sí, la diràs igualment.
3: Passa res, passa res.
1: Vale, no sé com es pronuncia aquesta paraula.
2: The rhythm of the night.
1: Mira, això mateix.
3: The rhythm of...
2: This is the rhythm of the night.
1: Vinga.
3: Quin Mondgreen trobem
2: aquí? I què és? Quin és el Mondgreen?

0: jo crec que l'origen va ser d'un programa de ràdio d'aquests, de que la gent demana cançons,
1: sí.
0: Va sortir un home dient, vull una cançó, no sé com es diu.
2: Queremos però... la de Reebok o Nike.
0: Vull la cançó de si són Reebok o són Nike. Clar, el, com es diu, el presentador
3: increïble.
0: Va dir...
3: increïble,
0: quina
3: històric,
0: cançó és aquesta?
3: Històric. Bueno, jo crec que aquí no guanyo, eh? Vinga.
0: Vale, la meva és de Fortunate, vale? De Creedence MC... no sé com es diu, vale?
3: W-A.
0: C-W-R, vale? Vale, llavors... Gràcies, David. Llavors... Què diu Arlet?
3: Què diu? Què diu? Espera que me'n recordi jo, eh?
0: Aquesta
3: cançó diu... Crec, o sigui, crec que diu... Con Poxipol me hice un buen soufflé. Crec que és aquesta, eh?
1: Con Poxipol me hice un buen soufflé.
3: Sí, ai, crec que és aquesta, ara no sé, dubto. Vale, sí, a veure.
1: Està molt bé, eh? No sabem qui és aquest Poxipol, però és un cuiner espectacular, eh?
3: Sí. És molt bo, és molt bo.
1: El restaurante Poxipol, amigos. A veure com és.
3: Poxipol, me hice un buen soufflé.
0: Molt bona.
1: Està molt bé. Jo crec que la puc superar.
0: Segurament.
1: A veure, jo he portat una cançó que es diu All Night, de Christopher Cross, que és boníssima, i hi ha un moment en el que diu... Hola, Pingüino Rodríguez. diu, tal qual, eh? Diu, hola, Pingüino Rodríguez.
0: Vale.
1: A veure, escoltem-la. Ara, ja veureu.
3: Fes-la una mica per baix.
1: És que és boníssima.
3: Ara, un altre cop.
1: Diu, hola, Pingüino Rodríguez. És boníssima.
0: Per mi, de moment
3: top one, la meva, la de Poxipol, me hizo un buen soufflé.
0: És
3: molt
0: bona. Pingüino Rodríguez, Arlet.
1: És que Pingüino Rodríguez.
0: És mare meva.
3: Vale.
0: Va, jo porto una altra, sabent que no guanyaré, no passa res, no em dedicareu la cançó. Que és Could You Be Love, de Bob Marley.
3: Could You Be Love.
0: Vale. Que diu, ¿dónde está Julia? Hoy en el estudio.
3: Vale?
1: Vale.
3: Algo així, no, crec que és.
0: Algo així era.
1: A veure.

0: coixí.
1: Està
0: Julia és molt, aquesta és molt bona, eh? Vale. Jo porto de Money for Nothing de Dire Straits. Mm-hmm. I aquesta també és molt bona. Diu, baby, quiero que sos roñoso. No és així el ritme, vale? Però diu, baby, quiero que sos roñoso. Vale? Vale?
1: Vale. I per acabar...
0: Moment, aquesta ha sigut molt bona, eh?
2: Està molt bé. Número número 2, des del moment.
0: Jolín.
1: I per acabar jo porto una cançó que jo crec que coneixem tots,
0: sí,
1: que és Imagine, de John Lennon.
0: Sí, que la coneixem, sí, ja ho pots dir.
1: Hi ha un moment meravellós en el que diu i jo besé a mi prima. Escolteu això, escolteu això.
0: I jo besé a mi prima.
1: Ara, escolteu. Espectacular. Jo besé a mi prima.
0: Jo besé a mi prima.
1: Mare de Déu.
0: Buala, boníssima, boníssima.
2: Que ha guanyat
0: l'Àlex, 100%.
1: Jo crec, jo crec que Pingüino Rodríguez...
0: Pingüino, sí, hola, Pingüino Rodríguez.
1: Hola, ah, Pingüino Rodríguez. A veure, escoltem.
0: Fem-lo tots junts, vinga, va.
1: Que viene. Hola, Pingüino Rodríguez.
0: Boníssima.
1: Ja que estigueu escoltant això avui, hola, estareu cantant tota la tarda Pingüino Hola, Pingüino Rodríguez. Ja veureu.
0: Boníssima. Vale, doncs ara et dedicarem la cançó que ve ara, vale?
1: Ai, quins nervis.
0: Que per tancar el laboratori posarem aquesta cançó perquè resumeix perfectament el programa d'avui, i és una cançó que tothom canta, encara que ningú sàpiga exactament què diu en tot moment.
2: Com totes les
0: I
2: cançons.
0: La cançó és un clàssic, vale? Es diu Living on a Prayer de Bon Jovi. Gran tema.

0: to know this.
1: Després d'aquest programa queda clar que el cervell és creatiu.
2: Molt creatiu.
1: Potser massa.
2: Perquè avui hem descobert que mitja humanitat porta dècades cantant coses inventades.
1: I sincerament, ens encanta. Vale, agraïm a l'Àlex d'haver vingut.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me sempre.
1: Espero que t'hagi caigut bé el Nicolau.
3: Home, és una meravellosa persona.
1: I molt, molt, molt savi. Molt savi.
2: Gràcies també per presentar-nos al Pingüino Rodríguez.
1: Bueno. Sí, gràcies, gràcies. I també a tu prima.
3: A tothom.
1: A tothom.
3: Gràcies a tothom.
2: Gràcies també a Ràdio Molins de Rei, com sempre, per cedir-nos aquest espai.
1: A David Rius, el millor tècnic que es pot tenir.
2: I a l'Alex Gilabert, una altra vegada, però aquesta vegada per posar veu a les nostres sintonies.
1: Família, si algun dia descobriu que heu estat cantant malament una cançó durant 15 anys...
2: No passa res.
1: Perquè segurament nosaltres també.
2: Exacte. I recordeu, no importa entendre la lletra.
1: Importa donar-ho tot al karaoke.
2: I atenció...
1: La setmana que ve obrirem el meló de...
4: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Paradès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle bolcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformí, que Osona, el terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Ja en esports, des de fa una hora, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona hi ha la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
2: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
4: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
3: Vols dir que val la pena?
4: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
5: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui salvarem els nostres amics, a l'amic Joan, que ja s'ha posat el cafè.
1: Bona tarda a tothom.
0: Què tal estava el cafè avui?
1: Bé, no? Menys mal que ahir no em va enganxar la pluja.
0: Ah, bueno, sí, va ser forta.
1: Vaig arribar just.
0: Sí, sí. Bueno, y saludamos también a Xiomara, ¿no? Que ayer te cogió la lluvia o no te cogió la lluvia a ti.
2: Buenas tardes. Sí, claro, siempre ha estado bien lluvioso y yo estoy viviendo en Ciudad Meridiana y allá también.
0: Uy, está lejos aquello, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero bien, ¿no? Eso es soportable, no son las lluvias de Honduras, ¿no?
2: Ah, no. Ahorita en Honduras está mucho calor. Allá ahorita está más bien tomando medidas porque el calor está, pero...
0: Extremo
2: y está afectando mucho la salud de la gente.
0: Muy bien. Y también saludamos a Mari Carmen, que hoy está bien, mira, está fresca como una flor, rollo. ¿Sí o no? Sí,
3: está fresca, dice.
0: Bueno, vienes bien, pero o sea que no.
3: Sí, vengo tranquila, relajada, y he venido con tiempo, o sea que hoy bien todo, perfecto. Un 10.
0: No hay que decir nada a la Renfe, no, nada.
3: Hoy todo bien.
0: Muy
3: bien. Y a ver qué aprendemos hoy en el programa.
0: Vamos.
3: Compartiremos información y creencias.
0: Claro que
3: creo
0: sí.
3: Creo que iría muy bien.
0: Exactamente. Sí. Y saludem també a l'Enric. Què tal, Enric? Com anem?
4: Mira, cada dia en un lloc diferent. Estava a Prats del Rei, que és per Lleida, que és molt bonic.
0: Ah, sí?
4: A l'Albereda, que és una finca que té... Bueno, és un lloc que pertanyia als monjos de Montserrat, perquè vegis. I allà va haver una boda de 300 persones i quantitat de joves que semblava que eren gratuïts, perquè hi havia un fotimer.
0: Que fue una trobada ja.
4: Sí, la trobada la va ser allà.
0: Sí.
4: Enmig del camp, em va fer una mica de fresca, però molt bé. I el tema aquest és de màxima actualitat. I esperant allà a tu, ja m'han trucat per a veure si ens podem trobar uns quants que volen preguntar més coses.
0: Pues clar que sí. I avui també tenim el Xavier. Què tal, Xavier, com estàs?
5: Bé, fa gràcia perquè, bueno, avui parlem de l'intel·ligència artificial.
0: Bueno,
5: seré testimoni dels meus alumnes i jo soc d'Igualada i quan era petit comprava els pantalons a Prats de Rei. O sigui que les històries no acaben mai.
3: Es creuen.
0: Ni les sincronies,
5: no? He vist el Joan amb el quadre aquest que m'has ensenyat al poble. Jo crec que al meu poble no em faran un quadre dalt d'un mural, però molt bé, Joan, molt bé.
0: Bueno, i no podia faltar el Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estamos, eh?
6: Genial.
0: Sí, ¿no?
6: Sí.
0: A él siempre se le ve joven, ¿no?
6: Sí.
0: Alguna mirada que té, ¿eh?
6: Bueno.
0: I això, és gràcies a l'aigua de mar, eh?
6: Los años pasan.
0: Però l'aigua de mar té molt que veure, no?
6: Sí, home, i tant. I l'ànima jove.
3: L'actitud és el més important.
0: Sí. Pues molt bé. Pues avui parlarem d'evolució humana i intel·ligència artificial. A veure què surt aquí, eh? Vinga. Comencem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont, encara tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7,5 km de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre, i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem en el seguiment plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plena internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte hi ha la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs s'estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
1: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
0: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
1: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
0: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
1: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
2: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Hola, molt bona nit. Em sona una cosa estranya pels auriculars, però crec que ja ho he resolt. Benvingudes a una nova edició, un nou programa, quan comença la nit, a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada. També podeu escoltar aquest programa via internet, anant a la pàgina web de la ràdio nostra i buscant el Quan comença la nit, emissió en directe o escolteu el podcast quan us vingui de gust. Bé, la meva veu aquesta setmana segueix fatal, bastant malament, però una veu ho intenta. Ve aquí a barallar-se amb les tecles, amb l'ordinador i de més, i a intentar posar veu, no llum a la foscor, però sí veu a les cançons que escoltareu. I ja sabeu que és que quan comença la nit el que vols és un aparador de música amb veu de dona. Quin és una miqueta el tema d'avui? Perquè sabeu que sempre intento, no sempre ho aconsegueixo, perquè de cop se m'acut que us vull posar una altra cançó, no? Avui ho vull dedicar als anys 80, perquè la meva adolescència. I us he explicat moltes vegades la teoria, veieu, ja m'estic quedat sense, de que la música de l'adolescència és una de les que més ens marca a la nostra vida. Com que no puc parlar, callo ja. He intentat, amb algunes excepcions, però he intentat que fossin grups dones que habitualment no us poso. Hi ha algunes que sí, i no és que no hagi tingut més remei, és que he volgut que sigui així, com amb la senyora que començarem. Ella és Siouxsie, quan es feia acompanyar en el grup en The Banshees, i és el seu, si no m'equivoco, segon o tercer àlbum. Es diu Juju, i un juju que és com un esperit maligne. I és collit un tema que es diu Spellbound, que per començar el programa d'avui i veieu l'essència dels 80, doncs crec que és un tema xulo per començar.

I hem començat amb Sioux and the Banshees a Londres, sense moure'ns del Regne Unit, però ara ens anem d'un saltiro a Escòcia, i allà trobem les Strawberry Switchblade amb un tema icònic dels 80, que era Saints Yesterday. És més popero, no és tan fosc com la Sioux, sí, però bé, eren molt ballables, molt, molt, molt, i no a tot arreu les posaven. Havies d'anar a llocs... jo us haig de dir que jo anava a ballar molt joveneta. Seria delicte, segurament, si ho fes ara. Però bé, és el que tenia, sembla, més gran de l'EP. Una era que la deixaven entrar a les discos sense demanar-li res. Saints Yesterday, deixem aquí les historietes. Les senyores de Strawberry Switchblades.

Ja us he dit que això era bastant més popero i potser comercial, però és no s'escoltava tot arreu, tot i ser més comercial. He intentat fer un repàs de... Per suposat que escoltava moltíssima més música americana i música anglosaxona que no d'altres llocs, però sí que escoltava coses d'altres llocs. D'Alemanya, per exemple, qui més ho escoltava era Len Lovitz i Nina Hagen. Però, per exemple, estava en un grup que es deia Ideal, que es van crear a Berlín a finals dels 70 i que eren una de les bandes influents de l'època, començaments dels anys 80, era la nova ola, la New Wave alemanya, i que s'inicia a Berlín. Es diu Blaue Augen, crec que ho he dit bé, no estic segura, però es ve a traduir com, crec que es tradueix com a ulls blaus. Ideal és el grup, sonen molt i molt bé, tampoc els escoltaves a tot arreu. La cantant i compositora és Annette Hamp i m'agradaven força. On els escoltava? Doncs sobretot a casa de col·legues que eren més grans que jo i que compraven música o es feien portar música de fora perquè tenien pasta i ho podien fer. I bé, doncs et trobaves en músiques com la que us posaré ara.

Bé, perquè ja acabi d'arribar, això que esteu escoltant és el quan comença la nit. Esteu a Ràdio Molins de Rei i jo sóc la Fermina Recio. Estem posant música amb veu de dona perquè també hi havia dones que cantaven als 80. No només eren grups masculins o dones en grups mixtes, que també tot just la que us vaig a posar ara era una veu de dona en un grup on tots els instrumentistes, perdó, eren homes. Ella es deia Mari Martínez i era la veu dels Double Bubble. I amb el tema, jo crec que el tema estrella dels Double era aquest Clavat. Jo crec que en el fons està parlant d'una relació tòxica, que parla de una relació només domina el desig i on fins i tot s'anul·la. Hi ha un moment en què ella diu m'és igual si vols o no, però toca avui, no? Però bueno, és el tema Clavat i com us deia, a casa nostra també es feia New Wave, com aquest que feien els de Bleba amb la Mari al capdavant.

m'haureu de disculpar perquè, a part de lo que us he explicat de la cançó, no recordava això, que era una primera vegada. Però bé, seguim. I si abans us dic que intento no posar grups mixtes, doncs ara en ve un altre. El grup... Ara ens anem als Estats Units i el grup és Blondie. Blondie per què? Perquè m'encanta, perquè la senyora Debbie Harry per mi és una de les millors, és una de les que ocupa un espai molt, molt gran en els meus anys 80, i us he escollit el meu tema favorit, que és Denise. Denise, si no m'equivoco, és de finals dels 70, és del 79 així, però a mi m'arriben als 80. És que ara tot és molt immediat, però no fa tants anys, no cal anar-se a la meva adolescència, no fa tants anys trigava tot una mica més, i un tema podria estar al primeríssim en llistes o en un top 10 doncs durant mesos i no passava res. Però bé, ara sembla que sí, tot no va molt ràpid i no ho escoltes tot just quan ha sortit, però resulta que la setmana que ve ja no ho tornes a escoltar, doncs com que no estàs, no? Bé, doncs per això avui estic dedicant el programa Cançons dels anys 80, que jo no he deixat d'escoltar i que m'agrada rememorar de tant en quant. Blondie, Debbie Harry, tema, com no, Denise, el meu favoritíssim.

I clar, hi ha de llocs que us estic posant un tema, però d'altres llocs que no puc escollir només un tema. Ara ve una banda composada per 5 dones, es diuen The Go-Go's, i jo crec que aquest tema és dels més emblemàtics, Head Over Heels, i us volia parlar d'elles, de Belinda, Shane, Gina, Charlotte, Kit i Katie. Després el baix elèctric va passar, no, primer va estar Margot i després Katie. Va haver alguns canvis a la banda al llarg de la seva història. Originàriament, per exemple, la baterista era Elisabello, i després va passar a ser Gina Shock, i el baix elèctric a meitat dels 80, durant 2 anys em sembla, va ser Paula Jean. Però bé, dit això, anem a escoltar música, que si no em torno a quedar sense veu. The Go-Go's, a ballar, que són molt ballables aquestes dones.

El tema que ha entrat sense presentació es deia O Elevador, que acabo d'escoltar, O Elevador de Glòria, i és d'un grup mixte on la veu cantant la posa Alexandra Carmo, que es diu Xana, i es diuen Radio Macau, el grup. Portugal. Portugal també es feia New Wave. Aquest tema és de mitjans, si no m'equivoco, de l'any 86, i el dediquen al transport famosíssim, que es deia Elevador de Glòria, que era com si fos un cremallera, o un vagó de ferrocarril petit, que unia la part més baixa amb la més alta de la ciutat, i és aquesta la metàfora social que utilitza el grup en el tema. Aquest trajecte pot representar, doncs, els salts des de la Rale, l'Escòria, fins a la fama i el reconeixement. Carrers humils a la zona baixa i sense història, diuen en el tema, fins a arribar a dalt de tota la ciutat, on hi ha els miradors i la vida cultural i l'ambient de l'època. Sonaven molt bé i eren molt, molt ballables, i per això he volgut, per no quedar-me només amb el tema anglosaxó, que ja sabeu que, i sense adonar-me'n, em domina, suposo perquè dominava el mercat. Tornem amb música en anglès, però aquest cop des de Jamaica, amb una senyora que no em podia deixar pel camí, recordant els meus anys 80, i és Grace Jones. Ha sonat més vegades aquí, no m'entretindré gaire en presentar-la, si en presentar-vos el tema. Pull Up to the Bumper és el tema que escoltem, i està dintre d'un àlbum que es diu Night Clubbing.

Que gran és Grace Jones, oi que sí? Bé, això ja es va acabant. Esteu escoltant quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, avui dedicant-lo a veus de dones que cantaven als anys 80, que ens feien ballar, com aquest tema de la Grace, molt, molt ballable. A qui li toca ara? Ara li toca a Canadà, a un grup que aquí crec jo s'escoltava poc, i jo escoltava moltes, moltes hores de ràdio i s'escoltava poc. Es diuen Rough Trade i, com us deia, una banda canadenca, una banda formada bàsicament per dues persones, que era el Carol Pope i el multiinstrumentista Kevin Staples. Veu de Carol Pope, veu molt, molt particular, però que feia temarros com aquest que us posaré ara, que es diu High School Confidential, i és de principis dels 80, jo diria inclús que de l'any 80, però bé, és el seu torn ara, i jo callo, perquè vosaltres escolteu música.

I en aquest programa dedicat als anys 80, música amb veu de dona, no ens havíem aturat encara al país veí, a França, i Selawat us ha de sonar per nassos, i estic segura que l'heu ballat totes i tots. És Caroline Loeb i és un tema típic de les discos dels 80. Sí que es posava música francesa, jo crec que es posava força. Em contesto jo sola, que m'estic dient, Fermina, però es posava molta música francesa. Doncs crec que sí que es posava prou música francesa en els jocs on anàvem a ballar.

Us asseguro que a mi m'agradaria ser com a la protagonista d'aquest tema. La Watt vindria a ser com el cotó fluix. I ella diu una cosa així com passiva, pensativa, i que prefereix quedar-se al llit amb un negligé, una bata de seda, abans que pensar en obligacions i res més. Una estoneta d'això estaria molt i molt bé. Del que escoltava així una miqueta més diferent de la música espanyola, eren un grup tot de noies que es deien les Xines, però és que no he trobat res que es pogués escoltar més o menys bé. I l'altra era una senyora que es deia Kikidaki, que... i el tema emblemàtic de Kikidaki era La ciutat i tu. Sí que l'escoltàvem, i aquesta la punxaven, Kikidaki, la posaven molt, molt a la ràdio. I en realitat, posant-vos a Kikidaki, doncs també us estic posant un trosset de les Xines, perquè és amb el grup que ella va començar com a cantant. El tema, la ciutat i tu, la poso ja.

I bé, per dir-vos adeu o fins a la propera setmana, em salto la norma. No és New Wave, és un blues i és de l'any 91. És del grup Bars, però em posava la veu cantant una dona que m'encantava escoltar-la, que és la Montse Llaràs. Res més, espero que hagueu disfrutat el programa d'avui, que hagueu ballat, i us deixo amb aquest blues del dilluns des de l'àlbum Mala Idea del grup Bars i la Montse. El petó. Adéu-siau.

0: Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
1: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
2: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
1: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
2: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
1: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
2: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
3: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets uns tequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: estem aquí, els més cabis de tot Ràdio Molins de Rei, ve a ser el criu d'aquest barco de col·legues que de vegades fa aigües, de vegades té el casc de ser, i avui no ho sé, ens ho trobarem, a veure què tal. Mijail Esperno fa l'altra banda del mirall. Hola, què tal? Et saludo, Joan Heidfeld. Què t'expliques? Què és a tu? Què t'expliques? Va, digue'm. Va.
1: Hola, què tal? Hola. Doncs res, aquí una salutació a tots els que oients que potser hagueu dormit com el cul aquesta nit.
0: Ah,
1: jo,
0: bé.
1: Sí, avui he parlat amb molta gent que aquesta nit no sé què ha passat, tothom ha dormit com el cul.
0: Sí, la meva dona apenas ha dormit, també.
1: Sí. Despertades a mitjanit, no saps què passa.
0: I jo avui estic raro, però jo vaig pillar ahir. Ahir vaig pillar la vida, sí.
1: Avui ha sigut algú que dius, què ha passat?
0: A més, diuen esotèricament que si les llunes plenes, les noves... Avui gibosa, no està passant res.
1: Ah, és tot mentida, tot mentida.
2: La calor.
0: No?
2: Sí. Sí. Una vegada treus el peu, que és tot el que pots fer ara mateix, pues ja no et queden més recursos.
0: Ja, jo què sé, tia. Bé, bueno, hola, què tal? Hola. De Titxa, què t'expliques? Què és a tu?
2: Pues res, sí, no, la veritat és que no he dormit gaire bé tampoc, no, però bueno, dintre de la tònica habitual. Sí, és a dir, que el vaixell
0: que
2: de metal...
0: Que tema,
2: aquesta setmana és probablement més semblant al Ondius que l'anterior, perquè després de fer tanta guasa amb l'antivirus... Com a mínim teniu dos col·laboradors que estan tocats d'alguna cosa, que no sabem què és.
0: Ah, sí?
2: I no diré qui és. Però bueno, ahí estamos. I després, així com a notícia de la setmana, lo de Zapatero, què tal?
0: Oi. Exactament no sé de què va. Vull dir, que l'han clinxat.
2: Se'ns ha caigut un ídol o senzillament hem tornat a 2011 quan dèiem que PSOE i PP la misma mirada és?
0: Ja.
2: Vull dir, ja està, no? Ja, bé, ho vam veure clar en el moment.
0: Jo què sé,
2: tio. I ens han fet així, xiu, ens han esborrat la memòria.
0: Mira, jo tot ve amb que més val PSOE que ultradretes i més d'aquestes, sí. Ara, he estat amic del PSOE, ni cap dels seus presidents, ni res. Ara, també et dic, ni no vull treure-ho a defensar, que últimament amb aquesta merda de l'ultradreta que passa a tot el món i sobretot a Europa...
2: quan... Laufer, famós.
0: Sí. Exacte, que ataquen a muerte, es crea molt rebombori, ataquen la imatge i després, a cap de 5-6 anys, es demostra que potser no era cert o el que sigui. No sé si és el cas, però tampoc m'estranyaria. Amb la qual cosa, bueno, si és un cabron, que lo maten, que no, que maten els altres. Com deia una mica de la meva iaia, que
2: no,
0: era el Camp
2: Nou.
0: No
2: tenim Déu ni amo en aquest terreny, o sigui, sí, que mira...
3: Sí. El més divertit és que també les filles estan involucrades, recordem?
0: La gòtica?
2: Les dues gòtiques.
3: Amb... Sí, sí. Sisplau, recupereu aquella foto amb Obama. Que, dius,
0: mare... Però, gòtiques és quasi heavy, aquesta la salvem, no?
1: Home, a veure... Aquestes les trobes a l'Andet, un dissabte a la nit, tranquil·lament.
3: Bueno, totes les trobes.
0: Això em recorda aquell clip Made in Africa, que es veu no sé quin polític o mandatari centreafricà per l'accent, dient en anglès...
3: Domines tant que saps diferenciar el sud-africà del centreafricà?
0: No domino tant, però...
3: Ah, vale, perquè ara eres flipat. Vale.
0: Segur que no és norteño. Segur, això és seguríssim.
3: Bueno, no és de Sant Sebastián.
0: No, exacte.
2: I ara, vol dir.
0: Però, clar, és això, no... no parla masic, diguem, saps? Bueno, total, que el paio... Molt enfadat i molt coreado per les suies darrere, diu la corrupció és dolenta i sempre intentaré tombar-la, però si jo estic dins de corrupció, jo la suporto, senyor Pellau. Molt bé, sí senyor.
2: Sí, ho he dit explícitament, però la ciència política ha demostrat més d'una vegada que la gent és... tolera molt bé la corrupció dins del seu partit i diguem que la lògica que fan, sobretot això és una cosa que es va investigar per la zona de València per motius obvis, és que la gent diu, bueno, com que tothom roba, això és el votant mitjà del PP.
0: Prefiero que me roben los míos.
2: Sí, que roben els meus. Aquesta perquè frase... d'alguna manera alguna cosa acabarà repercutint en el meu barri, en la meva,
0: ja,
2: saps?
0: Ja,
2: algun
0: ja.
2: Mastodòntic...
0: Lo que està clar és que qui té una creença...
2: Pavelló de no sé què acabaran construint, que robin, però bueno, alguna cosa acabarà aquí.
0: Qui té una creença basada en la fe, li pots argumentar el que vulguis que no la tombaràs.
2: No,
0: i ja
2: no,
0: està. I això en política, en futbol, en amistats o en música.
2: Música, sobretot.
0: Sí.
2: Que és el que ens toca.
0: Oh, yeah.
2: T'ha deixat.
0: I anem a punxar metall.
2: Crec que no hem presentat la barba.
0: La barba més sumària del programa. I cada dia més densa.
3: Sí.
0: Com t'ho fas? T'hi poses alguna
3: cosa? No, res.
0: Escometa o alguna cosa? Perquè...
3: Escometa.
0: Escometa. T'hi escomets algú?
3: M'hi escomets, no? Realment no m'hi foto una puta merda.
0: Pues nen, un dia m'hi perdré allà dins, eh? Si no em trobeu, busqueu-me la barba d'aquest home, perquè, tio... Sí, com Tulu m'agafaràs i m'absorbiràs, saps? Que xungo. Sí. Bueno, anyway, està quedant una mica homoeròtic tot plegat.
3: Eròtic o festiu.
0: I don't care, però punxem metall, no? Vull dir...
3: Sí.
0: A veure...
3: Què?
0: Jo crec que hauríem de començar per una cosa que em vaig deixar al tinter la setmana passada. I és que jo tenia dos grans grups clàssics per punxar, que havien tret novetat, i van punxar el que era molt mític per mi, però m'agradava més potser el segon.
3: Però el segon ja el titlles de gran clàssic?
0: Home, perdona, sí? Disculpa.
1: El, el del medio de, no?
3: El del medio de...
0: Venom, si no és gran clàssic, a veure, és molt més clàssic Deep Purple, que és el tema que vaig acabar punxant, però, tio, Venom és una de les que empezó todo fa molts anys.
3: Continua
0: vull dir.
3: Empezó todo.
0: Clar, vull dir, aquesta gent va començar el trash, l'speed, el black, i va néixer dins de la New Wave, o sigui, saps? Anyway, doncs, efectivament, els Venom... I no sé si dir els originals, perquè hi ha hagut tantes baralles i tantes bueno, decisions i coses.
3: Cronos and Company.
0: Cronos i el nombre que està associado a él, como Venom, han tret un
3: el
0: nou disc.
3: El artista antes conocido como Venom.
0: Exacte. Han tret un nou disc que es diu Into Oblivion. El 16è de la seva carrera, diguem, de la banda Cronos, perquè a part hi havia els Venom Inc., que van durar, què, 2-3 CDs, més o menys?
1: No, s'ha acabat ja?
0: Sí, se'm van apretar amb el cul. Se'm barallat entre ells i ho van deixar. Sí, sí, sí. Primer va saltar un, després va saltar l'altre, i al final va dir, això no té sentit, i apretem el cul, saps? Ja està. I ganó Cronos, ja està. Jo no sé si és un capullo o no, però, ai, jo li tinc cert carinyo, i està, me n'alegro, no sé què dir-te. Anyway, tonteries aquestes de la fe en el metall. És un disc que és una joia. És una joia. Sonen a Venom de tota la vida, Bat, lògicament, amb, digue-li, mixos, màsters, produccions actuals, però sense perdre aquella essència. I no sabia si posar el segon tema del disc. De fet, ara mateix, Mikhail, segueixo dubtant si posar el single que van treure o punxar el que en principi vaig triar. Que m'agrada molt!
1: El que tinc a la llista o un que no has posat.
0: O putejar-te i que hagis de buscar. No, va, intentaré mantenir-me en mis 13, no putejar-te.
1: Ferm, ferm.
0: I punxar el que és, em sembla, el sisè tall del disc, que per cert té molts temes, no sé si té, jo què sé, 16, 18 o alguna cosa així, vull dir, déu-n'hi-do. I no tots són massa curts, eh? Vull dir, algun ronda els 3 minuts, però la majoria són 4 minuts o així. Està bé, per ser Venom.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, un disc prou llarg. Vull dir que han fet feina, i totes les temes sonen bé, tio. No sé què dius, bueno, i aquí fluixeja... I... No, m'ho he passat molt bé, m'han escoltat per les vegades, tio, i és una gozada. Repeteixo, el disc es diu Into Oblivion, és el 16 de la seva carrera, i el, diria, 6è tall del disc es diu Kicked Out of Hell, Venom.

0: Ha sonat un oin oin?
1: Crec que és una veu en riença. O això, o un porquet d'aquells que apreta i fa...
2: Saps? Un, no. Un demoporc, tio.
1: Demoporc. Un demoporc, sí, demoporc. Sí, sí. Doncs aquest és dels temes més trashers.
0: Diré que m'ha agradat.
1: Sí,
0: és que jo l'ho tinc escoltat de bé, no? M'era...
1: Doncs no, tio, aquest és boníssim.
0: Senyor Cronos, por favor, jubila's, eh.
1: Fes-me cas, que aquest és boníssim. Jo també vaig entrar a lo... Ja veuràs tu. Yeah. Hola, tio, vaig sortir contentíssim, eh. Vull dir...
0: Jo també t'haig de dir que els vaig veure fa molts anys en un Legendes del Rock i era un concert per pillar, eh.
1: Ah, sí? Era... Tan xungo estava el tema. Però els Venom Inc o Venom amb...
0: No, Venom amb Cronos.
1: Amb Cronos, i vale.
2: Hòstia, jo tinc un bon record de quan els vaig veure... No sé. Sí. Potser depèn del dia, eh? Vull dir,
0: potser de fa 8 anys o 10 anys en un Legendes, eh? Yeah. Però...
1: Bueno, el que està clar és que aquí en estudi, com a mínim, ara han funcionat molt bé. Mm. Aquest és un dels temes més trashers que té el disc. Em recorda bastant la mitja carrera de Slayer,
0: sí,
1: la manera de fer i de cantar, una miqueta Slayeria, no tot plegat. I ja et dic, hi ha temes que semblen trets de l'Inliquid Satan, temes que són més espiteros, temes que són motor trash, digue com vulguis. Este és de los trashers. Jo què sé, molt divertit, molt recomanable. Who's next?
3: Ei, pues parlant de coses divertides, si se'n recordeu, la setmana passada us vaig dir, porto dues versions.
1: Ei,
3: sí. Em vaig deixar una.
1: He vist l'altra, he vist l'altra.
3: Igual que t'ha passat a tu, que t'has deixat una setmana per l'altra, ja criant.
0: Ah. Doncs,
3: us porto l'altra. És una banda que hem punxat aquí també per motius de versions, si no m'equivoco, que ho va fer l'Essanen. I són els d'Artanyan. Us
1: sí,
3: han desapanyat, no?
1: Sí, de fet, diria que els ha punxat diverses vegades.
3: Ja pot ser. Sí, bueno, sí, ells, sí, ell és més de Feuerbauch, o com es diguin, però sí.
0: Feuerbauch.
3: Bueno, anyway. Els d'Artanyan són una banda de Nuremberg, okay. Ciutat simpàtica per ser Alemanya. Dintre del què?
0: Crec que l'adora...
1: I prou bonica, eh?
3: Que boches. Sí, bueno, no sé, no hi està.
0: Crec que l'adora també és de Nuremberg.
3: Pues bien, Nuremberg bien. Vamos a salvar de Nuremberg, que el cal dia de...
0: En bueno, fi, no diré. De los juicios, ¿no?
3: Sí, per això mateix. I també els van penjar, ja, a més els que van penjar. Bueno, anyway. Doncs, els
1: massa atallen... Massa pocs em van penjar.
3: Exactament, massa pocs. Tenen 6 àlbums al mercat, el darrer és del 2024, però fa molt poquet, dies, setmanes, han tret un single que és una versió. La versió es diu Wake Me Up. Us sona Wake Me Up?
1: I tant,
3: perquè tu has fet trampes i t'has mirat la llista.
0: Però Wake Me Up és la de Wham.
1: O sigui, no l'he escoltat, però...
3: És la de...
0: És Wham o George Michael?
3: No, cap de les dues coses. És d'un fulano que es deia Avicii, que era un punxadiscos.
1: Ah! Pensava que la versió era la de Wake Me Up.
3: No.
0: Per ella si era Wham o...
3: No.
1: És un tema original d'Avicii.
3: No. D'Avicii, que si sabeu, és el tio... Que es va matar. És un paio que es va matar, que a mi que m'agraden les coses, teories de la conspiració, diuen que forma part d'aquest seguit de músics.
1: Xarxa contra la pedofília.
3: Exactament, que s'han suïcidat de manera molt estranya perquè no semblava, ningú ho va veure venir.
1: Com el cantant de quin grup de New Metal, me'n recordo ara.
3: Bueno, com el Chris Cornell, com el...
2: Linkin Park.
1: Sí, aquest de Linkin Park.
3: Com es diu aquest? El Chester.
1: Chester Bennington, correcte. Hi ha uns quants que...
3: Sí, sí.
1: Ui, que raro que se matara, saps?
3: Pues l'Avicii formaria part d'aquest grup de persones que no sembla molt coherent que s'hagi matat, etc.
1: De fet, un amic meu em va dir que potser fins i tot el de Black Dahlia Murder, ves que et dic.
3: Oh.
1: Raro.
3: Bueno, deixem... Mira, podem fer un especial un dia.
1: Sí.
3: Total, què han fet? Agafar aquesta cançó que és, pues, no sé com dir la veritat, tecno, com has dit tu, euro, dance, whatever.
1: Sí.
0: És dance, euro, dance.
3: I han substituït tots els elements...
0: Amb més maquineu de ràdio.
3: Pues han substituït tots els elements electrònics per músics i música de veritat, i entre aquestes persones està la Piper Alley, que em sona una mica, em recorda el rotllo que tenen amb la Patti Ward i els Al Storm, perquè és que, a més a més, és el mateix tipus de persona. Senyora pel roja, guapíssima, tocant un instrument estrafalari antic, en aquest cas la gaita, i fent veus, o sigui, és la Patti Ward dels d'Artanyan, per
1: exemple. I a més d'Artanyan els enganxa a fer versions d'aquest tipus perquè ells són de també portar una hiperproducció d'aquelles pristines.
3: És aquella, la cançó que vam posar va ser la de Riddle. Na-na-na, de The River.
2: Gigi D'Agostino.
3: Que la tinc, o sigui, em puges a un cotxe i entre les 5 primeres cançons la poso, m'encanta.
0: És cançó de Rebetja de Sant Joan.
3: Brutal.
1: Hòstia, jo te digo, és molt ben trobat.
3: Doncs aquesta també.
1: També.
3: Us deixem...
1: La següent rebella la punxarem.
3: Clar que sí. Us deixem amb Wake Me Up, d'Avicii, versionada per D'Artagnan, amb la Piper Alley, aquest mateix 2026.
1: Tothom a ballar, fot-li fort!

0: Per mi el tema ha entrat bé els últims 10 segons amb el lai, lai, lai, lai, lai. Perquè és com que intenta vikinguejar, però no arriba. I aquí, lai, lai, lai, lai, omple'm la gerra cervesa. Ara sí, home, fem l'enano.
1: La cervesa isotònica.
0: Sí, exacte.
2: No està mal.
1: És cançó de Rebetlla de Sant Joan.
0: Passa que, com sempre, bé, diguem tiquis-miquis, perdó. Gràcies. Jo critico molt la facilitat de les versions. Aquesta és molt pressionable, saps? Vull dir, és fàcil. Lo guapo hagués fet, hagués estat pillar aquesta i fer-la en plan trash chungo, trash dead, saps? Llavors diries, hòstia, que cabron, quin bon curro, quina bona idea, però clar...
2: No hi ha agullons. Fes-ho.
0: Bueno, jo no.
1: No, ara sí, és veritat.
2: Ara vas i la vas.
0: Jo collons no, a Calles potser.
1: Bueno, en el bonus track del teu futur nou disc, posa'm una d'aquesta.
0: Vinga. Al tanto, que estic parellant diverses opcions ja, eh?
1: Vull dir, vale.
0: Tinc diverses, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Anyway, who's next? Què hem de fer?
1: Va bé...
3: Sí, sí. Va bé, sí? Ja pillo després.
1: Vale. Matall de proximitat, vale?
0: Va bé.
1: Porto una banda...
0: Ahir que li robes la tendència d'en Mikhail,
1: no,
0: també.
1: No,
3: jo vinc el mateix també, després.
1: Ja.
0: Encantat, però per un moment he pensat... Ah, me n'ha quitat, saps?
1: Bueno. No, us porto un Matall de proximitat que està ubicat entre el Penedès i Garraf, vale? O sigui, estem bastant a prop de Quim Molins. Us porto, que ja els hem punxat alguna vegada, els Noctàmbuls.
0: Ah, sí, home.
1: Grup que va començar farà ja 14 anys.
0: Oh, en sèrio?
1: Sí.
0: Ui, recordo punxar-ho primer seu.
1: Sí, sí.
0: Hòstia.
1: Fa 14 anys que corren pel món amb diferents canvis de formació, però...
0: M'equivoco si et dic que van començar fent versions?
1: Correcte, van començar fent tribut a Sant Traït.
0: És que és això.
1: I va haver-hi un moment que van dir, ho deixem i fem temes propis.
0: Perquè jo recordo aquí a la ràdio parlar del tema, quan van néixer, saps?
1: Sí, sí, però ja fa temps, fa...
0: 14 anys ja que hi penses
1: on... A dia d'avui la banda està formada pel Pep, el Charlie, l'Arnau, el Raül i el Rubén. Uh-huh. I vaig tenir la sort d'una altra vegada compartir escenari amb ells aquest cap de setmana al Padrinot de Mollerussa.
0: Bé.
1: Un lloc on programen música en directe heavy cada cap de setmana, més o menys des de març fins ara finals de maig, juny. I la veritat, venien presentant un nou single que... Ja tocava en el sentit que la formació havia canviat i tot el material que tenien a publicat era en formacions anteriors.
0: Clar, i necessita un renove.
1: Exacte.
0: Bé.
1: El tema que us porto es diu Amb tu, vale? Està publicat a xarxes de la setmana passada, vull dir, encara està calentó.
0: Oh, bé, bé. Fa l'estudi, això.
1: Fa l'estudi encara. I està molt bé perquè és heavy, hard rock, mega clàssic, cantat en català. La intro m'ha molat bastant. Sona tòpic, però ja veureu que no.
0: És rock pesat!
2: No. Es pot dir metal, tio.
1: Es pot dir metal, és veritat.
0: Jo tota vida he dit metall.
2: Ja, sí.
0: El metal, amb accent a la E, ok, però a mi m'agrada reivindicar la paraula metall.
2: Jo també, doncs ens hem anat a la merda, perquè això ho ha beneït
1: el llibre.
2: I el llibre l'ha beneït, collons, el que fa els jocs de paraules al matí.
3: El Màrius
0: Serra.
2: Per tant, dona't per carrat. És metal, s'ha acabat.
1: En fi, tornant als Noctambus, el single es diu Amb tu, la intro de bateria veu... Diran, jo vaig entendre que no, però per mi veu una mica del Painkiller, però després ja no va cap allà,
0: O al tanto. Del tema o el disc?
1: No. La intro,
0: bueno, igualment.
1: Hi ha una intro de bateria que és llarga i que recorda a aquests que ens agrada molt i tal, el Painkiller. A partir d'aquí ja no hi ha més Painkiller en el tema. Vale,
0: vale. Vale.
1: Dic perquè abans que surti, ho diguem, després del tema ho dic jo ara.
0: Clar, si no, pues no suena Painkiller, pues sí,
2: no.
0: T'has
2: flipat.
1: Exacte, en fi, a més, el proper 27 de juny, si no vaig errat, toquen en aquest festival que s'ha fet a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb tot de bandes de metal en català, que s'ha fet durant 3 dissabtes, ells toquen el dissabte 27 de juny.
0: Quin dels 3 dissabtes és? El tercer, el segon, primer?
1: El tercer, l'últim.
0: El tercer, l'últim.
1: L'últim dia.
0: Okay.
1: Juntament amb Cap de Trons, que és d'aquestes bandes mítiques del heavy en català, que s'han juntat i fan aquest concert.
0: No els conec, que són ronda.
1: Pues busca-ho, perquè...
0: Investigaré.
1: Investiga.
0: So.
1: En fi, Amb tu, de Noctambuls.
0: Poliport. Poliport.

0: All right, sí senyor. Bueno, bé, prou bé, hòstia, a comentar. Sí, riffs heavy metal, so més hardcore. Ai, hardcore, que dic
1: hardcore.
0: Hard rock, perdó.
1: Sí. Però jo veig traces de Running Wild, les tones,
0: correcte,
1: traces de Maiden.
0: La intro és 100%, tot i que falta doble bombo de...
1: Sí. Bueno, n'hi ha, però és,
0: de Travis
1: està
0: Smith,
1: posat d'una manera...
0: Smith, Scott Travis, perdó.
1: Scott Travis, i és el doble bombo, però
0: no, no, no, manera. Però no d'aquella manera de la exacte, intro, però s'assembla moltíssim, vull, perillosament molt, vull dir, no sé si han estat, com es diu allò... molt valents o què de fer servir la mateixa intro sabent que tots, segurament tots ells la reconeixen com a la
1: a veure,
0: intro
1: jo
0: del...
1: Vaig estar amb ells allà i ells no ho veien de la mateixa manera. Dic,
0: hòstia, doncs aquí tots ens hem, tots
1: dic,
0: hem flipat,
1: dic,
0: eh?
1: Pues,
0: no, ojo pláticos.
1: Jo, clar, jo dic, jo ho he escoltat i he escolt... O sigui, no és el mateix, però jo he escoltat la intro del Penkin.
0: Sí, home, sí, sí.
1: Però a part d'això, ja et dic, el tema veu molt del heavy clàssic, veus guitarres doblades a lo Running Wild, tens Maiden...
0: A més, curiosament, la manera de cantar és d'aquell estil del metall clàssic català. No té influències diguem...
1: Power metaleres.
0: Angloparlant. És que té una manera d'entonar les coses i de forçar la veu cap aquí o cap allà. No. Això és molt més típic d'aquí, saps? Vull dir, curiós. Curiós. N'hi ha pocs aquests, aquí a Catalunya. De veritat. Tots tenen deixos de maneres de cantar no oriundes d'aquí, podríem dir, entre cometes. Saps?
1: Bueno, això també veu una mica de background que d'on tu vinguis, saps? Vull dir,
0: sí.
1: Suposo que havent començat també fent tribut a Sant Traït.
0: Per això et dic.
1: I que també el feien una mica a la seva manera, el sentit dels temes veus i tot això, potser també és el color o la característica del cantant.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però doncs... bueno, seguim amb més bandes d'aquí.
0: Sí, perquè en Mikhail ens sembla que també té una miqueta d'estoc de grups locals, bueno, locals, de la terra. De
2: correcte,
0: terra.
2: Correcte.
0: I doncs?
2: Doncs us porto una banda anomenada Antiquari.
0: Antiquari?
1: Antiquari.
0: Hòstia, ah, però veig que està en Y, o sigui, en anglès.
2: Sí.
0: Tot i que
1: Antiquari.
2: Diu així, sí.
3: Forma posem part de... un negre, canviem un accent. Vinga.
0: Ara no sé en anglès si l'accent canvia.
1: Ho vaig a buscar el...
0: Antiquari.
1: Ho vaig a buscar,
2: Però bueno, formaria part d'aquest conjunt de bandes que podies ficar el nom en català i queda de puta mare. Dius, hòstia, clar. Sí.
0: Tot i que a mi també m'agrada llavors garrolejar-lo. Sí. Lo antiquari.
2: Doncs el tema que porto és un single, és bastant black metal.
0: Oh, bé, val. Avui fa la canya, avui
2: sí,
0: fa la canya.
2: Sí. Tot i que dic que és una banda que és una mica eclèctica perquè ha treballat una mica també fent coses en plan synth, saps? Vull dir, però jo porto la vessant més la black metal. Un projecte que comença el 2017, que té dos membres, amb projectes, bueno, són coneguts, vull dir, Cobraspell, coneixeu?
0: Oh, sí.
2: Sí,
0: i tant, i tant.
2: Astral Body, etc.
0: Sí, però de què estem parlant de tots aquests grups?
2: Del Adri Funerales.
0: Sí, això, d'Astral Body.
2: Sí, correcte.
0: I
2: l'altre, el nom és un pseudònim.
0: Ah, i quin pseudònim és?
1: Josep Fernández.
2: Inner Void.
0: Inner Void, ok. Però què toca Inner Void? O què fa?
2: Pues tot, vocals, guitarres, bass, drums... Hòstia. És que era tan bé, apareixen els dos com a, que ho toquen tot.
3: L'orquestra.
0: Ui, estic molt intrigat aquí ara mateix, vull dir...
2: Com he dit, és un projecte que comença el 2017 i que té publicat 3 singles, 2 EPs i apareix una compilació.
0: Okay.
2: I el passat 4 d'abril, si no vaig errat, sí, 4 d'abril, van treure aquest single anomenat Black Spectre Burns. I, bueno, a mi em va agradar bastant. Vull dir, bastant true black metal.
0: Okay.
2: Vull dir, jo us ho posaria, escolteu-lo...
0: I ho valorem,
2: si us sembla bé.
0: Em sembla molt bé. Escoltem aquest temazo Black Spectre Burns de Antiquari.

0: els vull veure en directe ja. Els vull veure en directe ja. Soc molt fan ja directament ja.
1: Tabazo, eh?
2: I ara feu fora tots aquests dimonis que s'han congregat aquí a l'estudi.
3: Hola, pues no, perquè al contrari, jo els he donat un tiquet per dos tomes, per dos passes, saps? I que després hi entren per rato, també. Oye, molt bé.
1: Estàs antiquari.
3: Molt bé. Hola, que content m'han fet. Oh, que feliç estic de cop i volta, saps? Vull dir, tremendo. Jo què sé, quiero más. Quiero más. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Mijail, dona'm info. Què passa?
1: Info.
3: Això és un single.
1: Pues tinc poca info. Tinc poca info. M'ha arribat a mi així una mica de tranquis.
3: Oye, pues, por favor, feu públic més coses. Veneu merch, us lo compro. Bravo als antiquari. Molt bé, tio. Efectivament, true black metal, no arriba al rock, però amb moments inquisition i coses d'aquestes així màntriques que van repeteixen el riff, un micro solo només per posar una punteta melòdica que em feia por dir, ai, a veure si em canvia el rotllo. No,
1: lo just i necessari.
3: I a més molt ben portat, més d'eufòria que no pas una gran melodia. Que sí, que tot molt ben tocat, el so cru com ha de ser. Tio, m'han fet molt, molt content. Avui de la ràdio surto content, jo. Clar
1: bé,
3: que sí, home. Trobar falta canya i aquesta gent l'han posat. Bat, al tanto. Al tanto, perquè si els antiquari han portat canya, la reafirmem amb uns amics que la setmana passada ens van portar el seu últim treball, anomenat Funeral for a Forsaken World, del qual ja vam punxar fa unes quantes setmanes un tema, no sé si era un single o era escollit per nosaltres. Potser va ser un single, sí, perquè si no, si encara no l'havien tret, clar, hauria de ser un single, lògicament. Quina tonteria estic dient? Anyway, estic parlant dels amics de Vilethron, una gent que estan a cavall entre Manresa i Barcelona, que ens destaquen que han tret un videoclip. Però passa que és que no el vull punxar perquè és tan curt que no el puc treure suc. És que el tema dura apenas minut i mig i el videoclip són dos minuts i mig perquè té una mica d'intro visual i outro visual abans i després i està també bastant ben parit. Vull dir, és un videoclip que juga amb una cosa, una temàtica prou fàcil però molt evident, que és l'atac constant a la nostra psique per tot tipus de mitjans i com tota més la informació que ens arriba és putrida, xunga, horrible, i sembla que el personatge opti per acabar-se taladrant el crani i així ser feliç perquè acaba enmig d'un camp atontat mirant un arbre, ara sí que sí, amb el cap embenat i sagnant, saps? De fet, el tema es diu Dissonant Trepanation, és brutot com ell sol. De fet, ells diuen que en aquest tema han jugat gairebé en el Greencore, tot i que podíem dir que la base, més o menys, del seu grup és el death metal. De fet, si no m'equivoco, ells defineixen les seves influències amb grups com a Dying Fetus, Suffocation, Vomit Forth...
2: Lo sufo.
3: S'ha de dir en veu de caraja i quatre birres.
2: Sí, perquè es pot confondre amb els UFO, que no tenen res
3: a veure.
4: Los UFO.
3: Tot i que diuen que la idea del grup va ser, ja amb el seu anterior EP, mesclar death metal brutal tècnic amb la canya del hardcore. En aquest CD sí que és veritat que hi ha una cruesa sonora potser més típica del hardcore, però la brutalitat és death metal. Molt més estadounidense que europeu, però, bueno, igualment garrativant. Anyway, el tema que us punxo és el que obre el disc després d'una intro de 50 segons bastant fosca, que l'obviarem i anem directament a la canya amb aquest When Gods Shall Fall del últim i primer llarga durada dels immensos Vilethron, que em rebenta la veu, nen. Aquest Funeral for a Forsaken Land, que repeteixo, obre amb When Gods Shall Fall.

0: All right. Sí, senyor, sí, senyor. Uns grans i grup jove, perquè va néixer el 2023 i ja tenen un EP i ara el seu primer treball. Molt bé, vull dir, la veritat que menys en César, el bateria, tots són bastant joves. Tampoc és que sàpiga l'edat d'en César, però se li veu una distància d'edat.
1: Una abraçada, César.
0: Vull dir que és...
2: César, per nosaltres, jove.
0: L'únic mature del grup. Però, bueno, la resta... I més, tots ells, si més no, en Enciclopèdia Metàl·lum, no surten amb altres formacions que hagin tingut ni res. Vull dir, per tant, acaben de sortir de l'ou i, oi, molt forts van. Molt forts van. No sé, molt content amb aquest disc. Des d'aquí una abraçada. Amics, en volem més.
1: I les camisetes molt xules. I el Merchant molt xulo.
0: El Merchant és espectacular.
2: El Merchant és brutal.
0: Que em sembla, per cert, que dissenya el guitarrista. Ves que et dic.
1: Uh-huh.
0: Em sembla que ell és el amo i senyor de l'artwork de la banda. Bravo, perquè és espectacular.
1: Pues sí.
0: Vull dir, tots els dissenys, tot plegat, és una passada. Vull dir, m'agrada l'anterior, m'agrada l'actual, vull dir, se lo da todo. Tatuadme el cuerpo con vuestra imagen, saps? Bueno, anyway, seguim i estem arribant al final del Zona Metall. Vaig a buidar-me una miqueta al setlist i estic parlant del que quan vaig punxar en el setlist havia de ser el quart treball dels Bloodletter, i ara ja és el quart treball, ja ha sortit, ja fa bastant. Mijail posa cares de què està passant aquí. Corre, vale, perdó. Un àlbum que es diu A World Unmade, i parla de les aventures i desventures d'un personatge abduït en mons de terror, i cada un dels talls és un dels malsons que viu i revivim tots nosaltres quan ho escoltem. Us punxo el single que va sortir en el seu moment per presentar el disc, i és el primer tema del disc. Sona igual de bé que això, A World Unmade, Bloodletter, fort.

0: Uau,
1: uau. All right. Sí, senyor, i un CD SNC d'aquest rotllo, del qual ja porten 4 àlbums. Aquest és el quart, de fet.
2: Està puta mare, tio.
1: Està molt parit.
2: I sona fresc, que això...
1: Es troba a faltar, sí, això fa falta. Doncs l'anterior, pel meu gust, encara és millor. El A Different Kind of Hell encara tenia més xitxa. Vull dir, era més catxondo tot plegat. Però aquest també és molt bo, eh? El tema és que se'n va quedar enterrat en el setlist i el punxo ara, lo siento, és de fa un any. És més, crec que torna a estar estudi ja, saps? Perquè he vist reels d'ells gravant, vull dir, no sé si remember el que van fer o és que ja estan treballant per la següent.
2: Que abans no ho has dit, on són?
1: Són de Illinois.
2: Estats Units.
1: De Estats Units, correcte, Chicago, Illinois. No sé si ja estan gravant el nou CD o estan fent un remember, perquè tot i que tenen una carrera bastant freqüent, 2018, 2020, 23, 25, no sé si ara ja directament...
2: Bueno, potser estan treballant perquè surt
1: el 27, el que estaria molt bé, també. Vull dir...
2: Que m'amaig, vull dir que...
1: Bravo per ells. Mijail, acabem el programa amb tu i les canes i les calbes, oi?
3: Correcte.
1: Doncs
3: avui fa calor, ens hem acabat a Helsinki.
1: Ah, perfecte.
2: Bé,
1: sí,
2: bé.
1: Ja ve de gust, ja ve de gust. Sí,
3: Finlàndia, sí. País de canya i país de trolls.
1: I país de trolls.
2: País de trolls.
1: Hombre!
2: Ja ve.
1: Ai, que no sé si farà pupa, això.
3: Farà pupa.
1: Quants anys fan de quin?
3: Doncs 25.
1: No. Del primer.
3: Del Jacket Steed.
1: Del Jacket Steed, hòstia. Buah, per mi aquest disc és tot himnes i és per emmarcar i tatuar. Vull
3: sí,
1: dir.
3: Sí.
1: De què estem parlant?
3: Doncs de Fintrol.
1: Immensos, Fintrol. Per favor, immensos.
3: La banda que he vist les últimes imatges i que ara són més gent.
1: Ah, sí?
3: I són com a Godot, saps? Es van multiplicant. Al final és una foto... El que era una foto de 3x4 és panoràmica, saps? Vull dir que piquen tots.
2: Has d'agafar el mòbil fent fotos per anar-les enganxant, saps?
1: L'única pega que els hi poso és que hi va haver un punt de la seva carrera que van decidir vestir-se un poquito de trolls i poner-se orejitas. Que dius, no. Perquè al principi sonava coses friquis, però black metal, ja, hòstia, que m'hem parit. I ara orejitas, hòstia...

0: Volabas cuando no te veía y parecías tú, ¿sabes? Però musicalment és espectacular encara, eh?
1: Vull sí, dir... sí, sí, sí. Segon àlbum de carrera, que va sortir el 2001, sí. I que, com has dit, és un àlbum de festa major.
0: De culte.
1: És un de culte, vull dir...
0: Jo recordo cert personatge de les Rodalies Metal Defenders anar a fer les muntanyes del voltant de Molins de nit, sentint això i cantant himnes i coses. I, que mític. Sí, senyor. Brutal.
1: Brutal. Quin
0: tema poses?
1: Posarem el tema que dona nom al disc.
0: Per favor.
1: I amb això ens despedim.
0: Jack and Steed, Fintroll, apassiau, que vagi molt bé.
2: Salut, adéu. Maravilla.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
3: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Revenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquesta melmelada és boníssima.
5: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
4: I com s'ho ha fet?
5: Amb un ajut líder.
6: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts Líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
4: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
5: Em sembla molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona nit i benvingudes. Avui és divendres 20 de maig de 2026. Queden dos mesos. El voltatge té dos mesos per acabar de deixar tota l'empremta possible en la història radiofònica a les zones hercianes de la música jamaicana al Baix Llobregat, en aquest raconet del Mediterrani. I, bueno, doncs tinc el plaer d'anunciar-vos doncs que el 17 vindran a enregistrar, però el 19 de juny podreu sentir el que serà, crec que el primer i segurament l'últim programa de comiat. M'hagués agradat fer-ho d'una altra manera, organitzar una mena de fiesta gitana amb tot un seguit de dies en els quals convidats, amics del voltatge, aficionats, però no ha estat possible perquè tampoc en tinc tants. Però per sort, els amics de la Pandèmic, aquesta banda d'esca, de Revival, de Mataró, i l'Erin, el seu baixista, ens han ajudat, ens han fet un gran favor. I de fet, doncs tinc el plaer d'anunciar-vos que el 19 de juny podreu sentir aquí a l'estudi doncs a una reunió del Maresme Tropical els representants de la música jamaicana al Maresme d'ahir, d'avui i probablement de demà. Hi tindrem doncs el Jaume Quadrada, el Mr. Freak, tindrem el Cabra, cantant de Cabrians, tindrem el mateix Erin i tindrem a la Mimi Sila, també a la Noemí Sila, que vindrà, i vindran tots. Parlarem, sentirem música, riurem i recordarem amb melancolia aquests 4 anys del voltatge que acaben l'estiu de 2026. Al juliol emetrem l'últim programa, properament mitjans, finals de juliol, i l'Isaac Arriaza, qui us parla, s'acomiadarà per sempre de la ràdio. Probablement per un temps llarg dels concerts. Sí, m'he cansat, em sap greu. Estic esgotat de posar empenta, d'intentar tirar coses des de la dissidència cultural, des de la minoria, des de la insignificància, segurament, des del punt de vista de l'impacte mediàtic que té, l'impacte social, però amb compromís de, i amb orgull i també satisfacció d'haver estat altaveu en diferents vessants d'una música de lluita, d'una part de la música negra, de la música afrodescendent, americana, en aquest cas del Carib, a Jamaica, que és una música de lluita. I si no, no és. Avui tornaré a punxar, perquè em ve de gust oferir-vos una sessió que tindrà doncs uns 50 minuts, aproximadament, sense estils. Amb el que més m'agrada a mi, i amb grans cançons que han sonat al llarg d'aquests 4 anys a aquest programa. Gràcies a tothom. D'entra. This is a government health warning. Smoking

Bueno, doncs aquí estic un altre cop i hem ultrapassat a llarg l'acord del programa, ha sonat una mica de tot i ara sentíem aquesta dolça Island in the Sun a càrrec del gran artista, activista, benefactor, filàntrop Harry Belafonte, gran lluitador de Nova Yorkí, lluitador de, dels drets humans. I seguim amb una mica de reggae més modern, Inner Cycle Sweat, la la la la song.